0: família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 26.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: L'energia nuclear torna a ser atractiva? Per què s'inverteix tant i quins dubtes planteja?
2: Les grans empreses tecnològiques s'inclinen per l'energia nuclear en la cursa frenètica per crear centres de dades que desenvolupin la intel·ligència artificial. La nuclear ha estat una font d'energia sota sospita, però que ara revifa amb inversions multimilionàries com a alternativa a la ingent necessitat de generar energia per a aquests centres, dels que només als Estats Units n'hi ha uns 3.000. L'últim exemple d'aquesta cursa imparable ve precisament de Washington, on el govern s'ha posat d'acord amb la companyia energètica Westinghouse per construir reactors nuclears a gran escala per un total de 80.000 milions de dòlars. L'Entesa busca satisfer la creixent demanda de l'electricitat que necessiten els centres de dades i que s'espera que es tripliqui d'aquí al 2030. Una anàlisi de Goldman Sachs sosté que en 5 anys la demanda mundial d'energia pels centres de dades augmentarà d'un 165% fins als 400 terawatts hora. El 2020 eren menys de 100 terawatts hora. Jordi Freixa Terrades, director del grup de recerca en tecnologies nuclears avançades i doctor a la Universitat Politècnica de Catalunya, explica que als centres de dades els cal una font d'electricitat contínua. Per això, l'energia nuclear és ideal.
3: Els centres de dades necessiten energia 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i de forma bastant contínua. Clar, les centrals nuclears són les que proveeixen d'aquesta energia així, de manera fàcil, perquè sempre estan funcionant al 100%. Per tant, poden ser una font d'electricitat perfecta per donar energia a aquests centres de dades.
2: Per entendre què cal per satisfer la demanda és útil un exemple concret i proper. Segons la mateixa intel·ligència artificial, a la central nuclear Vandellòs 2 li sobra capacitat per alimentar el centre de dades més gran del món, el campus de Citadel de l'empresa Switch a l'estat nord-americà de Nevada. Es tracta d'un complex de 70 hectàrees, el que vindria a ser uns 70 camps de futbol, amb una capacitat elèctrica total planificada de fins a 650 megawatts. Vandellòs 2 pot proporcionar 1.087 megawatts de potència constant, cosa que fa que la central del Baix Camp el pugui alimentar i encara disposar d'un 30% de capacitat de producció. El càlcul l'ha fet amb el xat DeepSeek, el doctor en ciències per la UPC i delegat del rector per la intel·ligència artificial, Cecilio Angulo, que explica així el fet que les tecnològiques inverteixin de forma massiva en energia nuclear.
4: Aquesta gent no utilitza energia nuclear perquè els calgui tanta i tanta energia. Ho fa perquè és la manera simple de tenir una font d'energia contínua i que no depengui d'un tercer. Aquest és el motiu.
2: Angulo reivindica fer un ús racional de les eines digitals per reduir la necessitat energètica dels centres de dades. Aposta per fer prevaldre el desenvolupament de la intel·ligència artificial per finalitats productives més que lúdiques. I això pot ser un repte pels nadius digitals, que consumeixen moltes dades. Un públic, el més jove, històricament reticent respecte a l'energia nuclear, però que ara la veu com una alternativa atractiva, segons el professor Freixa Terrades.
3: Jo he vist un canvi molt gran, sobretot entre els joves, en l'acceptació de l'energia nuclear, bastant ràpid. Pues la gent jove fa servir molt el ChatGPT i les diferents aplicacions i cada vegada ho veu com més necessari i, per tant, pues, també acceptarà aquest tipus de tecnologies.
2: La irrupció nuclear presenta l'obstacle potencial evident del temps. Les empreses tecnològiques volen molta energia ràpid, en 3 o 5 anys, i cal una dècada, almenys, per aixecar una central nova. Freixa Terrades creu, però, que l'obstacle es pot superar si s'aposta per reactors petits modulars o per una opció alternativa, aprofitar la part elèctrica de turbines de condensador d'antigues centrals de carbó i evitar, així, construir-ne una de

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
2: La xarxa.
3: Cellers Maset.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
5: Au.
6: Mira que bé.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
8: Sí.
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
9: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DINT, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edint.es.

0: La nit.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal, com esteu? A punt per gaudir del vostre temps lliure? Segur que teniu mil i una idees, però per si de cas, als Sendes us en donem unes quantes més. Sobretot si teniu la dèria de conèixer llocs interessants, si us agrada fer senderisme o si us apassiona viatjar. En els propers 24 minuts proposarem tres temes que ara presentem abans que res en el nostre sumari. El modernisme i Canet de Mar van de bracet. Aquesta vila del Maresme pot presumir de tenir la major concentració de modernisme en el menor espai possible. Avui en farem un tastet de la mà de la Laura Monrabà, jove mestra vitrallera encarregada de la visita guiada que proposen des de l'Ajuntament i que porta per títol Modernisme i vitralls. Es fa al seu taller. A l'apartat de senderisme, el Xavi Tió ens porta a la segona etapa del cicle Estels del Sud. Avui ens du fins a Paüls per anar cap als ports, l'ermita de Sant Roc, les Clotes, les Foies i fins al refugi Caro. Com sempre, amb la corresponent fitxa tècnica. El Jordi Canal Soler segueix explicant-nos el seu viatge a l'illa de Raroia, a la Polinèsia Francesa. En aquest tercer episodi coneixerem un indret molt especial de Raroia, on fa 75 anys hi va encallar una expedició escandinava que volia demostrar erròniament que els avantpassats d'aquells nadius procedien de l'Amèrica del Sud. Doncs si us agrada el que us presentem, només heu d'acompanyar-nos. Ho feu? Doncs va, que marxem. Diuen que Canet de Mar és la població de Catalunya que en un espai més reduït concentra un major patrimoni modernista. La raó principal de tal acumulació és, com en altres casos, un context històric favorable. L'èxit econòmic de molts indianos que a mitjans del segle XIX van creuar l'Atlàntic i en van tornar amb les butxaques plenes. És aquí els tombants del segle XIX i els inicis del segle XX en què arrela el modernisme, una corrent artística essencialment burgesa, molt evident en l'arquitectura, tot i que també en la pintura o en l'escultura. El difícil abast dels materials i la complexitat en l'elaboració el fan un art molt car. A Canet hi tindrà una gran petja i per això l'Ajuntament proposa rutes i indrets per conèixer-lo. Per exemple, la visita a la Casa Museu de Lluís Domènech i Montaner, al Castell de Santa Florentina o al Taller de Modernisme i Vitralls. Ens interessem per aquest darrer, que es fa a un taller amb doble denominació, Estralls i les Quatre Gates. Estralls perquè es dedica a la creació i restauració de vitralls emplomats, mentre que la secció de les Quatre Gates s'encarrega de la conservació i restauració de béns culturals i mobles. Allà hi trobem la mestra vitrallera Laura Monrabà, que hi fa vitralls i els explica en una visita guiada. Aquí ens fa la fitxa tècnica.
1: Té una durada aproximada d'una hora i mitja i es divideix bàsicament en dues parts. La primera part se centra en explicar la història dels vitralls com a artesania i seguim un ordre cronològic des del seu inici en l'edat mitjana amb l'art romànic fins a dia d'avui, fent especial èmfasis en l'època modernista. La segona part de la visita es fa ja dins del taller i aquí hi expliquem pas a pas com es crea un vitrall emplomat.
0: És per tot tipus de públics i tots en sortiran sabent què és un vitrall i palpant-lo de ben a prop. Per fer aquesta proposta ens desplaçarem fins al centre de Canet de Mar. Al taller ens hi esperen la Laura, el seu pare, el Badó Monrabà, i el soci de tots dos, en Miquel Àngel Lorenzo.
1: Concretament és un local de planta baixa del carrer Saúc, que es coneix popularment com el carrer dels Gats. L'empresa la va formar ara fa 30 anys, el meu pare amb el seu soci, i actualment hi treballem els tres. El taller es divideix bàsicament en dos espais. La primera part, que és la que trobem quan entrem, és on hi treballem nosaltres i on elaborem la majoria dels vitralls que fem. També és l'espai que dediquem a les visites guiades. La segona sala és la que dediquem a les classes de vitrall emplomat, que fem tres cops per setmana. També en aquest espai és on hi emmagatzemem tot el material i les eines que fem servir.
0: La Laura ens parlarà de tot el procés d'elaboració d'un vitrall modernista. Regla d'or de l'artesanalitat. Cada peça, cada treball que ens encarreguen és únic propi i irrepetible. El primer pas és fer-ne el disseny.
1: Aquest disseny actualment el fem a ordinador i una vegada el tenim acabat, el que fem és imprimir-lo a mida real o dibuixar-lo a mida real en un paper d'embalar o paper craft. D'aquest dibuix en paper craft en fem dues còpies i per fer-ho utilitzem paper de calcar o paper carbó. Amb aquestes dues còpies on hi ha representat el dibuix a mida real del vitrall, el que fem és retallar-ne una. Cada una d'aquestes peces que hem retallat serà un vidre i serà la plantilla que ens servirà per tallar cada un dels vidres que conforma el nostre vitrall.
0: L'altra còpia serà la plantilla que servirà per emplomar, és a dir, ajuntar els vidres amb les tires de plom. Un cop preparades les plantilles, es tallen tots els vidres amb els colors que els pertoca i s'emplomen. Com dèiem, s'uneixen amb les peces de plom que es tallen fàcilment amb espàtules ben afilades. Així continua el procediment.
1: Un cop tenim tot el vitrall emplomat, el que fem és soldar-lo amb estany i soldador elèctric. I això ho fem per les dues cares del vitrall. No és fins que la primera cara del vitrall està soldat que aquesta peça pot aixecar-se de la taula. És a dir, que fins aquest moment sempre hem treballat damunt d'una taula opaca i, per tant, mai hem pogut veure quin era el resultat final d'aquesta peça que hem dissenyat, no? El vitrall és una de les poques artesanies que té sentit quan la llum li atravessa i, per tant, un cop hem soldat aquesta primera cara i podem aixecar el vitrall de la taula, és el moment màgic on veiem el resultat de la feina feta, no? Posant-lo a contrallum i veient el color de cada un dels vidres i la seva textura.
0: Quan les dues cares estan soldades, s'hi aplica una pasta o masilla sintètica i s'hi aboquen serradures de fusta. Amb les mans, resguardades amb guants, es frega la pasta amb les serradures per tota l'extensió, procurant que la barreja entri entre els petits espais que se situen entre el plom i el vidre, per tal d'impermeabilitzar la peça i donar-li resistència. És el punt final. La Laura va iniciar-se en aquest món l'any 2019 i arran de la pandèmia l'afició es va convertir en part de la seva trajectòria personal i professional. Confessa que és difícil, avui en dia, dedicar-s'hi plenament.
1: Actualment la feina dels vitralls és complicada, la nova creació va molt de baixa, així com als anys 90 hi havia moltíssima feina i el meu pare i el seu soci doncs podien viure pràcticament només de fer vitralls. A dia d'avui això no és així, és complicat. Vivim en una societat que valora poc els treballs artesanals i manuals i alhora doncs hi ha poca inversió pública.
0: Tot i això, creix la gent interessada en aprendre l'ofici, no tant per convertir-se en vitrallers professionals, però sí per afició. I per això hi fan classes. No en va, Canet és plaça forta pel modernisme, amb múltiples representacions. La Laura ens en selecciona un parell d'exemples. El primer, el Castell de Santa Florentina.
1: El Castell de Santa Florentina és una antiga casa forta a l'alçada de l'autopista, és a dir, a la part més alta del municipi, i s'hi fan visites regularment i molt especialment durant la Fira Modernista que se celebra cada any al mes de setembre. És una construcció on el que es destaca és la reforma que Lluís Domènech i Montaner hi va fer a principis del segle XX per encàrrec de Ramon Montaner. Gran varietat d'art i artesania. Mosaics, escultures, pintures i molts elements arquitectònics destacables.
0: L'altre, situat al centre de Canet i també obra de Lluís Domènech i Montaner, és la Casa Roure. Declarada bé nacional, el va construir per la seva cunyada Francesca Roure, germana de la seva dona, Maria Roure.
1: Va ser declarada bé nacional, ja que és una obra d'art total, que és un projecte fet des de zero i té moltes similituds amb el castell dels Tres Dragons del Parc de la Ciutadella. És un edifici tot fet de maons, per la part exterior és maó vist, i en ella doncs també s'hi concentra gran varietat d'arts i artesanies. Mosaics de teseles als sostres, escultures en l'interior, ceràmica vidriada a les cobertes, en fi.
0: Convé no passar per alt l'Ateneu o la Casa Museu de Lluís Domènech i Montaner. No oblidem que aquest arquitecte, tot i néixer a Barcelona, era fill d'una canetenca i va viure llargues temporades. I a més, enguany es commemora el centenari de la seva mort, fet pel qual l'Ajuntament de Canet n'ultima un seguit d'actes que podreu seguir a través de turismecanet.cat. Canet també és prolífic en la contracorrent del modernisme, el noucentisme, amb diferents edificis representatius. D'això ja en parlarem en un altre dia. Són mostres d'un art en el que, com diu la Laura Montrabà, res del que fem és absolutament perfecte ni igual al que fa el del costat. I això és l'encant que tenen totes les artesanies.

0: És temps per fer senderisme i, com ja sabeu, la setmana passada vam començar un cicle dedicat, en aquest cas, a una ruta, a un recorregut per les terres del sud, les terres meridionals del nostre país, que porta per nom Estels del Sud. Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, dibuix quart, com anem?
0: Avui segona etapa d'aquests Estels del Sud, oi?
1: Ah, això mateix, continuem, com bé deies, amb la travessa que vam iniciar el darrer programa. Vam començar a parlar de la ruta Estels del Sud, aquesta travessa circular de 5 etapes, una travessa ja clàssica que recorre els ports de Beseit fent nit als pobles d'Arnes, Paüls i Beseit i els refugis de Caro i de Fontferrera. I en aquesta segona etapa que us proposem avui saltarem de Paüls al refugi del Caro, seguint el GR7, ens endinsarem al cor dels ports, passant per l'ermita de Sant Roc, enfilant-nos al coll del camp, traspassant successius colls, passem després per les rases de Maraco, pel refugi no guardat de les Clotes i un parell encara més de colls que ens portaran a les Foies, als plans de les Foies, per des d'allà acabar l'etapa en suau baixada fins a arribar al nou refugi Caro, en ple cor del port.
0: Molt bé, doncs ja coneixem els detalls bàsics d'aquesta ruta, d'aquesta segona etapa dels Estels del Sud, i ens situem en el punt de sortida.
1: Doncs el que fem és, des de Paüls, comencem l'etapa agafant el camí de Sant Roc, que pel fons de la vall va passant, de moment de pla, per tota una zona d'horta i d'oliveres, resseguint per una pista asfaltada entre marges de pedra seca, els antics bancals força ben conservats en una zona molt agradable de passar-hi. A poc a poc la pista comença a remuntar fort, va deixant la zona cultivada i ja entre bosc de pi arriba a l'ermita de Sant Roc, amb una gran àrea de lleure al costat i també la font amb un munt de dolls. Aquí continuem pel GR que s'enfila a trossos per pista, a trossos per sender, passem pel coll del Guasc, després pel coll del Plorón, arribem al mas del Castillo amb uns camps de cirerers al costat, guanyem alçada entre grans pins pel fons del barranc fins a arribar a treure el cap al coll del camp. Seguim pel GR7, pel camí de les Canals, ja més planer, per una obaga que ens du al proper collet de la Canal de Mantega. Deixem la punta de Mantega a la nostra esquerra i, resseguint la Canal del Teix, passem al coll dels Salers, passem el dels Ginjolers també, i per un bosc ombrívol, espès i humit, on sovint s'hi enganxa la boira, arribem al coll de l'Enrajolada. Passem després per l'alçada màxima d'aquesta primera part de l'etapa, als 1.150 metres, és a dir, 850 més amunt de Paüls, on hem començat a caminar, i comencem un llarg tram pla que ens passa pel costat de l'Espina. És un cimet proper que podem fer optativament en 5 minuts. D'aquí baixem al coll d'Alfara, que ens porta a les runes del Mas del Maraco. Canviem de vegetació, traspassant les rases del Maraco, completament pelades i pedregoses. Comencem a baixar a un fondo que ens du al refugi lliure de les Clotes, un refugi petitonet, altra vegada enmig del bosc. Després trobem una petita pujada per l'obaga d'una pineda que ens mena al coll de Carabasses, i d'allà acabem de remuntar per una torrentada oberta entre ginebres, càdecs, romanins, alzina i garric fins al coll d'en Caubet i assolir els 1.200 metres dels plans de les Foies, on potser trobarem bous pasturant i que és l'alçada màxima de tota l'etapa. D'aquí comencem a davallar per anar a traspassar la pista del camí de les Garroveres, passem trams de bosc seguint el camí del coll de Llinars i anem a desembocar de nou a la pista sota el mas de la Petuda, en runa. Seguim ara la pista que ens du pel camí dels Clots fins a unes quantes cases al barranc de la Figuera, on deixem la pista que portàvem fins llavors i girem per agafar un sender per entre bosc, fins que en un punt deixem els senyals del GR per agafar un sender secundari i per sota una línia elèctrica ens obliga a fer una darrera pujada i baixada fortes fins a desembocar a la pista principal, que puja des de Roquetes i on hi trobem ja el nou refugi de Caro, molt ben atès, s'ha de dir, pel Mario i la Maria des del 2005, en què van fundar la ruta Estels del Sud, en una zona d'urbanització molt tranquil·la entre grans pins i xalets.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta segona etapa que ens ha fet sortir de Paüls i ens ha permès arribar fins a aquest refugi de Caro, anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 21 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.550 metres de desnivell positiu, 690 de desnivell negatiu, acumulats els dos.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
1: Doncs hi posaríem 3,5 sobre 5, tant per la llargada com pel desnivell considerable de pujada.
0: Cartografia.
1: Tenim un full, un mapa que és Estels del Sud, la travessa del massís dels Ports, escala 1.25.000 de l'editorial Piolet, i també tenim el web, dos webs, dues pàgines, que és estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
0: Molt bones referències, per tant, per poder fer garanties a aquesta ruta. Gràcies, Xavi, fins al proper programa i la tercera ruta d'aquests Estels del Sud.
1: A reveure.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
0: Doncs tercer capítol de la sèrie dedicada a aquesta illa atol. Avui, amb el motiu central de la visita, amb el per què en Jordi tenia interès d'anar a aquest racó de món enmig de l'oceà. Una expedició escandinava feta fa just 75 anys n'és el motiu o la culpable. Una visita que encara es recorda a l'illa. El Jordi ens explica un dels moments més emotius del viatge quan va poder parlar amb persones que van viure ara fa 75 anys l'arribada d'aquells estranys homes blancs. Raroia, amb tots vosaltres, tercer capítol, Els quaderns del viatger.
3: Jo volia anar en concret a un motu que es diu Motu Tahunamaru, però també es coneix com l'illa del Contiki, perquè aquí va ser on va naufragar la Contiki. La Contiki és una barca, un rai, de fet, fet amb troncs de balsa, que és una fusta tropical que flota molt, no? I aquesta barca la va idear un noruec, Thor Heyerdahl, que tenia una teoria. Ell havia estat abans a les Illes Marqueses, que és un dels arxipèlags de la Polinèsia Francesa, i havia vist que hi havia semblances entre el algunes estàtues d'aquí i algunes estàtues de Sud-amèrica. Veia que els vents eren constants i sempre venien de l'est, semblaven venir d'Amèrica. Hi havia algunes paraules i fins i tot alguns productes alimentaris que venien de Sud-amèrica, per exemple, el moniato o les carbasses. I va pensar en una teoria de la migració en què pensava que les illes de la Polinèsia havien estat colonitzades des de l'est, des de Sud-amèrica. Per provar això, doncs havia de provar que en l'antiguitat havien tingut barques suficientment, diguem, marítimes com per poder fer tota aquella travessa. Si no, la resta de gent, no, de científics, el que pensen, i és el que d'alguna manera és real i és el que la genètica ha confirmat en els últims anys, és que originàriament els polinesis venien del sud-est asiàtic, que és el que actualment doncs s'ha comprovat, i gràcies a les canoes de doble quilla que tenien, doncs van poder anar colonitzant tot el que és l'oceà Pacífic, des de Nova Zelanda, Hawaii, fins a l'illa de Pasqua, no? I amb el que és Polinèsia Francesa. Aquesta teoria de Heyerdahl, doncs, li van dir que la demostrés, i és el que va fer. Va construir una barca, segons l'estil que havia vist en cròniques espanyoles que tenien els inques abans de l'arribada dels europeus, i amb cinc altres escandinaus va fer-se a la mar, i després de 101 dies de travessa, amb totes les aventures que es poden llegir doncs, en el llibre que després va fer, o veure en un documental que fins i tot va guanyar un Òscar als anys 50, va acabar arribant a la Polinèsia Francesa, i en concret doncs en aquest Motu Tahunamaru de l'illa de Raroia a les Tuamotu. Què va comprovar amb això? Doncs realment que a l'antiguitat potser alguns peruans construint una barca similar s'haurien pogut fer la mar i arribar, o no, però bueno, això després doncs realment s'ha vist que no tenia molt de sentit, i el que havia de ser la prova d'una teoria al final no va acabar provant res, però sí que va convertir-se en una de les aventures marítimes més importants del segle XX, i encara avui en dia es recorda. I en aquest moto Tajunamaru, doncs hi ha el monument que es va fer en record de la presència de la Contiki, i de fet és un lloc molt visitat, perquè sí que aquesta illa no és turística en si, però sí que hi arriben molts velers, perquè són els, doncs, els velers típics de la gent que dona la volta al món. Una de les maneres de fer-ho és anar des d'Amèrica cap a Àsia, i quan fan això, aquests velers arriben a les Marqueses, de les Marqueses baixen cap al sud i arriben fins a les Tuamotu. I la primera illa que té una entrada marina natural a la llacuna és Raroia, i llavors aprofiten per visitar també el motu Tajunamaru. De fet, la Contiki com a tal, després es va descobrir que no era un vaixell que era navegable. Tenia una vela, tenia un timó, però en realitat es movia amb les corrents marines. I part d'això també és el que la raó per la qual va naufragar, perquè directament va anar a impactar contra aquest moto, perquè no tenia manera de dirigir-lo i esquivar l'illa, no? Vaig parlar amb la gent més vella, hi havia una parella de més de 80 anys que havia estat present com a nens quan havia passat tot això, i em comentaven que arrel del naufragi de la Contiki, tot el que portava aquella barca, entre elles doncs moltes llaunes de conserves, que era el que tenien per sobreviure al mar, van caure a l'aigua de la llacuna, van anar flotant i van arribar a la platja del poble, que està a l'altra banda de la llacuna, no? I els nens passejant per la platja, doncs es van trobar aquestes llaunes, i clar, dius, ostres, i això d'on ha vingut, no? I va ser quan van començar a descobrir que n'hi havia moltes, que llavors l'alcalde d'aleshores, que fins i tot és l'avi de l'alcalde actual, no? Doncs va dir, escolta'm, aquí ha passat alguna cosa, i algun vaixell aquí hem arrencat, no sabien exactament què era, però van enviar llavors unes quantes canoes a diferents punts de l'atoló, i al final els van localitzar. Com a anècdota, una d'aquestes llaunes que es va trobar un nen, el van obrir, allò, amb la curiositat infantil, no? I van veure un producte dins que d'alguna manera els recordava els pots de cola, d'enganxar, no?, que ja coneixien. I un d'ells tenia una sola de la sabata, que estava una mica doncs, solta, que necessitava reparació, i va agafar d'aquesta cola i se la va posar. Semblava que anava bé. Al cap de poc van anar a missa, i mentre estan allà en el banc asseguts, comença a mirar els peus i veu que estava tot ple de formigues, perquè allò no era cola sinó que era marmelada, però que no la coneixien, clar, no sabien que era la marmelada, i totes les formigues havien anat allà cap al sucre, i llavors van descobrir doncs, que allò era comestible, i van disfrutar moltíssim després amb les llaunes de marmelada, no? És l'anècdota que expliquen, que això no surt en el llibre tampoc de la Contiki, i per tant si no vas allà no te n'arribes a assabentar. Amb aquesta altra parella, que també era molt gran, em va fer molta il·lusió, perquè dels llibres de Bengt Danielsson, que jo portava, i havia fet unes fotocòpies de les fotografies que sortien aleshores, doncs eren fotos de gent dels anys 50. I ensenyant-les a aquesta parella, van reconèixer de seguida a tothom, no? Fins i tot els veies amb llàgrimes als ulls, i ostres, mira, aquesta és tal, i aquest és aquesta altra. Era gent que, doncs, ells malauradament no tenien cap foto de record d'aquestes persones, alguns d'ells fins i tot eren familiars seus, i el que vaig fer de ser deixar-los les fotos perquè se les quedessin de record.

0: I no tenim temps per més, hem de posar punt i final als 25 minuts de Sendes. No sense abans recordar-vos que hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega des del control de so, el Xavi Tió a la redacció i des de l'edició i presentació qui us parla, en Jaume Monés. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Adéu-siau i molt bona ruta.
1: Bona nit. Idees de Bombero.
2: Molt bé.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Truques i ens dius alguna cosa?
2: 972511268.
3: Tu recordes on eres fa 20 anys?
4: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Hola, bon dia. 5 minuts riguent, i en a mi, el veí del cantó, em va pegar 4 cops a la paret de lo que reia. Mira, que t'ho prometo, que em feien mal els ronyons i tot de tant riure. Pues només us volia dir això. Un petó molt fort.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Ràdio Vila Sacra és una gentilesa del poble de Vila Sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà, i és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
2: Hola, soc l'Aina Núñez Sabariego. El poema que he escollit es diu Croquetes, i ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes, sense mollen les dentetes, quan la mare fa croquetes, ben roses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

0: I parlant d'emocions.
1: 23.
2: Vale. Lo sol ja sul, lo cel rogent.

0: Pares i ses trencades, guionets, accents, eles geminades i un llarg etc. Anem a lletrejar. Som-hi! Cinematògraf.
1: C-I-N-E-M-A-T-R-T-O.
0: Cinemató.
2: G.
0: Cinemató. O amb què?
2: Ah, amb accent obert.
3: G-R-A-F.
0: Molt bé. 25.
4: 25, hòstia.
1: V baixa, 20, i N, T.
0: 20,
2: guió, I, guió.
4: C, I, N, C.
0: Suïssa.
5: S, I.
0: S, I.
5: Suïssa.
0: Suïssa.
5: S, U.
2: I.
0: Dama, dama.
4: Ai, la... sí.
6: Em diries sí, doncs és A.
0: I ara, Déu-n'hi-do.
3: D, amb accent.
4: U. Guió. Ai, coño.
1: No, només afegeixo que no hi ha accent al Déu, perquè no és Déu, sinó que és una altra paraula.
6: Sí.
1: És Déu? És Déu?
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, ai, ai.
2: N. Ah, espai.
3: N, apòstrof.
6: H, I...
2: Separat, do. D-O.
0: Perfecte, Déu-n'hi-do. Sí, sí, dobles S, guionets, accents. Costa una mica, haurem de practicar més.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: La millor resposta.
6: Caram, que són tantes mandarines.
7: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
5: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
6: Salut!
5: 012, la millor resposta. Generalitat.

0: Un estudi que acaba de fer públic la UNESCO adverteix que a la majoria de països no es garanteix el dret a l'educació dels alumnes de preescolar. A dues terceres parts dels països, segons l'informe, l'educació preescolar no és obligatòria i es calcula que la meitat dels nens no hi tenen dret. Carmen Parra és la directora de la Càtedra UNESCO per la Pau, la Solidaritat i el Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva. Ens fem ressò avui, Carmen, d'aquest informe de la UNESCO sobre educació preescolar.
1: Sí, sempre parlem que l'educació és la base per tot, per opinar, per viure, per tenir qualitat de vida. I és veritat que és molt difícil tenir una educació preescolar en països que no tenen per menjar o no tenen res. Però això va condicionar que després, al llarg de la vida, aquests nens tinguin menys possibilitats que els nens que estan en països que tenen una educació, no?, preescolar.
0: Uh-huh. L'educació és un dret que està reconegut a diverses convencions, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans, també la Convenció sobre els Drets de l'Infant, i és també un dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides de cara al 2030, concretament és el quart ODS.
1: Sí, i el quart punt 2 parla d'això, de la educació preescolar. I és un desig, i penso que ha d'estar ahí i hem de lluitar per això. Però finalment són solament dels 193 països que estan reconeguts en el dret internacional, solament 63, que estan sobretot a Europa i a l'Amèrica del Nord, que tenen aquesta educació, sobretot no sol ja obligatòria, sinó gratuïta, perquè el problema moltes vegades és arribar a poblacions vulnerables que puguin donar la possibilitat als nens d'anar a l'escola.
0: Uh-huh. Si mirem les dades, veiem que, malgrat tot, les matrícules han augmentat en tot el món els últims anys, però encara un de cada dos, si la meitat, continua sense tenir aquesta educació preescolar. I cada vegada es veu més la necessitat d'aquesta educació preescolar, no? Deies tu, per qüestions d'equitat, perquè tots els nens tinguin les mateixes oportunitats, no?
1: Clar, lo que passa és lo següent. La educació és molt important, però per aprendre coses no hem de tenir fam, i hem de tenir protecció i seguretat. I quan nosaltres veiem aquests països on aquests nens viuen, no hem d'anar molt junts. Aquí, a Espanya, tenim en determinats barris la mateixa situació. Si tu no tens un entorn favorable, i per molt que tu vulguis donar a l'educació, les lletres no entren. Hem de tenir més coses, i això és lo difícil, això és lo que frena el tenir una educació ja no obligatòria a la part escolar, sinó també a la preescolar.
0: La situació havia millorat, dèiem, en els últims anys, però ha vingut la Covid i la Covid suposo que ha tornat a espatllar tot, no?
1: Totalment. El retrocés és bestial. És veritat que la manca de possibilitats d'anar a l'escola, els mestres que no poden anar, sobretot en països on les escoles no estan al costat dels nens, que estan molt junts, tot anar a enrere. I, sobretot, molta diferència entre els nens i les nenes. És una pena, però és així.
0: Les nenes tenen menys possibilitats d'anar a escola, no?
1: Menys. Es queden a casa ajudant a les mares o ajudant al rest de la família i no veuen la necessitat que una nena estudi.
0: Encara que sigui en aquestes edats tan joves, no? Tan petits, no?
1: Totalment. I quan nosaltres veiem, i a la UNESCO té molts reportatges, material audiovisual, quan nosaltres veiem les escoles on aquests nens van a estudiar, no són escoles com nosaltres la concebim, en aules molt netes i maques i amb molts de colors. Apenas tenen un llapis per escriure o no, i una pissarra on no n'hi ha res per poder anotar. I això és molt dur.
0: Clar.
1: I dona una idea de la vulnerabilitat. dels nens.
0: Clar, quan jo veig que la UNESCO proposa que aquesta educació en la primera infància es consideri un dret humà, clar, m'ha fet pensar, perquè jo tenia la sensació que al nostre país no és obligatori portar els nens a escola fins a primària, no? Doncs que els nens que es queden a casa eren com una mena de privilegiats, no? Perquè no tenien per què començar, doncs, a anar tan d'hora, no? I ara, clar, estic veient que potser no és una situació tan envejable, perquè potser molts d'aquests nens que es queden no és perquè els pares voluntàriament així ho decideixen i prefereixen, doncs, que estiguin a casa, sinó que potser és perquè les famílies no es poden permetre el luxe de pagar aquests estudis, no?
1: Clar, és molt car. Una guarderia és caríssima en Espanya i en altres països. I també hem de mirar què educació li donem als nens en l'etapa preescolar, perquè no es tracta de que comencen a llegir o a escriure, són molt petits. És el moment de
0: socialitzar, no? Coses.
1: Clar, de començar a fer teatre, a fer expressió de la música, altres activitats que normalment convertint les escoles en un aparcament de nens en aquestes edades que no n'hi ha un currículum o una currícula per desenvolupar, i hem de mirar també què és el que li estem donant quan van a l'escola.
0: Clar, és una etapa fonamental per al desenvolupament futur d'aquest nen, no? I també quan sigui adult.
1: Clar. I han de conèixer normes, han de conèixer la natura, han de conèixer d'una altra manera, perquè després el col·legi és molt formal i han de aprendre matemàtiques i ciències i moltes coses. És veritat que n'hi ha un giro a una educació més experimental i els col·legis comencen a fer aquest canvi, però sobretot en els primers anys és fonamental tot això que el nen pot rebre de l'entorn i de la convivència amb els altres nens. I és una cosa que tu has dit que és molt important, que no portar el nen a l'escola és una decisió que no sigui forçada perquè no tinc diners per portar-lo, no? Que sigui una decisió que jo vull donar al meu nen, o jo pot encarregar-me d'ell, però no és bo quan és que no n'hi ha ni una altra possibilitat.
0: Clar, per això la UNESCO, el que destaca en aquest informe és que aquesta etapa educativa, doncs, sigui considerada com la resta, no? I que sigui obligatòria i gratuïta, com deies tu abans.
1: Clar, però com dic, és molt complicada. Quan viatges una mica i veus les condicions, i no a països que em semblen que estan en una situació de guerra o una situació d'extrema pobresa, tu viatges a, no sé, per dir, algun país, a Perú, que és un país que té ciutats molt maques i molt desenvolupades, però tu vas a les sierres, a la muntanya, i un nen per anar a l'escola ha d'anar caminant 2 hores cada dia. Està clar que un nen en preescolar no pot fer-ho. És una qüestió, és tot el que està en l'entorn del nen i les possibilitats que té pràctiques i reals d'anar a l'escola.
0: I a banda d'aquests problemes, d'aquestes traves, també potser hi ha una concepció de que no es dona importància a aquesta etapa de l'educació, no? Que de vegades també passa aquí, de vegades es pensa més com anem a deixar el nen allà perquè jo haig d'anar a treballar, que no veure quina és realment la importància d'aquesta etapa educativa.
1: Sí, per això jo dic que UNESCO, sobretot, no solament és considerar com un dret humà i considerar l'anar a l'escola, sinó què tipus d'educació l'estem donant quan van a l'escola. Si efectivament estem desenvolupant aquest competències que els nens en aquesta edat poden desenvolupar, que és l'important, perquè si no és això, portar el nen a l'escola a no fer res o a fer coses que no li pertoquen, doncs no seria el cas.
0: Aquest estudi revela que als països on l'educació preescolar és gratuïta i obligatòria, doncs la taxa de benestar d'aquests nens d'aquesta primera infància és més gran, no? I això sobretot beneficia precisament als entorns més vulnerables.
1: Clar, lo pitjor en, o un dels objectius de desenvolupament sostenible és la igualtat, de social, igualtat de sexe, en tota la dimensió. I és veritat que parlem de països que estan molt malament, però ja dic que en els països que considerem desenvolupat també n'hi ha aquesta desigualtat. I és el que hem d'intentar aconseguir que sigui, que consideri un equilibri, no? I són les polítiques públiques les que deuen donar ajudes o d'alguna vegada o aconseguir que efectivament arribi les mateixes possibilitats per tots els nens, no solament per aquests que tenen més, la família pot pagar una escola o pot donar-li aquesta possibilitat.
0: Seria un objectiu a aconseguir, però com dius tu, no és tan fàcil. Això també provoca problemes, perquè m'imagino en països doncs, més pobres, on ja amb prou feines poden atendre els nens de primària, doncs si a sobre han d'atendre aquests nens en una etapa anterior, potser no tenen prou professors, prou mestres o prou preparats, no?
1: Clar, i sobretot la infraestructura del país ja condiciona molt el poder portar el nen a l'escola. La mare queda a casa, també és veritat que n'hi ha moltes mares que porten els nens amb ells al treball, si és al campo o en un mercat, que poden estar amb el nen. Cada situació és diferent, però pot ser que podríem pensar en programes d'innovació social per oferir aquesta possibilitat. I penso en situacions que hem de treballar. Jo em recordo en un projecte que tenien a Perú les biblioteques eren el centre on concentraven a tots els nens aquests que quedaven una mica descolgats i podíem oferir-li jocs als ordinadors i tenir una persona que amb ells per explicar-li i per donar-li aquest suport. És a dir, que coses es poden fer, però però moltes vegades no tenim o el joc o no tenim la possibilitat de desenvolupar-la.
0: Clar, de vegades és falta de recursos, però altres vegades també pot ser falta de voluntat política, Carmen.
1: Molta. Jo sempre dic que als polítics no li interessen la gent educada. Si tu no penses, si tu no saps res, millor, que et pot manipular, la manipulació, el donar ideologies, és molt fàcil, molt més fàcil en una persona sense educació que en una persona que l'han ensenyat a pensar. I penso que en aquest sentit, tots aquests canvis en les polítiques educatives no són gens bones per la població. Necessitem unes polítiques duraderes, pensades, que ajudin a ensenyar, no a aprovar, perquè això no és.
0: Per tot plegat, la recomanació que es fa des de la UNESCO, Carmen, és doncs, que els països tinguin en compte aquesta necessitat i destinin més inversió, no?
1: Sí. Més inversió, i jo també penso, i sempre parlo de lo mateix, el país pot posar les eines, però també nosaltres hem de trobar mecanismes des de la societat per demanar-la i d'una altra, i també per posar-la en marxa si ells no ho fan. Nosaltres tenim, per exemple, aquí a la universitat, alumnes voluntaris que van a llocs on els nens necessiten aquell suport i treballen amb ells, són alumnes d'educació que treballen noves tècniques, i són alumnes de preescolar o de primària. Bé, pues nosaltres estem fent des de la societat civil una aposta per ajudar i per evitar una mica aquesta desigualtat. No podem quedar-nos a casa tancat dient ai, el meu govern no fa res o la política pública no funciona. Nosaltres també som responsables d'ajudar a lluitar contra les desigualtats.
0: Està clar que l'educació des de l'etapa preescolar que estem parlant avui és un dret per als nens, com ho és doncs, l'alimentació o la salut, no?
1: Sí. I tan important, jo penso que en l'ordre, no? Ja dic, quan tu veus en aquests reportatges als nens en unes condicions de desnutrició terribles, dius, i com va estudiar, Clar. Aquest nen? És impossible. Sense salut, sense menjar, no podem tenir res. És com sempre parleu de la pau positiva, no? De salut, educació, protecció, seguretat als nens, és el que necessiten per estar receptius, per poder ser educats, clarament.
0: I per poder ser nens, també.
1: Clar que sí, el dret a ser un nen.
0: Sí, de vegades...
1: Un professor d'aquí de la universitat que m'agrada molt, igual nen no té dret, tenen necessitats. És així.
0: És veritat. Carmen Parra, directora de la Càtedra UNESCO per la Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva. Un plaer, com sempre.

0: Lenny.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: Temporada. Comencem amb la vaca lechera. No és una habanera, però la va popularitzar un grup que també cantava habaneres. Habaneres de les de tota la vida. Ells eren Los Chey. Martí, què ens pots explicar de Los Chey?
1: Bon dia des de Medellín. Soc a Colòmbia, tancant uns temes. Avui us parlaré de Los Chey, aquest grup basc nascut a Sant Sebastián cap a l'any 1939, que va assolir certa fama a Espanya de postguerra fins a arribar a Barcelona, des d'on assessorats per la cantant argentina Celia Gámez van fer el salt a Amèrica, on van triomfar a Mèxic, Argentina, Estats Units i Cuba, amb els seus concerts amb bones dosis d'humor i exitosos temes de l'època, com la vaca lechera que escoltàveu a l'inici d'aquest episodi, Cielito Lindo, Buen Menú, i ara agafeu-vos fort a la cadira. Habaneres, sí, sí. Perdó, habaneres, com allà en l'Havana, la Paloma o la Vella Lola.
0: Habaneres, suposo que eren una part més del seu repertori, però realment, on es trobava el seu èxit?
1: Los Chey eren una agrupació que feien dels seus concerts un espectacle carregat de simpatia i bon rotllo, que els feia molt agradables, però sobretot eren bons cantants. Una d'aquelles agrupacions on les veus arriben a punts d'excel·lència polifònica. A més, interpretaven temes coneguts i això sabeu que sempre és garantia d'aplaudiments.
0: I per què l'èxit americà? No van anar bé les coses per aquí?
1: Los Chey simpatitzaven amb el pensament republicà. I clar, després de la Guerra Civil no els va anar pas malament sortir del país. De fet, va ser el millor que els podia haver passat. A Amèrica van fer grans coses, com cantar a Broadway, participar en diverses pel·lícules i també en shows de ràdio i la incipient televisió en aquells temps.
0: Has dit pel·lícules? Eren actors?
1: No del tot. Sobretot eren pel·lícules musicals, on normalment sortien cantant. M'agradaria destacar-ne una de 1958, sobretot pel seu títol, que la vincula d'alguna manera amb nosaltres. La pel·lícula es titulava Habanera.
0: Habanera, bon títol. Doncs ara serem nosaltres qui posarem una habanera, interpretada per Los Chey. Escoltem un fragment de l'habanera allà en la Habana.

0: Algun comentari al respecte, Martí? Que ens pots dir d'aquesta interpretació?
1: Sí, com heu pogut escoltar, l'agrupació instrumental és la típica de meitat de segle XX amb instruments acústics de música de ball, on canten amb les veus molt ben empastades. Es tracta, evidentment, d'una habanera amb el seu marcat ritme de tango, això sí, lluny de les habaneres que coneixem aquí a Catalunya. El context, la cultura i l'estètica juguen un paper important en la interpretació de l'habanera, i aquí radica la diferència entre com les cantaven los Chey i les habaneres que escoltem avui dia a la plaça del poble.
0: Los Chey van tenir un llarg recorregut artístic?
1: I tant! No van ser sempre els mateixos integrants. Hi va haver rotacions, però van conservar el seu estil sempre fins a la gira de comiat que van realitzar l'any 1961.
0: Moltes gràcies, Martí, per aquesta crònica sobre el grup basc Los Chey. No era un grup d'habaneres, però el que queda clar és que l'habanera va ser una peça important del seu èxit. Acabem escoltant La vella Lola per Los Chey.

0: Bona nit.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Oh, deixa!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les aigües superficials de la Mediterrània s'han elevat 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. Les onades de calor marines, cada vegada més duradores, no només desplacen espècies autòctones i n'eleven la mortalitat, sinó que generen episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pascual és delegat de l'EMET a Catalunya.
2: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
1: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València.
2: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
1: L'accés d'energia acumulada a l'aigua de la mar es mantindrà durant setmanes, alerten els experts. Les pluges més acusades s'esperen a la tardor, coincidint amb les possibles afectacions del Super Niño, provocat per l'escalfament de la capa superficial del Pacífic a Amèrica Llatina.
2: Doncs sí, serà especialment intens i tindrà repercussió mundial. Ara bé, la relació entre les situacions meteorològiques a la Mediterrània i el Niño no és ni molt menys tan directa com a altres zones del món, no?
1: Segons els científics, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres mars o oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral per afavorir la resiliència.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: enganxat.
1: I parlant d'emocions.
2: 32.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franch. Ramon, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, encantat de tornar a estar aquí.
0: I avui també tenim un d'aquells menús per sucar i pa.
1: Sí, mira, de primer tenim una entrevista amb la Lídia Arimany, que ens parlarà sobre el missatge secret de la llum. Després la secció GB, avui sobre l'efecte Pigmalió. I finalment, la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Exacte, doncs som-hi. Tenim avui a l'estudi la Lídia Arimany, que veureu que és una persona polifacètica, que toca moltes tecles i ben tocades, a més, i que ella es defineix com aprenent de la vida i difusora de llum. I en aquest cas veureu que aquest doble sentit és molt escaient. Lídia, benvinguda.
2: Gràcies, Sergi.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Doncs nosaltres molt contents de que estiguis aquí, i el primer que et volia preguntar és que per tu les espelmes han jugat un paper important a la teva vida, i de fet ja han estat presents des de que eres petiteta, no?
2: Sí, sí, sí, des de ben petita que sempre a casa ja havia vist espelmes, i bueno, al final ha sigut d'una manera no buscada, que la cosa s'ha anat ampliant. Us ho aniré explicant, si vols.
0: Sí, que amb els anys aquelles espelmes de la infància s'han convertit en una autèntica eina terapèutica. De quina manera creus que ens poden ajudar les espelmes? I concretament les teves, perquè tu ens explicaràs que fas tot un tractament molt, molt especial amb les espelmes.
2: Exacte. D'entrada, per mi, les espelmes no són un objecte decoratiu. De fet, tot el que jo faig a la vida sempre va com enfocat, deu ser d'efecte professional, doncs, a un àmbit terapèutic, al benestar físic, emocional i mental. I llavors això va començar jo de petita. Ma mare veia que encenia espelmes quan a vegades tenia alguna cosa que volia solucionar, algun problema, o inclús que hi havia persones amb una malaltia, o quan volia donar llum, de fet, en alguna situació, jo veia que a casa meva ara encenia espelmes. Llavors jo, clar, per imitació, ho vaig continuar fent, no? Allò, un amic que té un accident, una operació, un examen, i encenia espelmes. I va començar així. Llavors, amb els anys, sí que és veritat que llavors una vegada vaig pensar, ostres, jo sóc massatgista, tinc consulta des de fa molts anys, i vaig pensar, tal com a mi m'ajuden les espelmes, doncs també podrien ajudar potser els meus clients. I van començar a entrar les primeres espelmes.
0: Que bo.
2: I van anant així.
0: Clar, molta gent, per exemple, la meva mare, per exemple, és una persona creient que moltes vegades posa espelmes, posa ciris, no? Però si entrem una mica en una explicació una miqueta més, no sé com dir-ho, que tingui una mica més de sentit, de quina manera el fet de posar una espelma pot contribuir a la teva salut? Quina explicació hi podríem trobar al darrere d'això, més enllà de les creences que tingui cadascú?
2: Exacte, perquè jo tampoc encenc les espelmes per cap religió, ni per cap déu, ni per res de tot això, no? O sigui, les encenc com per il·luminar la llum interior, no? Al final, la premissa és que jo crec que tots tenim llum i tots tenim foscor. Llavors jo el que faig és aportar la meva llum als punts meus de foscor i als punts dels altres, no? I llavors un espelma és com algo molt simbòlic, i alhora jo crec que és transformador, no? És foc, transforma. I a part que ja veureu que també les meves espelmes tenen altres atributs, no?, que ajuden a això.
0: Aquí anem. Què tenen d'especial les teves espelmes?
2: Doncs, bueno, jo generalment utilitzo... Les que faig jo són espelmes de cera d'abella. Poden ser cera d'abella natural o bé cera d'abella natural, però amb color, perquè també treballo amb la colorteràpia. Clar, el que té d'especial les meves espelmes és que quan les faig, les canalitzo, les ritualitzo, però no... Tampoc m'agrada que la gent es pensi que...
0: Amb una túnica, allà...
2: Exacte, no, és que és una cosa tan simple com que, per exemple, les meves filles, que són petites i m'ajuden també a fer espelmes, o la meva mare, només que els dic, si avui no esteu d'humor, si esteu malament, no feu espelmes, perquè és tan simple com això. Posem en un estat alt de vibració, o una música que ens acompanyi, un estat que nosaltres ens sentim bé, i fem les espelmes. És que tampoc té molt més secret. Però no m'agrada fer-ho d'una manera mecànica, no? És com posar-hi una intenció darrere.
0: I deies que estan fetes de cera d'abella.
2: Sí.
0: Per què cera d'abella?
2: De fet, els inicis va ser casualitat, perquè jo vaig començar amb unes espelmes vegetals, això sí, però tampoc coneixia les espelmes de cera d'abella. I vaig començar i en vaig encendre alguna i llavors vaig començar a indagar, més que res també perquè vaig pensar, ostres, és una cosa que és fàcil de fer i que ho puc fer jo, perquè jo al principi comprava i venia espelmes, i llavors vaig pensar, ostres, doncs les podria fer, i el mateix fer podria fer també això, no, de posar-los-hi com la meva energia. I quan vaig començar a indagar amb això, buah, em va fascinar, perquè, clar, la cera d'abella és l'única cera que literalment la fan les abelles, de tot el seu treball, tot el seu procés, després de menjar nèctar i mel, produeixen la cera de manera natural, i després és superbonic tot el procés que fan les cel·les tan perfectes, és un treball en equip, és harmonia, és ordre, i clar, totes aquestes propietats, això queda com impregnat a la cera d'abella, i ostres, a mi em va fascinar, no, això de dir, va molt en coherència amb el que busco jo, no, aquest equilibri i el que vull aportar.
0: A més, les teves espelmes contenen un missatge.
2: Sí, bueno, o sigui, el que fem és utilitzar el color. Aquí entra el color, la colorteràpia. Això ja són simbologies universals, no? Cada color, això és una ciència, no? Té un... desperta uns temes o uns altres, no? Per exemple, el color vermell ja tant és si és pintat a una paret com en una espelma, no? El vermell no et transmet calma, et transmet més aviat vitalitat, energia. Uh-huh. Doncs llavors, cada color transmet el seu missatge.
0: Per tant, hi hauria una sèrie de missatges segurament més adients, més escaients per segons quines persones, en segons quins moments.
2: Exacte.
0: I en funció del que et demanen o com veus tu les persones, ja els hi recomanes més un tipus d'espelmes a unes altres?
2: Normalment sí, tot i que a vegades també a mi m'agrada molt que sigui, a vegades, com els dic, que les espelmes els escolli a ells. Per exemple, doncs veniu, mireu, no fiqueu la ment i quina us crida, perquè si no es fiquem massa la ment també, no, perquè vull aquesta, perquè és que potser tu no necessites això ara mateix, saps? Això és el que tu et penses que necessites. I també m'agrada molt, doncs, aquest aspecte, no? Jugar amb el... faig un joc, jo, a vegades, quan venen a consulta, i és dir-los, quina t'agrada més? Vale, aquesta? Vale, molt bé. Aquesta va sobrat, no cal. Quina és la que no t'agrada gens, la que no em compraries? Ostres, la marró. Vale, doncs tenim temes familiars, temes de papers, hi ha coses que s'han de treballar, has d'encendre aquesta, no? I llavors el que hi ha és el missatge de després, que jo és que a vegades ni em parlo, perquè per mi és com tan evident, però esclar, es veu que la gent que no ho coneix, no. Jo he pres amb el temps a interpretar les espelmes.
0: Wow.
2: Però només aquestes, eh? Jo només interpreto les meves. A mi a vegades em diuen i dic, no és que no vulgui llegir les altres, sinó que jo només llegeixo les meves espelmes perquè jo sé com estan fetes

0: avi. L'espelma normalment en aquest cas, si és per una operació, per exemple, serà groga i verda. Groga per donar claredat al personal sanitari perquè connectin i puguin estar fent de la millor manera l'operació, i la verda per la salut. Llavors l'encens i la deixes fins que s'acabi, fins al final. Llavors la gent em passa foto i és depèn del plor, però jo no analitzo formes ni res, és que és molt simple. Depèn de si plora molt, és que està mancat, o sigui, que hi ha una falta d'allò. Si no ha plorat, doncs és que la cosa està equilibrada. Però tampoc és així tan bàsic, no? Perquè jo a partir d'aquí també m'he donat compte que a vegades dic coses que no són tan planes, no? Sinó que és un llenguatge que he après, que em connecta amb algú que m'ho diu alguna cosa de dins, no? La intuïció. I a vegades, doncs, és això, és aprendre a llegir. Jo ho trobo molt normal, eh? És aprendre a llegir, doncs, altres llengües, i aquest és un idioma més.
1: Que bo. I escolta, tota aquesta passió i aquest amor que desprens quan parles de les espelmes, ha derivat en que tu vulguis difondre i vulguis que la gent pugui gaudir de tota aquesta saviesa lluminosa a través de les espelmes, i has creat una botiga online.
0: Exacte, sí. Que precisament, mira, ahir va fer 3 anys.
1: Carambes, doncs enhorabona per l'aniversari. Aquesta botiga, quin nom té? Perquè la gent que ens escolta ara, si algú vol accedir-hi... Com...
0: Espelmes Dalí.
1: Tal qual.
0: Exacte.
1: Amb un web que deus tenir, que
0: sí,
1: la gent pot entrar.
0: Sí, vaig a la web, sí.
1: D'acord. Lídia, tu, dèiem abans, ets polifacètica. A més de tot el món de les espelmes, també ofereixes massatge terapèutic, reiki, teràpia energètica... Com s'integra tot això, tot plegat?
0: Clar, és que jo ho veig com tot molt, molt unit, no? I molt coherent. De fet, jo vaig començar amb els massatges terapèutics fa gairebé 30 anys, i ha estat sempre com el meu àmbit, no? Però sempre m'ha agradat molt, doncs, connectar això a la part física, emocional i mental. Llavors, això, a partir d'aquí va començar a néixer allò de les espelmes, per oferir un producte als clients que volguessin això, no? Fer un creixement i ajudar-se, doncs, d'aquesta eina. I jo trobo que, bueno, que al final tot es casa molt bé, tot això.
1: I a més has escrit llibres.
0: Sí, és que últimament estic com molt, molt posada en això.
1: Que bo.
0: L'escriptura sempre m'ha agradat molt, però últimament és com que em neix moltíssim.
1: Has escrit 2 llibres, si no tinc mal entès, La clau de la cel·la.
0: Sí.
1: I l'últim, que m'acabes de comentar, que acaba de sortir ara mateix, que és precisament sobre el tema de les espelmes, que són els secrets de la cera d'abella.
0: Exacte, sí.
1: Què t'aporta a escriure, i què t'agradaria que portessin aquests llibres a les persones que els llegeixen?
0: Doncs mira, el primer llibre, La clau de la cel·la, va sortir arrel del meu procés de transformació personal, perquè durant molts anys vaig viure, tot i que aparentment la meva vida estava tota en ordre i bé per fora, internament vivia en una presó psicològica, pors, dubtes, inseguretats. I algú em va parlar d'una escola de coneixement de Vic, que resulta que és l'escola on estàs tu, Sergi.
1: El centre, que el em centre, sona d'alguna cosa, sí.
0: I me'n recordo que vaig anar a una conferència, la conferència inaugural que feies era el Sucre, i semblava que parlessis de mi. Em vaig apuntar i estava jo en aquesta època així de, com de búsqueda, que estava buscant molt a fora i no trobava, i aquí, clar, evidentment em veu ensenyar que la direcció era al revés, no? Vaig començar mirant dins, i el llibre de La clau de la cel·la neix d'això, de que parlo de que a vegades busquem les respostes on no són, i com jo vaig trobar la clau i les eines que a mi m'han servit, doncs, per posar ordre, perquè de fet allà es va desmuntar tot, per construir-se tot de nou d'una manera més ordenada i millor.
1: Aquests llibres es deuen poder trobar a Amazon, deies,
0: sí,
1: abans?
0: Sí, tenim a Amazon, a la meva botiga també, d'Espelmes Dalí.
1: Perfecte. I escolta'm, què és el calendari de llum?
0: Ah, el calendari de llum és la unió, veus, aquí sí que és com una unió molt directa del tema de l'autoconeixement amb les espelmes, no? Vaig tenir la idea, no sé si deu fer 3 anys o així, vaig començar a gravar uns àudios, que els gravava i els enviava cada dia corrent, perquè vaig tenir la idea de fer com un calendari de llum, d'enviar a la gent missatges, o a vegades eren meditacions, reflexions, vale? Em vaig liar a dir-los, doncs, de l'1 fins al 23 de desembre us ho aniria enviant cada dia. Llavors, per anar-se, ho vaig haver de fer. I va agradar molt. Llavors, quan em vaig endinsar més amb el de les espelmes, vaig pensar, ostres, doncs podria acompanyar aquests àudios amb unes espalmetes. I ara faig unes espalmetes petitones que duren, depèn, perquè també és un tema això, com que

0: són energètiques, no sabem mai quan duraran les espelmes, depèn de l'energia que tinguis aquell dia, exacte. I llavors aquestes espelmetes les acompanyem dels àudios, la persona encén l'espelma, es posen l'àudio, que ara estan penjat al YouTube, i tenen aquella estona, 10 minuts, són curtets, 10 minuts, un quart, per transcórrer l'advent. Per mi el que és un camí interior, no? Com per anar cap endintre, per, de fet, per anar a buscar la llum.
1: Per tant, això està a tocar.
0: Exacte, sí.
1: Lídia, per anar tancant, si poguessis encendre una espelma pel món en aquest moment, quina intenció hi posaries i quin missatge ens transmetria la seva flama?
0: Bueno, jo claríssimament llum i consciència, perquè per mi, si tenim algun problema, l'únic problema que tenim és ignorància i foscor. Per tant, si donem una mica de consciència i llum, ja anirem fent.
1: Doncs, Lídia, encantat que hagi estat avui aquí amb nosaltres. M'encanta la feina que fas, i com a bona difusora de llum, pues, t'animo a que segueixis endavant.
0: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
1: Anna, tu.

0: L'efecte Pigmalió és un terme que s'utilitza en psicologia per referir-se al fenomen pel qual les expectatives i creences que tenim influeixen directament en les conductes, el rendiment i els resultats d'una altra persona. El terme efecte Pigmalió va ser proposat pel psicòleg Robert Rosenthal arran d'un experiment que va realitzar l'any 1965 a Plogut en una escola de Califòrnia. L'experiment era molt interessant. Anaven aquests investigadors i explicaven al director de l'escola, que era l'únic que sabia de què aniria l'experiment, que farien això, un experiment amb els alumnes. Llavors, els professors i professores d'aquests alumnes no tenien ni idea de què anava l'experiment. Consistia en el següent. Els feien un test d'intel·ligència als alumnes d'una aula. I els resultats d'aquest test d'intel·ligència agafaven dels que havien sortit per la mitjana, més o menys, a l'atzar, dos o tres d'aquests alumnes. I deien al professorat que aquests dos o tres alumnes havia sortit uns resultats molt alts, molt elevats, nivell pràcticament superdotats. I que, per tant, sapiguessin que tenien a l'aula uns alumnes que tenien un nivell de superdotat, quan no era veritat. Eren alumnes que havien tret un resultat de la mitjana. Llavors, es van adonar de que les creences, els pensaments, les expectatives creades als professors que els hi demanaven que no tractessin diferent als alumnes, però inevitablement ells creient que aquests dos alumnes eren superdotats, persones supercapaces, al final es van adonar que el rendiment d'aquests alumnes va augmentar d'una manera més que notable i realment, quan els hi tornaven a fer un test d'intel·ligència, llavors sí, sortien molt per sobre del que era la mitjana. I aquest experiment, no sé a vosaltres, però a mi em dona molt que pensar. Potser no som conscients del poder que tenim quan mirem algú amb fe, amb confiança, amb amor, però cada mirada plena de llum és com una llavor daurada que germina en l'altre i també en nosaltres.
1: I arriba a la secció de l'Emília Bosch, una finestra privilegiada. Emília, molt benvinguda, com estàs?
2: Bé, bé, bé, estem bé, i poder ser aquí encara més.
1: És un plaer enorme, saps, tenir-te aquí amb nosaltres, eh? Ens encanta,
2: M'agrada.
1: Tot el que ens aportes ens encanta. Ui, em sembla que aportes un temazo, temazo.
2: A veure com anirà. Avui voldria parlar de la importància de deixar anar o de desfer-se de certes cadenes o maneres de fer per poder ser lliures i autèntiques.
1: Déu-n'hi-do. Per on començaré? Per les cadenes? De descriure les cadenes, per exemple?
2: Sí, per exemple, quantes vegades hem fet coses per agradar als altres? Perquè ens sembla que si fem una determinada cosa o diem una determinada cosa, la gent els hi agradarem i tindrem més amics.
1: I ens sentirem més valuosos.
2: Sí, però per renéixer ens hem de treure la por, la culpa o el ressentiment. Deixar els pensaments i creències que ja no ens aporten res. Somriure quan tens ganes de plorar per dins. Això també ho hem fet alguna vegada, perquè no queda bé. Diria que hi ha més homes que dones que fan això, però qualsevol persona pot haver passat per aquesta circumstància de dir, ara he de somriure i encara que no m'agradi, encara que tingui ganes de plorar.
1: Que... True.
2: Sí. Que llavors, quan no goses dir el que penses. Perquè sospitosament dius, això no agradarà, això no és el moment oportú, això no ho puc dir, i llavors deixes de ser autèntic. No penso que la gent és prou valuosa per si mateixa per no haver d'esperar que els altres l'acceptin. I això implica ser coherent. Acceptar-te a tu mateix, que és la cosa més difícil que fem. Acceptar-nos a nosaltres mateixos. Podem acceptar els altres, podem acceptar les circumstàncies, podem acceptar destorbs, podem acceptar fer veure que no som així, però no, el més important és ser coherent.
1: Normalment, Emilio, si estaràs d'acord amb mi, mirem d'acceptar-nos a través de l'aprovació dels altres. És a dir, com més ens aproven i ens accepten, més ens acceptem. La qual és una cosa molt rara. Perquè no seria més directe i més lògic i acceptar-nos a nosaltres directament?
2: Sí, i és curiós perquè sabem que tenim determinades característiques, virtuts o capacitats quan els altres ens les diuen.
3: Total.
2: Es diuen, si no ens les diuen, és com si no existissin. I ens tocarà. Totes aquestes coses són nostres. No cal que els altres ens ho diguin. El que passa que potser és més senzill veure-ho quan els altres t'ho fan evident que no pas buscar-ho dins de tu mateix.
1: Sempre la incapacitat de mirar dintre.
2: Sí, senyor. Per qualsevol diria que tenim a dins un ogre que ens recrimina. Som nosaltres mateixos, no cal pensar tot això. Hi ha un altre tema també que ens esclavitza, que és, ja ho faré més endavant, ara no és el moment oportú, quan estigui preparada ho faré. Això són símptomes de por. I la por també l'hem de deixar anar. No hi ha cap contracte que ens digui això ho podràs fer d'aquí una setmana, ho podràs fer d'aquí un mes. No hi ha cap contracte que ens ho garanteixi. Per tant, el millor moment és ara. I començar a fer les coses fa que ens vingui la inspiració de com fer-les. Si les comencem a fer, ve la inspiració de com fer-les. Surt la confiança. Perquè, oi que hi ha coses que no hem acceptat mai que les havíem de fer? Ni el passat ni el futur no existeixen. No existeixen. I cal enfocar aquest moment sempre. Perquè hi ha temps pel que decideixes actuar. Sempre hi ha temps. No cal que pensem, ah, no, és que ara no tinc temps. No. Si per nosaltres és important, trobarem el temps. Deixarem les altres coses perquè no és el moment. No es pot deixar les coses per una altra ocasió. Sempre la millor ocasió se'ns presenta quan estem a punt, encara que nosaltres tinguem por de començar, perquè la confiança i la inspiració ve mentre caminem, mentre fem el camí.
1: Has dit un parell de coses, perdona, que m'han ressonat moltíssim, aquesta idea de que sempre és ara, que és tan potent, perquè estem convençuts de que hi ha passat, de que hi ha futur, però en realitat ningú ha viscut mai un moment que no sigui ara.
2: Exacte.
1: I és l'únic lloc on, com deies, tu pots ser les coses, perquè a més, com deies, no és qüestió de fer-ho d'aquí una setmana o un mes, perquè tampoc sabem si serem d'aquí un mes.
2: No tenim cap garantia ni certifica. És que jo penso, sincerament, que si cada dia destinéssim, no ho sé, 5 minuts, ja no dic més, a pensar realment l'oportunitat de què pot ser l'únic moment que puguem decidir les coses, penso que és importantíssim. Aquest tema el vaig començar de preparar fa dies, perquè no sabia quin dia em tocava, ja saps que tu portes el control, jo... Perquè una companya de classe, una mica més gran que jo, però companya de classe, va tenir, no sabem què, el seu marit la va trobar a terra estesa, a trucar al 112, la van portar amb ambulància, de l'ambulància, de l'helicòpter, corrents, i ja no es va despertar. Al cap de 15 dies, ell havia fet els papers de voluntats anticipades i es va morir. Llavors, sí, pensem 5 minuts cada dia o pot ser l'última oportunitat per decidir, jo penso que valdrà la pena viure.
1: Totalment, i a més, si estàs d'acord amb mi, el fet de ser conscients de que un dia morirem, de que el temps no dura per sempre, que la vida és un bé escàs, t'ajuda a viure-la amb més consciència i estar més present i a gaudir-la inclús més.
2: Sí, no cal anar tota pastilla pel món, eh? No cal, perquè no sabem què pot passar. També hi ha un altre concepte, que és deixar les cadenes del passat. El que ja està passat, no hi podem fer res. però a vegades hi ha un gest, hi ha una mirada, hi ha un comentari que allò que ens pensàvem que ja ho teníem superat, bum, ens torna a portar-ho al present i tornem a reviure lo mateix. Llavors dic, no estava resolt, no estava arreglat, si torna. No és el que vas fer, sinó el que fas en aquest moment. Perquè és l'ara, tornem-hi, tornem a ser aquí. Llavors, hi ha ferides, cicatrius, en el nostre, les nostres emocions, que ens pensem que ja està. Depèn, depèn. A vegades cal treballar el present perquè aquesta cicatriu no torni a surar, no torni a sagnar, no torni a fer el mal que havia fet abans. Perdonar és un acte molt poderós de llibertat. Deixes de ser la persona del... Deixes de ser presoner del passat, i perquè la culpa paralitza. Cada decisió que fem és una oportunitat, i la pau arriba quan decideixes caminar endavant i mirar la teva història amb dolcesa.
0: Que bonic, que bonic.
2: Sovint tenim records de quan érem més joves, més petits, que si ens els imaginem, tanquem els ulls i ens imaginem aquella criatura o aquell jove que va fer certa cosa o li van fer certa cosa, i des de la nostra maduresa, des de l'ara, li expliquem que hi ha circumstàncies que no podia controlar, pot començar a perdonar. Pot començar a veure que tot és relatiu i que només importa la decisió que prengui ara. No per oblidar, sinó per viure.
0: I perquè aquell nen segueix dins nostre, aquell nen, eh? I aquella nena.
2: Sí, sí, senyor. I si pots mirar enrere amb agraïment, millores. Perquè tot el que ha passat ha servit per alguna cosa. Llavors, ens ha fet com som ara. El que hem viscut ens ha preparat per ara. I no és per ara la preparació, sinó per cada moment que fem una cosa més important. Estem preparats per fer una cosa més important de les que havíem fet. Per tant, eliminar la dependència emocional, que és una presó sense reixes, que has de decidir que ningú és imprescindible per tu, ningú, ni parelles, ni pares, ni germans, ni fills, ningú és imprescindible per tu. Tothom té el seu camí, tothom té la seva importància, i pensar que tu pots viure per ser tu mateix és molt alliberador. Triar no necessitar a ningú, ser completament lliure, penso que és important.
0: Emília, ens has donat... és d'aquelles seccions que segurament haurem de tornar a escoltar, perquè ens has explicat moltíssimes coses. Em quedo amb la idea, amb la idea bàsica, general, de la importància de deixar anar coses per poder realment ser qui som, de realment ser lliures. I uau, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Bueno, mira, t'ha dit que hi penso i podem sortir per rodó per això.
0: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Emília, t'ho agraïm moltíssim. Emília Bosch, la conductora, la, no sé si fundadora de la cooperativa...
2: Fundadora.
0: I però també amb tasques de responsabilitat. Empenyent fort la cooperativa Més 65.
2: Ara tenim... Estem de moda, Sergi.
0: Sí, sí, ho sé que esteu creixent fort.
2: Estem de moda, sí, sí.
0: Lo qual és una gratíssima i boníssima notícia.
2: Em sorprèn, però sí, estem de moda.
0: No, la feina més ben feta és com es paga, la feina ben feta, no? Amb més feina. Per tant,
2: és un salari emocional que no hi comptava i que gràcies a la gent m'enriqueix a mi. Imagina't tu, quin egoisme.
0: És fantàstic, és fantàstic. Emília, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Ramon, gràcies, Lídia, gràcies, Emília, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Cançones dictada per fer-ne en renou, refranys de poetes danyades de jou, licor d'herba bona que no arregla res, però que ajuda a sentir-se de...

0: El mànec
1: mort de la cuca
0: li allà
1: mort del verí.
2: Amb sol i serena s'han fet els refranys. Són eines antigues, són eines d'enguany. Licor d'herba bona que no arregla res, però que ajuda a sentir

No podem viure sense bateria. Sense cobertura. Sense carregador. Sense funda. Sense connexió. No podem viure sense mòbil, però al cotxe podem morir per culpa seva. Quan condueixis, aparca el mòbil. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de fons.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
2: Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agraden molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I cante per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cadernera, una festa de colors, el camparó i la pintrera, però toca el violí amb la gola. I el flabiol sembla que no sap dormir i canta però no està sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però als homes i a les verdises deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques, piuladises i canta però no està sol. Pere Rovira.
1: Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa. Com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: En la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les aigües superficials de la Mediterrània s'han elevat 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. Les onades de calor marines, cada vegada més duradores, no només desplacen espècies autòctones i n'eleven la mortalitat, sinó que generen episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pascual és delegat de l'EMET a Catalunya.
2: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
1: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València.
2: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
1: L'accés d'energia acumulada a l'aigua de la mar es mantindrà durant setmanes, alerten els experts. Les pluges més acusades s'esperen a la tardor, coincidint amb les possibles afectacions del Super Niño, provocat per l'escalfament de la capa superficial del Pacífic, Amèrica Llatina.
2: Doncs sí, serà especialment intens i tindrà repercussió mundial. Ara bé, la relació entre les situacions meteorològiques a la Mediterrània i el Niño no és ni molt menys tan directa com a altres zones del món, no?
1: Segons els científics, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres mars o oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral per afavorir la resiliència.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Enxampen un taxi pirata que portava passatgers d'Empúria Brava a l'aeroport de Girona. Els Mossos denuncien el conductor i li troben amagat al maleter el distintiu de taxi il·legal. La Verema s'avança a l'Empordà. Mas Llunes de Garriguella ha començat a collir raïm el 6 d'agost. Antoni Roig, del celler Mas Llunes, assenyala que la Verema d'enguany és la més primeranca mai registrada, tot i que el raïm es troba en un estat sanitari i analític perfecte. Roben en tres vehicles a Empúria Brava i els enxampen després d'accidentar-se i quan intentaven fugir. Les víctimes van reconèixer de manera clara els tres individus que havien fugit després de l'accident. Lladres i mala gent, l'Empordà està ple, comenta un testimoni.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Hi ha una mena de classe de gent obsessionada per dues coses, el pecat i el negoci. Arriben a confabular-se per substituir tot allò que dona gust i no es pot vendre, i per tant és pecaminós, per productes comercials i, per tant, santificats. Exemples: dones de plàstic, nens artificials. L'any 34 ja es parlava d'una fàbrica de fer criatures.

0: Cada diumenge, una selecció de la música del nostre país amb la sardana i la cobla com a protagonistes.
1: A les 6 del matí.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?
7: Parcs de llegenda.
8: El Parc Agrari del Baix Llobregat és un parc amb una peculiaritat que el fa diferent als altres. Es caracteritza per la biodiversitat associada a l'activitat agrària. I com no pot ser d'una altra manera, la llegenda de la Pedra del Pas de la Barca, ambientada en aquestes terres, té com a protagonistes dos pagesos. Hi havia dos pagesos que tenien un hort prop de la desembocadura del riu Llobregat. Cada matí, abans que sortís el sol, anaven a collir carxofes, pastanagues i tomàquets, entre altres productes, per vendre'ls a Barcelona, a l'altre costat del riu. El Joan Ribas és un pagès de la zona del Prat i prové d'una família que ha viscut i treballat aquestes terres des de fa molts anys. Així que d'anècdotes i de llegendes en sap unes quantes. Benvingut, Joan.
9: Hola.
8: A veure, explica'ns, realment això és una llegenda? Perquè fa més la sensació que és una història real.
9: I tant, no? Totalment real de totes, totes. Perquè llavors era el Baix Llobregat era la horta de Barcelona. I llavors tant Prat com Sant Boi, que eren el més proper, bueno, i Hospitalet també, perquè no era que, el que era la zona franca, que també era dintre el Llobregat, però també estava ple de cases de pagès que collien tot tipus de verdures i, per exemple, el tros de Sant Boi, allà hi havia moltes, moltes arbres. Hi havia perseguers i pomeres, sobretot molts arbres. I llavors, clar, anaven carro o de cavalls i era una corrua de carros que anaven a, amb els cavalls i les mules, anaven al Born a portar el gènere cada dia a la tarda. Al migdia collien el dematí de bon dematí i a la tarda ja es portava, perquè llavors de matinada es venia... El Born es començava a la matinada, a les 6 del matí començaven a atendre, llavors.
8: Joan, això que expliques ara mateix, a dia d'avui, sembla molt llunyà. De quina època estem parlant?
9: Doncs estic parlant de, no sé, els anys 50. Jo tinc un germà més gran que jo, tenia 12 anys més gran, i com va tindre carnet, van comprar un tractor, i llavors el Born hi anava amb el tractor i el remolc. I llavors cada dia després de dinar i anava cap al Born. Tant així, i jo llavors de nen doncs, anava a ajudar-lo a descarregar, perquè els melons es portaven a granel, es feien una pila al passeig del Born. O sigui, clar, tot el que es portava, les carxofes es portaven amb unes canastres, que eren com uns grans recipients fet de canya i de bímac, que pesaven 500 quilos d'escarxofes. Es portaven amb el carro i després es portaven amb el tractor, també. I les carxofes es venien a peces.
8: O sigui,
9: venien els,

0: els compradors amb sàrries d'espart i deien, jo vull 100 carxofes, i ell ens comptava les 100 carxofes.
1: Un pont de fusta els permetia travessar el riu i arribar a temps a Barcelona per poder muntar parada al mercat. Però un dia, un aiguat va fer créixer el riu i es va endur el pont. Després de molt rumiar, van decidir que la millor solució era fer un pas de barca. Dit i fet, construïren una gran barcassa que, guiada per un cable subjectat a un costat i altre del riu, els permetia travessar-lo sense problemes.
2: Joan, no hi ha cap mena de dubte que els pagesos formeu part de l'imaginari col·lectiu de la zona. I teniu, a més, un paper molt important, suposo, en la preservació d'aquest espai. Per molt que hagi canviat molt, eh? D'això que ens explicaves a com és avui. Quina vinculació hi heu tingut?
0: Molta. Ja tenint en compte, el que passa que els ajuntaments fins a poc no estaven molt per la feina. Nosaltres érem, inclús amb l'adveniment de la democràcia, el pes demogràfic dels pagesos, res, o sigui, en vots també són molt poca gent. Però clar, ajudem a esponjar el territori. Clar. I això és una cosa que costa, que es gastin quartos en una cosa que no produeix vots directament, saps? Sí. És així.
2: I com definiries tu a les persones que treballeu les terres? O sigui, direu que sou persones semblants a les d'aquesta llegenda que ara escoltàvem?
0: Sí, són estoicos, amb el sentit de que si plou, plou, si fa fred, fa fred, no pot ser res, no depèn de tu, depèn de moltes coses, el preu tampoc s'ha prefixat mai, o sigui, realment és una cosa que vas aguantant, i més a més, de mica en mica, com abans era només érem a prop de Barcelona, i si hi havia una mala anyada avui, l'endemà, un altre any, doncs n'hi havia... tu guanyaves més quartos i una cosa per l'altra, no? Però ara que tu et plogui o et padregui i et faci malbé la cosa no vol dir que a 5 quilòmetres no i bé de on faci falta, no? I amb la globalització encara és pitjor, perquè cert. Abans nosaltres al Prat feien molts balons i eren boníssims i ara es facen síndries boníssimes a les sorres, dolces, però clar, com bé els balons del Prat venien per Sant Jaume, ara la gent a Sant Jaume està cansada de melons d'on fa ni falta.
2: Tornant a la llegenda, Joan, quina vinculació té amb el Parc Agrari del Baix Llobregat?
0: Bueno, això és la llegenda, és ni més ni menys que el Parc Agrari i el que és l'entorn del Baix Llobregat té un lligam amb Barcelona de sempre i pot ser de tot tipus. En el seu moment va ser com Horta de Barcelona, l'Horta de Barcelona, el graner de Barcelona, i ara pot ser pues, l'altre aire d'esbarjo que es pugui utilitzar pues, per passejar i per tindre, no amb el Barcelona, sinó el gran Barcelona, no? Amb l'Hospitalet, Cornellà. Ara ja passa de Cornellà, la gent passa no, de Cornellà i de Sant Boi, al Baix Llobregat ja baixen pel costat del riu fins a baix, que hi ha les zones humides, que és el parc natural. O sigui que hi ha un lligam, no s'ha perdut, aquest lligam s'ha variat, però encara continua, això està clar.
2: I diries que aquest conte ha ajudat a que la gent conegui una mica més la història del Parc Agrari que tu ara ens descrivies, no? Perquè tu ho vas viure en primera persona. Però perquè la gent que no ho va viure conegui les característiques que el fan únic?
0: A mi em sembla que sí, que tot això, posar en valor tot el que és els camps que envolten, que queden, que cada cop són menys, perquè infraestructures, autopistes, s'han anat retallant a les vives del Llobregat, tot es va retallant de mica en mica, no? I serà difícil conviure. I com a pagesos també és difícil viure perquè cada cop l'escala és més petita i llavors és molt difícil competir amb les grans explotacions del sud d'Espanya mateix. Pues si donem per valor la proximitat i no és res nou. Per exemple, a Califòrnia els pagesos van a vendre els mercats i és biològic. I la gent ho compra, encara que no sigui massa banco, perquè saben que té un valor afegit. Per això és el que s'ha de dir a la gent, que tot el que ve d'aquí ajuda a conservar també l'espai.
2: Tot el que ve d'aquí, com, Joan, com carxofes...
0: De proximitat.
2: Tot el producte de proximitat, Joan, que ens arriba aquí d'un parc que tenim ben a la vora, productes com carxofes, com tomàquets, enciams, espàrrecs, calçots... Jo crec que se'ns fa tots la boca aigua només de pensar en tot això. En resum, Joan, l'activitat agrària és, sens dubte, la singularitat d'aquest parc de llegenda, el Parc Agrari del Baix Llobregat.
1: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
0: Descobreix, t'atreveixes? Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
4: Xic Roses. Compra la teva entrada a xicroses.es.
5: Laura, t'apuntes al cap de setmana a la muntanya?
6: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
5: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
7: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència i la confiança que necessites.
8: Quin plaer arribar a casa, i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
9: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Mmm, ja fa olor d'estiu, però a la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que, així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes de

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: última carta que voy a escribir.
1: Doncs bé, sí que nosaltres en aquests moments ja estem realment preparadíssimes, tenim ja el canvi d'estructura de la nostra emissora i teniu la cuina a punt. Però una cuina a punt ha de tenir una bona cuinera, i és la Joana Molins. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: I bé, sí que jo m'imagino la cuina de la Joana, hi vaig anar-hi fa uns quants anys, i bé, de cassoles, olles de totes mides, allò és una virgueria, eh?
2: Sí, sí, extric se n'han de tenir per cuinar, si no malament.
1: Sí, perquè hi ha vegades dius, bueno, amb aquesta cassola ja faré, i resulta que vas veient que allò queda tot apretat.
2: Queda tot, sí, i no hi cap.
1: No, i el gust, vols dir que queda igual?
2: No, si perquè la carn queda, si una cosa està sobre l'altra, queda més bullida, eh?
1: Clar,
2: la carn ha d'estar espaiosa.
1: Molt bé, què es portes? Vas dir que portaries alguna de peix, a veure.
2: Sí. I, bueno, un clàssic, però són uns calamars farcits, que els podeu fer també abans i queden molt bé.
1: Porta molta feina, eh?
2: Sí, no, una mica. El que porta més feina és netejar-los, que la peixatera ja ens els pot netejar, però llavors nosaltres els hem de girar, perquè jo els calamars sempre els giro, perquè a la part de dintre tenen unes coses,
1: sí,
2: però llavors no cal que els torneu a girar.
1: Ah, ja
2: els agireu primer, ja, com que ja els hem, de sí, la part d'allò ja te'ls han rentat, tu arribes a casa, els ben rentes, els agires, i si els voleu girar agafeu una cullera de fusta, que el mànec sigui ample, quadrat, no que no tingui punxa, entreu pel cantó prim, diguéssim, del calamar, punxeu-hi amb la mà.
1: Ah,
2: queda com un guà, i llavors treus la cullera.
1: Un moment,
2: treus la cullera.
1: Escolta-me, però Joana, aquelles dues aletes que hi ha,
2: les aletes els atraiem,
1: ja els atraiem. Va,
2: i les potes també, perquè tot això ho farem servir per farcir.
1: Molt bé.
2: Doncs llavors el que hem de fer és girar els calamars, que és el que em vol més feina. Agafarem els ingredients. Jo us he posat, ja que en feu una mica més, perquè com que és laboriós, llavors sempre ja ens en queden.
1: Queda bé congelar, Joana?
2: Sí. 12 calamars mitjans.
1: Per 4 persones?
2: Jo per 6 persones, sí, he comptat això, perquè amb 2 n'hi ha prou, eh? Si en voleu fer per més, doncs n'hi poseu més, mitjanets. En aquí, uns 600 grams de carn de porc, de cap de llom, sempre cap de llom jo hi poso, picada.
1: Molt bé.
2: Llavors, una ceba grossa per fer el sofregit, les 8 cullerades soperes de tomàquet sempre natural, un pols de farina, un bon got de vi blanc.
1: Com per, Joana, quan dius un pols de farina?
2: Sí, una cullereta petita de cafè.
1: De cafè.
2: De cafè. De cafè.
1: Ben petita, eh?
2: Sí, petita de cafè. Llavors, un bon got de vi blanc, les potes i les ales d'aquests calamars que haurem separat a part, 4 ous, 2 de durs, que els farem durs, per ratllar-los aquí, que ara us ho explicaré, i 2 de crus. El fumet, si teniu fumet blanc, aquest cop és blanc el fumet, eh? I si no, aigua. L'aigua també queda bé. I llavors, per la picada, unes 12 ametlles, julivert, 2 grans d'all, una mica de xocolata negra, i ja ho tenim. I la bona picada aquesta.
1: Molt bé.
2: Aquí en aquesta picada també hi podeu posar, si teniu pinyons, si teniu avellanes, si teniu ous, també una picada bona d'aquestes.
1: És a dir, encara que posem diferents fruits secs,
2: fruits
1: també secs, sembla funcionar,
2: exacte,
1: bé.
2: Exacte, sempre funciona.
1: Fantàstic.
2: Eh?
1: Vinga, doncs anem a confeccionar-ho, que jo, com veig tantes coses, Joana, a mi que m'agrada tant la cuina.
2: Sí, a tu t'agrada molt.
1: Vinga, va, anem a fer.
2: Ai, després m'he descuidat. 12 escuradents. M'he descuidat els escuradents per assallar-los. Agafarem els calamars i, tal com hem dit, sobretot ben nets, perquè si a la punta no els girem, hi ha una mica de sorra,
1: malament,
2: ja està, eh? A la que mengem això ens trobarem sorra a per tot.
1: Sí. I aleshores...
2: I és molt, no, és molt antipat, i primera que no t'ho pots ni menjar. Llavors, quan els hàgim girat aquests calamars, tindrem ja aquesta carn picada, i haurem posat les ales i les potes picades també, i aquests dos ous ratllats. I posarem una mica de julivert i una mica d'all, tallat ben petit.
1: L'all com una...
2: un gra d'all, un gra encara no, eh? I si no, us repeteix, no n'hi poseu.
1: Va.
2: Jo a casa no n'hi poso. I pebre, una mica de pebre blanc, un bon raig de pebre. Llavors aquesta massa, amb les mans sempre ben netes, la treballem ben treballada, com ens ha quedat una bona massa, que fem el calamar i amb una cullera el anem omplint. Sempre hem de deixar uns dos dits
1: de la
2: part de dalt, uns dos dits.
1: És a dir, podem apretar-lo fins a baix de tot.
2: Sí, fins a baix, dalt, dos dits. Llavors, quan tinguem aquests calamars ja a punt, a la part de dalt els assallarem amb un escuradents. Un escuradents d'aquests de totes les dues puntes tenen punxa. Però llavors amb les estidores tallarem les dues puntes.
1: Val.
2: Per què? perquè quan els posem a la cassola, si ens toqués amb un d'ells, és més fàcil que es rebentin.
1: Ah, sí.
2: Perquè, sí, esclar, com que a la cassola es toquen, així la punta la tallem. Llavors agafem en aquesta cassola i fem aquest sofregit. Jo tot ho faig en cru, això, tal com us he explicat. Agafem i fem aquest sofregit d'aquesta ceba, aquesta tomaca, tot això ben sofregit.
1: Ben lent, perquè, esclar, veig que amb la cuina, Joana, hi ha dies que ens dius que vagi ben lent el foc, sí, o més foc.
2: No, no, no.
1: Això és important,
2: En aquí, esclar, la ceba ha de quedar rosseta i la tomaca també. I llavors hi anem tirant una mica d'aigua perquè no se'ns agafi, i anem tirant una mica d'aigua quan tinguem aquest sofregit ja ben fet, i posarem un pols de pebre vermell i el bon raig de vi blanc.
1: Val.
2: Deixarem un moment que s'evapori aquest vi, llavors agafem els calamars i els hi podem posar. I aquests calamars els tindrem poder una mitjoreta que es vagin rossint amb aquest sofregit que hem fet.
1: Vol dir que couen aviat els calamars, no?
2: Sí,
1: amb
2: després,
1: aquest bon rato?
2: Sí, bueno, amb aquest bon rato no couen, agafen color.
1: Val.
2: I treuen la seva aigua, perquè veureu que són grossos i s'encongeixen.
1: Sí.
2: Queden més petits. Amb aquest sofregit es van encongint, els anem tirant aigua, ho anem passant, i llavors quan ho tinguem ja tot així, llavors ja hi podem posar, els podem cobrir de fumet si en tenim blanc, si el teniu vermell també n'hi podeu posar, o aigua, però no els cobrim ben bé del tot perquè deixen molta aigua el calamar,
1: Caldo de peix,
2: sí.
1: Si no tenim fumet fent nostre, si no, què?
2: Sí, un caldo de peix, sí, un caldo de peix. Llavors, què farem? Farem aquesta picada, que us he dit, i li tirarem aquesta picada. Els deixarem que es coguin, i la manera que veurem que es coguin, com és? Agafar una escuradents o una forquilla i punxar la part de dalt que has deixat aquests dos centímetres sense omplir. Com veiem que això és tovet, ja ho podem tancar. Si llavors aquest plat volem fer un plat únic i fer el mes de festa, que dius, bueno, jo he fet un aperitiu, unes patates, unes olives, i aquest plat únic hi podem posar dos escamarlans per cada un, o unes cloises o uns musclos, el que ens agradi.
1: Això ho fas bullir-ho a banda?
2: Sí, això sempre a banda. Els escamarlans, si ho feu un dos dies abans, els hi podeu posar el mateix, i ara les cloises jo sempre els obro a part, perquè si en surt una d'aquestes negres, la cassola te la fot a fer punyetes per l'ancla. I els musclos també, un moment oberts, i els hi tiro.
1: Molt bé. I deixes una part de la closca?
2: Sí, jo sempre hi deixo una part. Sí. M'agrada més així, una part. Mm-hmm. És diferent com fas un plat que dius sense feina, però això sí, és bo amb una part.
1: Sembla molt laboriós, però una vegada, de la manera que ho expliques tu, dius, ai, més o menys...
2: No, el més laboriós és el girar-se. És el girar-se. Si som colla, a vegades penses, ostres, encara no acabem, perquè, és clar, si som 10 o 12 persones, ara, si som 6 o 8, es porta bé.
1: Sí. Molt bé, Joana, tornem-ho a repetir. Continguts, a veure, aquests calamars.
2: Llavors,
1: forcits.
2: Una altra cosa que us vull dir. Si us sobra carn picada d'aquesta, amb això, perquè a vegades un calamar farà 200 grams, 250, més grossos no els compreu. Si us sobra, llavors feu unes pilotites, unes mandonguilles, i llavors els ho poseu al costat de la cassola, que també és molt bo.
1: Les mandonguilles, si poses all i julivert, o hi poses
2: ja tindrem la carn aquesta,
1: que ja hi haurem barrejat.
2: Ja haurem barrejat les potes, i tindran gust de peix i gust de tot.
1: Joana, les potes i aquestes aletes ho talles petit, molt petit?
2: Ho trituro, amb l'1, 2, 3.
1: És com ho ha semblat la meva cotella.
2: Ho triturem i ho barregem. Quasi bé no es nota. Exacte, ho barregem en aquesta massa. I l'ou dur, ratllat, i també aquí, tot incorporat.
1: Molt bé.
2: Doncs llavors farem aquests 12 calamars, que hem dit, la carn picada, 600 grams, una ceba grossa, 8 cullerades soperes de tomaca natural, el pols d'aquest, una mica de farina, una cullerada d'aquestes de post, de cafè, de cafè. La farina s'hi posa perquè el suc ens quedi més espès.
1: Va.
2: I la farina li tirem quan tinguem el sofregit fet, i tot abans de tirar-hi l'aigua. I la deixem coure un moment.
1: La desfàs, la farina?
2: No, li tiro directament, la deixo coure una mica de res, com si fessis una baixina, la deixes coure una mica i ja està. Aquest bon got de vi blanc, sempre un got que sigui generós, les potes i les adres que ja els haurem picat, aquests 4 ous d'usos, 2 de crus i 2 de cuits, els crusos els posem a la massa, i això ens fa que la massa quedi més amorosida.
1: Molt bé.
2: El fumet blanc, l'aigua, depèn de la quantitat que feu, ja veureu vosaltres mateixos, i la picada, aquestes ametlles, el julivert, els grans d'all i la mica de xocolata, i una mica sempre de pebre vermell dolç.
1: No t'oblides mai, tu, però
2: el pebre negre o blanc, també, poseu-n'hi, perquè és molt bo. A la carn, també, a la carn ve un salada i empebrada.
1: Són la mateixa,
2: sí,
1: eh?
2: Sal i pebre.
1: Jo ja me fixo que tu...
2: Jo amb sal, això ho tinc tradicional,
1: sí,
2: meu.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, perquè aquest pebre vermell què fa? Que aquest suc quedi una mica fosc.
1: Sí.
2: I et don, no quedes blanqueït.
1: Però el gust, esclar, no hi deu influenciar
2: no,
1: massa,
2: no? No, perquè si n'hi posem una cullerada d'aquestes de cafè...
1: Pregunta, per fer un rostit, això ho vam estar parlant, una colla de senyores, sí, per fer un rostit d'aquests que se'n diuen de festa, que hi ha xai, imagina't, xai, hi ha pollastre, conill i botifarra, em sembla. Bueno, que s'hi posa vi ranci, i jo deia que s'hi té que posar vi blanc.
2: No, vi ranci. El birranci en el rostit ja és molt bo. El que passa que has d'anar al tanto, perquè el birranci, què passa, té sucre. I llavors, segons com te s'agafa la cassola.
1: Ah.
2: O sigui, que llavors li has de tirar ja cap a l'última hora, com tota la carn la tens ben rostideta, i anar al tanto anant tirant una mica d'aigua. Però el birranci és molt bo.
1: Bé, doncs així jo sí, deia malament.
2: Sí, no. El birranci,
1: vi blanc,
2: i si tens vi blanc, tens vi blanc, eh? I si no tens vi blanc, tens conyac, un raig de conyac, eh?
1: Joana, moltíssimes gràcies.
2: Adéu-siau, fins la setmana vinent.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Seguim parlant de cultura.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Xica, tica i ballarica.
3: Sabies que el 90% dels errors de la parla es produeixen a l'inici o al final d'una conversa? Aquests errors són deguts al que coneixem com a llenguatge automàtic. És a dir, quan deixem que el subconscient faci tota la feina sense que nosaltres haguem de prestar gaire atenció. D'aquesta manera es donen situacions d'allò més surrealistes. Com quan el caixer del supermercat ens diu que tingui un bon dia, però nosaltres pensem que ens està oferint el tiquet de la compra i li contestem no, gràcies. Vigileu amb les salutacions i els comiats. Intenteu ser conscients d'allò que dieu.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat.
4: Centre Veterinari Empordà, visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó, Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: FM.
1: Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
2: Avancem junts. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Tot Sardana, la millor selecció de la nostra música. Edita i presenta Gerard Carrión.

comencem el Tot Sardana d'estiu. Us oferirem sardanes dedicades a la població de Sant Sadurní d'Anoia. Farem el nostre homenatge a aquesta població tan sardanista que fa molt bona feina en pro de la nostra dansa nacional, de la sardana i la música per a cobla. Escoltem d'en Ricard Viladesau, compositor calongí, la Filoxera, i ens ofereix la cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens ha interpretat la Filoxera del compositor Ricard Viladesau. I escoltem una gran sardana, una sardana que és una meravella, ens posa la pell de gallina, la Plec Jove d'en Jordi Molina. L'escoltem també amb la Cobla Badalonina, la Cobla Marinada.

Quina delícia hem escoltat l'aplec jove d'en Jordi Molina amb la Copla Marinada. I d'en Francesc Camps Comelles escoltem Flaire de Cava i també amb la Copla Badalonina.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Sardanes al Cava del compositor Xavi Pinyol. I del compositor barceloní que escriu unes sardanes ben airoses i ben balladores d'en Xavier Forcada, escoltem Desgorjant amb la Cobla Marinada.

0: La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Desgorjant, del compositor Xavier Forcada.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Dins dels actes de celebració de Sant Sadurní d'Anoia, ciutat pobilla de la Sardana, en 1984, es va celebrar el primer concurs musical de sardanes dedicades a Sant Sadurní d'Anoia en el decurs del concert del dia 10 de setembre de l'any 1984. El mestre Joan Josep Blai, amb aquesta sardana que escoltarem, va ser un dels finalistes al títol a l'escalfor d'un Montcava. L'escoltem amb la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar la sardana L'escalfor d'un bon cava del compositor Joan Josep Blai. Ens l'ha ofert la Cobla Marinada. I escoltarem una sardana que a mi particularment m'agrada molt, a veure si a vosaltres també. És d'en David Estanyol, quan va visitar la vila de Sant Sadurní d'Anoia, sempre se sent com a casa. És per això que va dedicar aquesta sardana als membres del Foment Sardanista, en especial a l'Àngels Vendrell i a la Mati Arnaus, el Seny i la Rauxa. Es va estrenar a Sant Sadurní d'Anoia el dia 25 d'abril de l'any 2003. Escoltem Com a casa, d'en David Estanyol, amb la Cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Com a casa, d'en David Estanyol. Què us ha semblat? I escoltem una sardana que porta per nom Escumejant. El 30 de novembre de l'any 1985, Sant Sadurní d'Anoia va retre homenatge al mestre Manel Saderra Puigferrer. Ell, en agraïment a la vila de Sant Sadurní, li va dedicar aquesta sardana obligada de tenor, el tenor solista, en David Estanyol. Escoltem Escumejant, de Manel Saderra Puigferrer, amb la Cobla Marinada.

del compositor Manel Sader Puigferrer hem escoltat Escumejant amb la copla Marinada. El mestre Joan Lluís Moraleda va voler dedicar aquesta sardana titulada Brut de Bruts al foment sardanista de Sant Sadurní d'Anoia, en especial en Pere Rebordosa i en Josep Joanola, que en aquella època eren membres de la junta d'aquesta entitat. Es va estrenar l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona, l'any 1992. Escoltem Brut de Bruts d'en Joan Lluís Moraleda amb la copla Marinada.

0: del compositor Joan Lluís Mora. Ara hem escoltat Brut de Bruts amb la cobla badalonina, la cobla Marinada.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Estem dedicant el programa avui a escoltar sardanes que fan referència a la població de Sant Sadurní d'Anoia, aquesta població de l'Alt Penedès que fa molt bona tasca de difusió de la sardana i la música per a cobla. Escoltarem que porta per nom Escumes del Noia. L'any 1948 el mestre sadurninenc Conrad Gili va escriure aquesta sardana que la va dedicar a la seva vila. L'any 2003 el mateix mestre va fer una revisió d'aquesta sardana que es va gravar en aquest disc que escoltem, Escumes del Noia, d'en Conrad Gili, i l'escoltem amb la cobla Marinada.

La Cúpula Marinada ens ha interpretat Escumes del Noia, del sadorninenc Conrad Gili. Ens l'ha ofert la Cúpula Badalonina. I escoltarem una sardana que és una autèntica meravella. El 25 de novembre de l'any 1989 s'estrenà aquesta sardana que escoltarem, de Lluïment de Tible, del mestre Martirià Font, que va dedicar al foment sardanista. El tible solista és l'Enric Sánchez. Escoltem Un bon camí amb la Cúpula Marinada.

La Cobla Marinada ens ha interpretat Un bon camí d'en Martirià Font. Ha fet una excel·lent interpretació l'Enric Sánchez, tiple solista, i tots els seus companys de la Cobla Badalonina. Això ha estat un vist i no vist, arribant al final de l'edició d'aquest diumenge d'estiu del Tot Sardana. Us hem estat fent costat al control tècnic en José Matosses i a la direcció i presentació un servidor, en Gerard Carrión. I acabarem amb una altra sardana d'en Carles Ruïra, aquest compositor sabadellenc que va deixar una bona empremta. Sardanes airoses, alegres, maques i balladores de plaça. El títol, Els Jovencells. Que tingueu un bon diumenge, acabarem amb la Cobla Juvenil de Sabadell. Una bona setmana, que balleu moltes sardanes i fem país entre tots plegats. Que tingueu una bona setmana, que sigueu feliços. Adéu-siau.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant

0: Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'església ens faran un petit concert. Pati de les antigues escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
1: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
2: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaur, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
3: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: Ai, maleïts mosquits. Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
5: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
6: I parlant d'emocions...
7: 94

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Avui parlarem de Marieta Alboni, un nom que no és gens popular en el món de les havaneres, però és un nom molt important pel que va fer. Ens ho explica en Martí Bacardí, que, com sempre, ens parlarà de tot el que sap de les havaneres i el seu món. Bon dia, Martí!
1: Bon dia! Com bé dius, és el nom de la cantant italiana Marieta Alboni. No es troba entre els noms més destacats del món de l'havanera, però sí és destacat el que va fer pel gènere.
0: I què va fer Marieta Alboni per l'havanera?
1: Això deixem-ho per més tard. Primer parlem una mica de Marieta Alboni per conèixer el seu destacat paper en el món de la música.
0: Molt bé, Martí. Endavant.
1: Marieta Alboni va néixer el 6 de març de l'any 1826 a Città di Castello, Perugia, Itàlia. De ben petita va mostrar molt d'interès per la música, però a casa seva no li donaven importància, fins que el seu germà gran Leopoldo la va fer estudiar primer a casa i després a Cèsena. Més tard a Bolònia, cridada pel compositor Gioacchino Rossini, qui degut al seu talent li va fer classes gratuïtes durant 3 anys, ja que la seva família tenia molta feina per mantenir els 6 germans de Marieta i no en podien pagar l'estada a Bolònia fins que ella, treballant de músic, es va poder cobrir les despeses dels estudis.
0: Déu-n'hi-do! Rebre classes del gran mestre d'òpera Rossini. I què més? Va, segueix, Martí.
1: Encara no us ho he dit, però Marieta Alboni era cantant. Cantant lírica, concretament contralto, molt destacada. Va debutar el 3 d'octubre de l'any 1842, amb només 16 anys, en el paper de Crimene a l'òpera Safo de Pacini, passant seguidament a defensar papers del gran Donizetti i d'altres grans compositors de l'escena operística. Cada cop anava agafant més importància el seu paper en el món de l'òpera, cantant a grans teatres com a Viena, a l'Escala de Milà, al Teatre Imperial de Sant Petersburg, al Covent Garden de Londres, al Teatre Real de Madrid, a Praga, a Hamburg, fent després el salt a Amèrica.
0: Ai, ai, ja ho veig. Meitat de segle XIX. Amèrica, un continent on Cuba era un gran centre cultural. Sembla que sí que d'alguna manera Marieta Alboni es va creuar amb l'havanera. És així?
1: No vas malament, Gerard, però deixa'm seguir amb la història, que tot arribarà.
0: Va, segueix, vinga.
1: A la dècada dels anys 50 del segle XIX va tenir molt d'èxit a Amèrica. Va ser un breu període de temps on va triomfar als Estats Units, Mèxic i Cuba, on va passar el que ens porta a parlar d'ella avui.
0: Veus? No anava tan mal encaminat quan he vist que feia el salt a Amèrica. Va, company, què va fer Marieta Alboni a Cuba?
1: A Cuba, la contralto Marieta Alboni va conèixer el músic basc Sebastián Iradier. I qui era Sebastián Iradier? Ho recordeu? L'hem anomenat moltes vegades. Sí, tots ho teniu al cap. Sebastián Iradier era el compositor de l'havanera més important de la història, La Paloma. Ara us donaré una data que no hem dit mai en aquest podcast, però és una data clau pel que us estic explicant. L'havanera La Paloma es va estrenar a La Habana l'any 1855, sota la direcció del seu compositor, el mestre Sebastián Iradier. I sabeu qui la va cantar? Sí, amics, la va cantar Marieta Alboni. Aquest va ser el fet capdalt de la cantant italiana Marieta Alboni per l'Havanera. Va posar veu a l'estrena mundial de l'Havanera més popular arreu del món.
0: Espectacular! No podia ser d'una altra manera que una havanera tan important fos estrenada per una de les millors veus del moment en el panorama musical, la veu de Marieta Alboni. I què? Com va acabar la biografia d'aquesta important cantant italiana?
1: Marieta Alboni es va retirar l'any 1863, tornant 5 anys més tard per cantar en el funeral del seu mestre, Gioacchino Rossini, i va fer alguna feineta més. Finalment, però, va morir l'any 1894 a França.
0: Molt bé, Martí, gran història. No cal parlar sempre dels que fan havaneres on estudien el gènere. Els intèrprets també són molt importants i en aquest cas queda clar que l'havanera era un gènere de molt alta volada. Hem sabut que l'havanera de les havaneres, la Paloma, la va estrenar una veu de les més importants de la música culta, la veu de la gran Marieta Alboni. Acabem escoltant, no pas a la nostra protagonista d'avui, de qui no tenim cap gravació, però perquè us en feu una idea, sentirem la cantant lírica Pumezza Machiquizza interpretant La Paloma.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: Vine a sentir.
2: Ganes de clàssics?
3: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Déu-n'hi-do.

0: millorant la comunicació local.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
4: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
5: No.
4: I un parell d'ous dins un got de vi?
5: No.
4: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
5: No.
4: Cada cosa alhora, no?
5: I és clar.
4: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
6: Què prendran els senyors?
7: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
8: Hola, som
9: la Mariona,
10: la Júlia
11: i en Joan.
12: Bones dies.
13: Ràdio Vila-sacra.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Mor una dona de 97 anys en una piscina particular dels plans de Sió a la Segarra. La víctima es va ofegar a quarts de nou del vespre mentre es banyava. Els equips d'emergència que es van desplaçar al lloc dels fets no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. A més, també des del 15 de juny una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Poseu bé l'orella.
1: En el 107 de la FM.
2: Des que ets un infant, vius la vida que t'han planificat els altres. Estudies perquè et diuen que tindràs un futur laboral millor. Treballes dur perquè et diuen que treballar dignifica. I de l'amor? De l'amor què en diuen? Diuen que l'amor és per sempre, perquè si és verdader no es trenca. Et diuen que l'amor, de debò, resol tots els conflictes de la parella, perquè qualsevol problema conjugal perd importància davant d'aquest amor.
3: La vida planificada pels altres és perfecta i tu aspires a la perfecció. No vols decebre ningú i no vols decebre't. Vols llevar-te cada dia amb un somriure, pujar dignament als teus fills, ser més que competent a la feina. Vols viure la vida perfecta que et van fer somiar i que ara suportes amb un somriure de pega.
2: Per què aquest somriure fals?
3: No vols que se n'adoni.
2: Per què?
3: Vols que creguin que ets feliç.
4: No, no ets feliç. El monstre en qui vius no te'n fa. Aquesta mala bèstia només infligeix dolor, perquè, creu-t'ho, no t'estima. La seva violència rabiosa no té res a veure amb l'afecte cap a tu, i ho saps. El seu egoisme misogen no té res a veure amb l'amor, i ho saps. Però ja ho saben els altres?
5: De ben segur que no ets capaç d'explicar-te com ha succeït tot plegat. Tu l'havies estimat profundament i en tens una forta convicció que ell t'havia correspost amb la mateixa intensitat. Per què aquesta ira per qualsevol bestiesa, doncs? Per què aquest menyspreu cap a tu? Per què aquesta violència? El teu dolor i la teva desorientació et porten a pensar que potser tu ets el problema.
4: T'equivoques. Ell és el problema i, creu-t'ho, no t'estima.
5: Però ja ho saben els altres?
2: Potser tens por que no et creguin. Si sempre has mostrat un somriure, com expliques ara que realment vivies en un infern? Si has fet creure que tothom, que vivies la vida dels teus somnis, com expliques que el somni fa temps es va tornar un malson? Però no t'enganyis, això només són excuses.
3: Perquè tu ets la víctima.
4: Si t'ho quedes per tu, no et podem ajudar.
5: Truca al 016. No deixis córrer més temps. Fes-ho per tu. Fes-ho per als teus.
3: Tu pots i has de prendre la decisió valenta i vital de canviar les coses. De totes maneres, els altres, la teva família, els teus amics, els teus veïns, també hi han de prendre part, perquè la fi de la violència és una tasca que ens implica tots i cadascun de nosaltres.
5: Sovint no ens adonem que som nosaltres, l'entorn, qui col·laborem a que la víctima se senti sola, una solitud que la torna muda, que l'aterreix.
4: Lamentablement, ens costa reaccionar. Quan ho fem, acostuma a ser massa tard. És llavors quan ens preguntem com haurien anat les coses si haguéssim actuat. Si haguéssim deixat la nostra posició d'espectadors. Si li haguéssim fet saber que tenia algú amb qui podia comptar.
2: En el darrer segle, la nostra societat ha aconseguit importants fites socials que han consolidat els valors de la democràcia i de l'estat de benestar. Gràcies a moltíssimes persones, conegudes i anònimes, dones i homes, hem avançat cap a un model social on les persones no es distingeixen pel seu sexe, sinó per la seva vàlua.
4: Això ha estat possible gràcies a la seva actitud lluitadora i altruista. I és que la por és la gran enemiga dels avenços socials, una mordassa que no ens deixa parlar.
3: La violència vers les dones no és una qüestió domèstica i privada. La violència vers les dones és la gran vergonya que la nostra societat encara carrega a les seves espatlles.
5: És per això que tu, que havies somniat amb ser feliç, no tens per què renunciar-hi. Tu ets tu, ets única. No deixis que res ni ningú et comparteixi en no res. No deixis que t'anulin. Truca al 016.
2: I tots els altres t'ajudarem i et donarem suport, perquè no volem que pateixis. Perquè desitgem que algun dia tota aquesta violència sigui només una remora del passat.
3: Un record llunyà.
4: Una petjada desdibuixada.
5: Tothom té dret a ser feliç.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Setze jutges d'un jutjat menja fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els 16 jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper embaladits. Guau, guau!
5: Adeu!

0: I parlant d'emocions.
1: 33.
2: Les frases d'en Ramon.
3: Podries prestar-me un diccionari? És que en veure fantasmades de segons qui em quedo sense paraules.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum. Els telèfons d'atenció al client no poden ser de tarifació addicional. 803, 806, 807, 905 i els SMS Premium.
1: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: Una de les opcions que està agafant més popularitat és viatjar sol. Una experiència que serveix, diuen, per conèixer-se a un mateix i ser més resolutius a l'hora de solucionar problemes. Lola Santiago.
1: El estar tú en un lugar te da la tranquilidad de ir donde quieras, cuando quieras, de tener más tiempo para pensar, para conocerte.
2: És l'Andrea, qui aquest any ha decidit viatjar sola per Itàlia a moda de teràpia. No és l'única. De fet, la majoria dels que s'animen a iniciar aquesta aventura ho fan per beneficis personals. Entre ells, una major introspecció, prendre decisions pròpies o guanyar més autonomia. En Francisco Rivera, psicòleg clínic d'Uno Bravo, afegeix que aquesta experiència també aporta una major resiliència, ja que hem de fer front als imprevistos.
3: Imagina, por ejemplo, que pierdes un tren. Pues si estamos en un viaje en grupo, pues no suele pasar nada. Siempre hay alguien en el grupo que es como el solucionador de problemas, ¿no? Pero cuando vamos solos, pues nos vemos forzados a resolver esa situación. Esto lo que va a hacer es que fortalece la capacidad que tenemos pues para afrontar problemas.
2: Qui va aprendre a superar aquests reptes va ser la Clàudia, qui fa uns anys va viatjar sola al Japó i va estar 2 mesos i ens recomana...
4: Deixar-te emportar una miqueta pel que passi. Bueno, no sé, jo trobo que és com el que més agrada, no?, d'un viatge, aquests petits moments de, bueno, pues no portava guia i m'he deixat emportar i ha passat això.
2: Tot i aquests beneficis, hi ha molts que encara no s'animen a viure aquesta experiència per la por a la soledat. En aquest sentit, Rivera insisteix que aquest sentiment pot ser l'excusa perfecta per conèixer les persones que es creuen pel nostre camí.
5: Pensa.
6: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Ei, Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió,
2: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: les veus de la ràdio t'abracen.
1: Fliparàs. Al·lucinaràs.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Benvinguts. Us hem trobat molt a faltar i em fa molta gràcia. Jo volia parlar-te, a part de donar-vos la benvinguda i de tot això, de trobar-nos, això de les paraules, jo en diria una que és en escreix. O sigui, es deia, i pràcticament no la sé, ja no la sento, es deia, ho farem amb escreix, volen dir, ho farem amb gran, no? Amb gran, amb convicció i tal, i ara no es fa servir. Val, moltes gràcies. Un petonàs.
4: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els productors de poma de Girona esperen que les onades de calor no els impediran aconseguir una collita rècord. Han començat la campanya amb la previsió de superar les 106.000 tones. Joan Sisquella.
4: Les estimacions inicials apunten a un increment del 30% de producció en comparació amb l'any passat i un 16% superior a la mitjana de les últimes 5 campanyes. Es basen en el mostreig que van fer a finals de juny i el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona, David Casadellà, admet que les calorades del juliol poden provocar un lleuger descens de la producció.
5: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, no arribarem a aquestes previsions que s'havien marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
4: La campanya s'allargarà fins al desembre, que és quan es collen les varietats més tardanes, i des de Poma de Girona, que concentra el 37% de tota la producció de pomes de Catalunya, destaquen que els consumidors en poden trobar tot l'any perquè és una fruita, diuen, que manté intactes les seves qualitats.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Es todo un misterio, pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
3: I parlant d'emocions...
4: 45.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bé, aquest matí el sol ha d'imposar-se clarament amb un ambient de ple estiu i amb temperatures que ja han sigut força elevades aquesta matinada en molts sectors de la costa, on hi ha hagut molts valors tòrrids al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, és a dir, aquests valors que no baixen dels 25 graus, fins i tot 26 a Tarragona, a Vinebre, o a prop d'aquests 26 també a la ciutat de Barcelona o a Portbou. De fet, avui esperem que les temperatures pugin una mica més i s'assoleixin valors pròxims als 40, fins i tot cap al Pla de Lleida, cap a punts de la franja de Ponent, que és on s'enfilarà més el termòmetre, 38-39. Però cal dir que a partir de migdia anirà arribant un front de ruixats i tempestes per Ponent, que lliscarà per les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, que és on esperem que la tarda es mostri més complicada, amb avisos d'intensitat de pluja i localment amb alguna tempesta que pot ser una mica intensa i acompanyada de calamarsa. Podria quedar una mica al marge de tot plegat, sobretot la façana litoral i especialment de la costa central i Empordà, i també gran part de les comarques de Girona, a diferència d'aquests darrers dies on hi ha hagut força ruixats. En principi, doncs, no n'esperem gaires. I a la resta del territori serà un diumenge de sol i d'ambient canicular amb temperatures encara una mica més elevades.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Ràdio Vila-sacra.
16: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.
17: Temps per la cultura.

0: ¿Sabías que...?
1: Els koales són immunes al verí de l'eucaliptus gràcies al seu ADN. Els fulls d'eucaliptus són tòxics per a la majoria dels animals, però també per als koales. El koala devora fàcilment un quilo de fulles d'eucaliptus al dia. Si nosaltres mengéssim la mateixa quantitat, probablement moriríem. Però segons un nou estudi ha revelat que els koales són immunes al verí de l'eucaliptus gràcies al seu ADN. El descobriment va ser realitzat per un equip de 54 investigadors i dirigit per Rebecca Johnson, qui va elaborar un pla genètic complet del marsupial australià.

0: passió, música, entreteniment.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: El més bo és veus tornat de veritat, eh? Perquè el de més val no parlar. No, de veritat, eh? Avui la gent no s'atreveix gaire a parlar, però us escolta moltíssima gent, eh? A mi m'agradaria sentir una mica Amics per Sempre, que lliga més amb tot el que sou.
6: Participa amb nosaltres.
7: Si no t'agrada això, canvia i busca quelcom millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
6: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
8: És Ràdio Vila-sacra.
6: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
8: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
9: En el 107 de la FM.
10: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
11: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
12: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
13: Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: I agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes d'alta velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar migrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també a Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Abajas és portaveu de la Policia Nacional i explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
2: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia i a més era fabricada en França.
1: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic d'aquestes persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podrien arribar a transportar-ne fins a una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i en molts casos també sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles d'aquesta xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i també partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells d'aquest aparell delictiu.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu, sense

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
2: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. El poema que he escollit és La classe de mates i ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates, 20 més 5 igual a 25, aquesta suma la tinc. 10 menos 3 igual a 3, una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81, ho han adivinat algú. 7 bombons a repartir, quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenc per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. Unos títeres per nedar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si conto seguit, arribarà a l'infinit.
1: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: En el 107 de la FM.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
0: En el 107 de la FM.
3: Protegiu els vostres fills del fum del tabac. Evitar el fum del tabac als infants té un munt de beneficis. Evitar el fum del tabac als infants disminueix el risc que pateixin infeccions i malalties respiratòries, la possibilitat que se'ls irritin els ulls, la probabilitat que pateixin infeccions d'orella.
4: No interrompeu la lactància materna. Si doneu el pit al vostre fill o filla, pregunteu a l'especialista de pediatria què podeu fer per minimitzar l'efecte de la nicotina a la llet. No fumeu mai a casa. Fumeu a l'exterior, balcó, terrassa... Tampoc fumeu al cotxe, encara que l'infant no hi sigui. Encara que ventileu la vostra llar o deixeu la finestra oberta al cotxe, les substàncies tòxiques del fum del tabac impregnen l'ambient. La roba, els cabells, la tapisseria... Protegiu el medi ambient. No llanceu les borilles a terra. Doneu bon exemple.
3: Protegiu la vostra família. Només un entorn lliure de fum de tabac pot protegir-vos dels problemes que causen les seves substàncies tòxiques. Us en poden informar al vostre centre de salut. Poseu-vos en contacte amb els serveis de pediatria i els professionals sanitaris.

0: m'haguessis avisat, jo m'hi hauria ben pensat. I amor, van tocant les 12.
1: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
2: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
3: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
4: Volem saber com et lleves.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
7: Pues no me n'entero.
8: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
5: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
6: Aquesta és la diferència.
8: Oh!
9: Ole!
8: Oh!
9: Ole!
3: Oh! Defineix tranquil·litat.
10: No et preocupis si no ens vols escoltar.
11: Eh?
10: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
8: Ostres, tu!
10: Així de fàcil és la situació.
12: Ho veieu?
10: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
13: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: I parlant d'emocions.
1: 4. Ministrius de llars.
2: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
1: Ministrius de llars.
2: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
3: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Cada diumenge...
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Sent Empordà.
4: Trucar.
5: Hauré trucat.
6: No.
4: Truqueu. No, ells truquen.
7: Trucaré.
8: Trucaran? Hauran trucat?
9: Hauran trucat.
8: Vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Xavier, mira, estic tan emocionada, és que mira, ja fa dies que m'emocioneu, acabo que em tinc que sentar en una cadira i és que estic molt emocionada perquè ahir va ser tan maco que ens fan passar ratos macos. Això és la nostra història, la memòria de la història. Jo és que em trec el sombrero i sobretot em trec el sombrero que fa dies que quan no és per una pera, que no és, com que no és per una col, em feu plorar, quan no per les cançons, pels records, per la nostra història, aunque sigui castellà. Te prometo, Javier, ole, ole, ole.
1: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Us quedeu, oi?
6: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Marina, a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
1: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
0: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola. Maleïts mosquits.
2: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control
4: i eliminació.
3: I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
5: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
6: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
7: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
6: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Hola, som la Mariona,
2: la Júlia
3: i en Joan.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals...

0: Aus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bé, aquest matí el sol ha d'imposar-se clarament amb un ambient de ple estiu i amb temperatures que ja han sigut força elevades aquesta matinada en molts sectors de la costa, on hi ha hagut molts valors tòrrids, al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, és a dir, aquests valors que no baixen dels 25 graus, fins i tot 26 a Tarragona, a Vinebre, o a prop d'aquests 26 també a la ciutat de Barcelona o a Portbou. De fet, avui esperem que les temperatures pugin una mica més i s'assoleixin valors pròxims als 40, fins i tot cap al Pla de Lleida, cap a punts de la franja de Ponent, que és on s'enfilarà més el termòmetre, 38-39. Però cal dir que a partir de migdia anirà arribant un front de ruixats i tempestes per Ponent, que lliscarà per les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, que és on esperem que la tarda es mostri més complicada, amb avisos d'intensitat de pluja i, localment, amb alguna tempesta que pot ser una mica intensa i acompanyada de calamar. Se podria quedar una mica al marge de tot plegat, sobretot la façana litoral i especialment de la costa central i Empordà, i també gran part de les comarques de Girona, a diferència d'aquests darrers dies on hi ha hagut força ruixats. En principi, doncs, no n'esperem gaires. I a la resta del territori serà un diumenge de sol i d'ambient canicular amb temperatures encara una mica més elevades.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
9: Bon

0: El xou de la Xandi Xou.
1: I parlant d'emocions...
2: 73.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Te'n recordes,
5: Ràdio Vila-sacra.

0: El Partit Popular ha bloquejat un nou intent de fer que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Senat en les mateixes condicions que el Congrés. Madrid, Dani Sainteaja.
1: El senador i mà dreta d'Ayuso, el PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha encendiat el debat quan s'ha referit així a l'ús de llengües cooficials.
2: Ni una elecció de quienes se hacen los ofendiditos porque digamos que es una chorrada que 20 españoles utilicen pinganillo en una reunión.
1: La reacció dels senadors sobiranistes ha estat aixecar-se i marxar.
2: Pues muy bien, váyase si quiere, cierre la puerta a salir. No somos socialistas ni dependemos de ustedes para seguir aquí. Váyanse, váyanse.
1: Ha passat durant un debat per reformar el reglament del Senat. 8 partits de Catalunya, el País Basc, Navarra, Galícia, el País Valencià i les Illes s'havien unit per impulsar l'ús de les seues llengües al Senat, però s'han topat amb el no de la majoria absoluta del PP.
3: Si ustedes nos niegan el derecho al buen día, estamos, como decimos en catalán, al cap del carrer.
1: A diferència del que passa al Congrés, des d'esta legislatura, a la Cambra Alta l'ús de llengües cooficials, diferents del castellà, es limita al debat d'emocions, els textos escrits i les reunions de presidents autonòmics.
0: El Partit Popular ha bloquejat un nou intent de fer que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Senat en les mateixes condicions que el Congrés.
2: Es una chorrada que 20 españoles utilicen pinganillo en una reunión.
1: La reacció dels senadors sobiranistes ha estat aixecar-se i marxar.
2: Pues muy bien, váyase si quiere, cierre la puerta a salir.
4: Pensa, pensa.

0: escoltats i anar a l'escola i tenir un metge que ens curi.
1: Tenim dret a ser feliços, passar-nos bé i també fer molts amics.
2: Tindre salut.
3: Anar al col·le.
4: Jugar.
5: Tindre una família.
6: Per tindre un problema no ets diferent.
7: Per exemple, les races tampoc són diferents, tots són iguals, tots som persones.

0: tica i ballarica.
1: Sabies que la síndrome de la punta de la llengua és la causant que no recordis el nom de l'intèrpret d'aquella pel·lícula? Sovint no recordem el nom d'un actor o d'una actriu, el nom d'un llibre, el nom d'una ciutat. Ens ha passat a tots, totes i totis. I no us preocupeu, que no és Alzheimer. És la síndrome de la punta de la llengua. Els noms propis no solen tenir sinònims i a vegades al cervell li costa trobar els sons concrets per reproduir-los, ja que aquests noms no s'emmagatzemen a la memòria semàntica, sinó a la memòria auditiva.
2: Ràdio Vila Sacra 107 FM, la de tota la vida.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Molt més viu. 107 FM.

que des de la prehistòria moltes civilitzacions han commemorat el solstici d'estiu, el dia més llarg de l'any que Europa sol caure en la setmana del 20 de juny? I és que es va assimilar a la festivitat amb l'arribada de la cristiandat. Però Sant Joan és potser la més pagana de les festes cristianes i la seva celebració, plena d'aigua, foc, música i alegria, l'apropa més a un divertit aquelarre que a una festivitat religiosa. I com passa sempre, no s'entén una festa d'aquestes característiques sense els rituals gastronòmics específics. Entra en escena la coca, una coca plana que es menja en tota la costa mediterrània i que és parenta d'altres plats amb una base similar al pa, com la pizza o la pizzalariare. El seu nom ve del llatí cocere, la qual cosa l'emparenta amb les cakes angleses o els cuixen alemanys. I la més coneguda és, sens dubte, la que porta fruita confitada. Encara que a la pràctica són moltes les persones que li posen pegues a aquesta fruita confitada, que sol agradar més com a concepte que com a realitat, ja que la fruita confitada és molt dolça. Però abans d'endinsar-nos en les receptes, donem-li una ullada a les altres tradicions culinàries del solstici a tot el món, que estem molt a favor de copiar tot el que és disfrutable i que procedeixi d'on procedeixi.

0: els que tenen en comú totes elles és que se celebren aquest moment de màxim esplendor en la naturalesa. En l'hemisferi nord, en el sud, el solstici d'estiu coincideix amb el Nadal. Si a molts llocs l'habitual és recollir herbes per preparar orujos, queimades, aiguardents i ratafies, perquè es creu que en Sant Joan incrementen els seus poders curatius o màgics, en tots ells es trien aliments que estan en plena temporada. A l'estat espanyol, per exemple, trobem a moltes localitats que ho celebren amb sardinades. El peix blau està a la meitat de la seva temporada de pesca. O a Alacant, per exemple, amb la coca amb tonyina. A Suècia, el ritual de Midsommar s'observa menjant maduixes i gerds que saturen els boscos nòrdics per aquestes dates i que després de ballar en cercle al voltant d'un tronc. També es menja un plat tradicional d'areng amb salsa, acompanyat d'abundant aquavit, un aiguardent molt potent. Si passem la bassa, a Cuba, a Camagüey, un dels rituals consisteix a preparar una olla de ajiaco, un guisat de carn. I a Perú, a la zona de la selva, el plat és el juane, similar a un tamal, que consisteix en una base d'arròs, olives, pollastre o udú que es lliga amb arròs i es cou al vapor. Tornant a les coques, però, la tendència és comprar-les més petites i artesanes, i la clàssica segueix triomfant, encara que sempre és divertit fer-se-les a casa. De coques o de cocs se'n troben a totes les fleques i pastisseries durant tot l'any, però aquestes són les específiques de Sant Joan.
1: Doneu-me xampany,
2: que és la nit més curta i el dia més gran.
3: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
4: En el 107 de la FM.

Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya,

0: Sentim la comunicació local.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Intenta atropellar un policia i fuig després d'una baralla per una plaça d'aparcament a Empúria Brava. La policia local va localitzar el vehicle, va detenir el conductor i també el va denunciar per quatre infraccions de trànsit comeses durant la fugida. O ens posem seriosos i amb mà dura, o aquesta gent se'n riu de l'autoritat de totes totes, comenta una veïna. Detingut a Portbou, el pres de quatre camins condemnat per homicidi i fugat durant una sortida. L'home havia matat i esquarterat un altre home en un pis de Barcelona. L'enxampen amb 60 quilograms de marihuana amagats entre electrodomèstics vells. La Policia Nacional va aturar el camió a la Jonquera en el marc d'una investigació iniciada al País Valencià.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Ens ho passem molt bé perquè són tots gent maques i, bueno, doncs mira, ens parlem els uns amb els altres i com que sempre fan alguna actuació, ai, m'encanta pensar que ens ho passem molt bé. En fi.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
0: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

sono stick buone.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra.
7: Avui

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bé, aquest matí el sol ha d'imposar-se clarament amb un ambient de ple estiu i amb temperatures que ja han sigut força elevades aquesta matinada en molts sectors de la costa, on hi ha hagut molts valors tòrrids, al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, és a dir, aquests valors que no baixen dels 25 graus, fins i tot 26 a Tarragona, a Vinebre, o a prop d'aquests 26 també a la ciutat de Barcelona o a Portbou. De fet, avui es pren que les temperatures pugin una mica més i s'assoleixin valors pròxims als 40, fins i tot, cap al Pla de Lleida, cap a punts de la franja de Ponent, que és on s'enfilarà més el termòmetre, 38-39. Però cal dir que a partir de migdia anirà arribant un front de ruixats i tempestes per Ponent, que lliscarà per les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, que és on esperem que la tarda es mostri més complicada, amb avisos d'intensitat de pluja i localment amb alguna tempesta que pot ser una mica intensa i acompanyada de calamarsa. Podria quedar una mica al marge de tot plegat, sobretot la façana litoral i especialment de la costa central i Empordà, i també gran part de les comarques de Girona, a diferència d'aquests darrers dies on hi ha hagut força ruixats. En principi, doncs, no n'esperem gaires. I a la resta del territori serà un diumenge de sol i d'ambient canicular amb temperatures encara una mica més elevades.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
16: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
17: Complejant. Complejant.
1: amb Caral Pedemonte.
17: Palamós celebra la desena edició de l'Amsó de Cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cobla, ja ens ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a Cobla. Palamós celebra la desena edició del festival amb so de Cobla. Repassem la programació al Coblejant. Aquest és el programa 499 i tenim més titulars. Amer potencia el seu aplec nocturn aquest 2026 amb una doble audició de dues cobles. Tot i així, encara no entra la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, igual que Palamós i la Canya. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coblejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vilasacra.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que passa al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Palamós, i així us ho expliquem.
3: Obrim el taló.
2: Aquesta setmana arriba el festival amb so de cobla edició número 10 a Palamós, i la programació d'aquest any ja ha començat amb 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Cerquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen, com la cobla amb so de dona i talent local amb el cantant líric palamosí Guillem Batllori, que fa un recital acompanyat per la principal de Llobregat. També hi haurà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vila de Saur organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen el cartell d'aquesta edició d'aniversari rodó. Anem a repassar aquestes propostes. La programació ha arrencat aquest dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assum. La formació reuneix sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig i també la principal de la Bisbal, i veus com Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda o Samantha incorpora un mapping i il·luminació escènica. De fet, aquesta orquestra que integra la principal de la Bisbal cada any, doncs, estrena un nou projecte a l'Auditori de Girona, i aquesta vegada és la primera vegada que aquesta producció, doncs, es porta a l'AMSO de Cobla. Per què? Doncs perquè integra la Cobla, la principal de la Bisbal. Aquest dijous hi ha dues cites a les 7 als Països Catalans, al Parc dels Països Catalans hi ha el concert Cobla amb so de dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llunell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Bizantini. I també a les 10 de la nit de dijous, la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la principal de Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la cobla. En aquesta producció, Guillem Batllori, palamosí, actua amb l'acompanyament de la cobla per interpretar repertori de lit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incorporazione d'Ipopea de Monteverdi, i ha tornat en altres ocasions a la Casa Gran per interpretar, per exemple, Lohengrin de Wagner o West Side Story, i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a les Noces de Figaro, a la Fundació Òpera Catalunya a Sabadell. Entre els seus compromisos més recents també destaquen, doncs, el Requiem de Brahms a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. I divendres, a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival programa el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional. El grup presentarà una col·laboració especial amb el tenora Quirze Egea i arranjaments d'Arnau Tordera per ell, perquè dins del grup hi ha diferents instruments, perquè soni amb so de cobla també hi ha d'haver la tenora, i en aquest cas serà la de Quirze.
3: Coblejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: I bé, la jornada de divendres continua a la plaça Josep Cerquella amb la producció Obeses i la cobla Berga Jove, col·laborant amb el darrer disc d'Obeses, La i el cor, que també vam veure, doncs, a la plaça Major de Vic a principis de juliol per la seva festa major. La banda osonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta aquest nou treball, La i el cor, Diàstola, amb què tancarà el projecte discogràfic iniciat el 2024. I dimecres 5 d'agost al tradicional memorial Ricard Viladasau, concert a dues coples amb la copla La Principal de la Bisbal i els Mongrins, on s'interpreten grans sardanes com la que van interpretar ara fa un parell d'anys, quan va deixar d'estar prohibida ser roncadora de Ricard Viladasau, una obligada de tenora que fins llavors va estar prohibida, ara ja no ho està. Per tant, escoltem-la en la gravació de La Principal de la Bisbal en el disc Viladasau per Viladasau. És una sardana de 1960.

0: Això era la roncadora de Ricard Viladasau. I el darrer dia del festival, diumenge, hi haurà programada la Transmediterrània Orquestra, que és una orquestra de música balcànica que també integra alguns dels instruments de la cobla, com la tenora o la trompeta. Aquest és un projecte dels molts que ha iniciat el blanenc Xavi Pendón, com, recordem-ho, els Biflats, que van treure dos discos ja fa uns anys i que també van ser programats a l'Amsó de Cobla, o el Cat Klemzer Trio, que també n'hem parlat aquí, el coblejant en diverses ocasions. Tanquem així aquest Obrim el taló de l'Amsó de Cobla.
1: Coblejant amb Caral Pedemonte.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Agenda llarga d'agost, la comencem a dimarts 11 d'agost a les 6 de la tarda, perquè hi ha ballada a Molló, la principal de Banyoles. També a les 7 de la tarda a Llafranc hi haurà la Flama de Farners, i a les 9 de la nit a Sureda hi haurà la Cobla als Casanovas. Dimarts que ve a les 10 també a Puigcerdà hi haurà la Verga Jove, i passem a dimecres, perquè el dia 12 d'agost a 2 de 7 a Ceba hi haurà la principal de la Bisbal amb una ballada. També a 2 de 10 a Hostalric hi haurà la Baix Empordà, i a 2 de 10 a Palamós hi haurà la Vila de la Jonquera. A la mateixa hora a Calaf hi haurà una ballada de música enregistrada, atenció. I també a les 10 de la nit a Castelló d'Empúries hi haurà la Marinada. Dimecres que ve també a l'Escala hi haurà la Foment del Montgrí, i a Tossa de Mar a les 10 hi haurà la Ciutat de Girona. I passem a dijous 13 d'agost, perquè a 2 de 7 a Organyà hi haurà la principal de la Bisbal, a 2 de 10 a Banyuls hi haurà la Tres Vents, i també a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A les 10 també a Pals hi haurà la Rossinyolet, i a la mateixa hora Peralada hi haurà també una ballada de sardanes que no especifica la cobla. Dijous que ve, 13 d'agost, també llançar hi haurà la Baix Empordà a les 10 de la nit, i a la mateixa hora Vilassar de Mar hi haurà la Ciutat de Terrassa. Passem a divendres. Divendres 14 d'agost, vigília de festiu, a les 5 de la tarda, 38a trobada de sardanista del Ripollès a Ribes de Freser, amb les cobles La Principal de Llobregat i La Ciutat de Girona. Divendres que ve també a les 6, ballada de festa major amb els Montgrins a Maials, i a les 7 de divendres que ve a Torregrossa hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, és festa major. També a 2 de 8, festa major a Torroella de Montgrí, amb una ballada amb la principal de Castà, i a les 9 del vespre a Juneda hi haurà la Juvenívola de Gramunt. A la mateixa hora a Argelers hi haurà una ballada amb la nova germanor, i divendres que ve a les 9 del vespre a Olot hi haurà el Sard d'Agost amb la Flama de Farners. A 2 de 10 de divendres que ve a Premià de Mar hi haurà la Mediterrània, i a les 10 a Alp hi haurà la Verga Jove. A la mateixa hora l'Avens de Riella doncs serà a Cervera, i divendres que ve a les 10 de la nit la Maricel serà a Vilafranca del Penedès. A la mateixa hora a Figueres hi haurà la Vila de la Jonquera, i a un quart d'11 de la nit a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Marinada. Passem a dissabte. Dissabte 15 d'agost a les 12, ballada Sant Boi de Lluçanès amb la Canigó. A les 12, ballada amb la principal de Caixa Santa Cristina d'Aro. A la 1, festa major d'Alla i Isòbol amb una ballada amb la Ciutat de Manresa. I a la 1, festa major del Solaràs amb la Vents de Riella. A la 1, també a Llimiana hi haurà la Cobla Tàrrega. I a 2:15 i a les 7 de la tarda, ballades de festa major amb la Marina de Ribes de Freser. També dissabte que ve, 15 d'agost, festa major a Passanant i Belltall amb la principal de Tarragona, i a les 6 a plec de Can Mo i a Camprodon amb la Vila d'Olesa. També dissabte que ve, 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a la Bisbal d'Empordà hi haurà un concert de cobla de festa major amb la principal del Llobregat. També dissabte que ve, cicle d'estiu a Solsona amb la Juvenívola Ciutat de Solsona a les 7 de la tarda, i a la mateixa hora a Badalona hi haurà la Cobla Pla Sabadell. També dos de 8 a Platja d'Aro hi haurà la principal de Casa i a la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Flama de Farners, que és festa major. També és la festa major d'Arbreca, hi haurà la Copla 11 de setembre i a les 8 a Tarragona és Sant Magí, per tant, ballada amb la Cossetània. També dissabte que ve 15 d'agost a les 8 a Andorra la Vella hi haurà una ballada amb la Moreneta i a Olot a les 9 de la nit hi haurà la principal de Caçà. Dissabte també a les 10 de la nit a Lloret hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell i a la mateixa hora a Roses hi haurà la principal d'Olot. També a les 10 a Sitges hi haurà la Maricel i a la Bisbal d'Empordà a 2:15 hi haurà ballada de festa major amb la principal del Llobregat. Passem a diumenge 16 d'agost perquè hi ha el 38è aplec de la Sardana de Sant Hilari Sacalm a 2:11 i a 2:05 amb les cobles Ciutat de Girona, la Flama de Farners i la principal de Caçà i a les 12 festa major de Santa Maria de Montmagastrell a Tàrrega amb la cobla Tàrrega. També a les 6 de la tarda festa major de la Bisbal Empordà amb una doble ballada amb la Bisbal Jove i la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló i també diumenge 16 d'agost a les 6 de la tarda ballada amb la Juvenívola de Sabadell a Mollet del Vallès. També a les 6, ballada amb la Vila de la Jonquera Camprodon, a la mateixa hora a Ribes de Freser hi haurà la Marinada i al Vendrell a les 7 hi haurà la Bellpuig Copla. A les 7 a Mollà hi haurà la Sabadell i a 2:08 a Sant Pol hi haurà la Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenívola de Gramunt i a Cervera hi haurà la Nova Vallès. A Blanes a 2:08 hi haurà la Principal de Banyoles i a Pineda de Mar hi haurà la Ciutat de Cornellà. A 7:45 a Calella hi haurà la Copla Reus Jove i també el 16 d'agost a les 8 hi haurà a Flix la Mirant Font. També el 16 d'agost a Palamós hi haurà la Maricel i a les 8 del vespre a Mollet del Vallès hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A les 8 de diumenge que ve també l'Avenç de Riella serà a Gramunt i a les 8 hi ha les festes d'estiu de Calafell amb una ballada amb la Copla Contemporània. També a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Flama de Farners a les... i passem a dilluns. 17 d'agost perquè a les 12 hi ha festa major a Torrelavit amb la principal del Llobregat i a 2:05 de la tarda ballada a l'Esquirol amb la Canigó. També a les 5, 70è aplec de la Sardana de Gràcia amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrani a la plaça d'en Joanic i també a 2:06 festa major a la Bisbal d'Empordà amb una ballada amb la Bisbal Jove. També dilluns que ve 17 d'agost hi haurà a les 19:30, 7:45, a Alcanar ballada de festa major amb la Reus Jove i a la mateixa hora ballada de festa major a Mollet del Vallès amb la Ciutat de Terrassa. També a les 9 de dilluns que ve, ballada amb la Nova Germanor a Perpinyà i també ballada a Santa Coloma de Farners a les 10 de la nit amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem doncs el 44è aplec de la Sardana de Mer, l'aplec nocturn que arriba dijous 13 d'agost en plena festa major de Mer amb dues cobles, i és que la localitat, juntament amb l'entitat sardanista i l'Ajuntament, han volgut potenciar el seu aplec nocturn amb dues cobles, la Bisbal Jove i la Flama de Farners. Tot i així, encara no aconsegueixen entrar dins de la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir els requisits, que són tres cobles intercalades, almenys en una de les seves sessions. No és el cas, per tant, no hi entren, però han potenciat aquest aplec. Mentre esperem, escoltem a Mer, aplec nocturn de Francesc Camps, a càrrec de la Copla Ciutat de Girona, i la podem trobar en el disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació d'aplecs sardanistes de les comarques gironines 1968-1993, compacte 1. És una sardana de 1990. L'escoltem per tancar l'agenda.

0: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Què?
2: Què?
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamots de Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars, integrades únicament per sardanes llargues, anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant en l'aire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, en el seu moment amb les melodies de les àrees de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: ara tot d'una la tenora ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la Torre de les Hores, davant aquestes coses, cal plorar. Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem edició entrant a aquest mes d'agost i per això escoltem Agustenca d'Agustí Borgunyó, una sardana de 1955 que guanyava el segon premi ja desaparegut S'Agaró. L'escoltem aquí al Cublejant. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cublegeu força.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Molts dels joves que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva de dijous passat van explicar que havien vist a les xarxes que la frontera estava oberta o que si entraven nedant ningú els aturaria. Aquests missatges van circular per les xarxes durant dies i van culminar en l'entrada de dijous quan, segons el Ministeri de l'Interior, més de 70.000 persones van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta. Salia Sarnades, bon dia.
3: Bon dia. Doncs ens hem preguntat com es van difondre aquests missatges, qui els va difondre, va ser improvisat, va ser coordinador, qui al darrere de tot això. Són preguntes que ens hem fet des de la setmana passada i que ara volem respondre fins a on es pugui. Per això parlem amb Àlex Lozano, que és professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultoria Cibergi. Senyor Lozano, bon dia.
4: Bon dia, senyor.
3: Com estàs? Quin va ser el detonant de la situació migratòria que ha viscut Ceuta, que recordem ha estat la més greu de la història de l'estat espanyol?
4: El detonant és clar. El detonant és una sentència del 8 de juliol en la qual el Suprem diu que nedant, si les persones entraven, els migrants entraven nedant, i no superaven elements de contenció, com poden ser tanques, no se'ls podia rebutjar de forma express, sinó que havien de seguir una via ordinària en la qual es trigava més temps a fer aquest retorn. Què passa? Que les xarxes van simplificar-ho a si entres nedant no et poden treure, et pots quedar a viure a Espanya. Què va crear això? Va crear una oportunitat de permanència. Totes les persones que estaven darrere d'aquestes xarxes i van rebre aquest missatge, que es va anar difonent durant els primers dies després de la sentència, del 8 al 15 de juliol, van anar captant aquest missatge i van veure que tenien aquesta oportunitat, van veure que tenien també facilitat, perquè si juntaven tots i s'organitzaven, podrien organitzar d'alguna forma una entrada més fàcil, i una urgència. O s'unien a aquest moviment d'entrada, o després seria complicat trobar una altra oportunitat semblant.
3: Per tant, en tot cas, va ser una simplificació del que deia la sentència del Suprem, no? Perquè en cap cas la sentència deia que si entraves nedant et podies quedar a Espanya. Hi havia tot uns peròs abans, no?
4: Sí, el Suprem, la sentència no té res a veure amb el que finalment va arribar a la població del Marroc. Aleshores, per les xarxes socials i principalment per un conjunt de grups de Facebook, el que es va fer és simplificar totalment aquesta sentència i es va difondre el que coneixem com fake news o desinformació, imatges, que el que deia era precisament que si entraven a Espanya i entraven nedant, es podrien quedar a Espanya viu.
3: Doncs està clar que tot va circular per les xarxes, però ens preguntem, va ser una difusió improvisada arran de la sentència o aquesta difusió va aprofitar una infraestructura digital que ja existia i que això va possibilitar que fos una difusió molt ràpida, no?, a gran velocitat per tot el Marroc?
4: Hem d'entendre que hi ha grups, hi ha multitud de grups, no només del Marroc, sinó de diferents parts del món, que estan centrats en emigracions irregulars. Són comunitats que es creen a Facebook, que remunten des de 2011, en el cas del Marroc, en la qual es comparteixen consells, tàctiques, guies, experiències de persones que han aconseguit emigrar i que es comparteix amb els altres ciutadans dels diferents països. En el cas de Marroc i en el cas de Ceuta, s'identifiquen entre 20 i 30 grups de Facebook amb més d'un milió de membres declarats, que està pujant o ha pujat durant les últimes setmanes i continua pujant aquest número de membres, amb noms com Findec Ceuta, Migración Irregular Ceuta, Grupo de Migración Irregular, Comunidad de Migrantes en España. O sigui, això és, no és algo nou, no és algo que surti a partir de la sentència, sinó és una cosa que ja existia i que permet a futurs emigrants organitzar-se entre si. Dins dels grups que hem identificat que tenen que veure amb el que ha passat a Ceuta, tenim diferents tipologies de grups: grups de reclutació, grups de coordinació, de difusió i fins i tot grups locals que tenien altres funcionalitats, com per exemple la venda de productes locals, reconvertits degut a la viralitat i al tràfic que durant les últimes setmanes s'ha estat visquent. Què passa? Que dins d'aquests grups, fent una mica d'anàlisi, el que veiem és que algun dels administradors o dels membres que més activitat presenten ja viuen a Europa, per tant són persones que ja han viscut aquesta experiència, i també veiem un factor de viralitat en la qual moltes d'aquestes publicacions comencen a Facebook però acaben a altres xarxes socials com pot ser TikTok, com pot ser Instagram, com pot ser Twitter, a través de vídeos curts amb molt impacte emocional i que causen aquesta viralitat que ha permès que tantes persones, no només al Marroc sinó a nivell mundial, s'esdevinguessin del que ha passat durant les últimes setmanes.
3: Per tant, parlem d'una vintena de grups de Facebook, parlem de... inclús em deies grups de Facebook que eren per vendre coses i que es van reconvertir, no?, en grups de difusió d'aquests missatges. Salta TikTok, salta Instagram, salta AX. Els grups de WhatsApp també tenen algun rol?
4: Sí. El que veiem és una tendència de, a partir del 8 de juliol, recordem, hi ha la sentència del Tribunal Suprem, del 8 al 15 de juliol es crea una narrativa entorn a aquestes notícies, la situació d'Espanya, la situació del Marroc, l'oportunitat que això genera, i a partir del 15 veiem el primer grup detectat, es crea el primer grup de WhatsApp, i després hi ha un altre grup de WhatsApp que també es crea el 20 de juliol. Què passa? Aquests grups de WhatsApp ja no són comunitats públiques, comunitats establertes on es comparteixen coses més d'àmbit general, sinó ja són grups de coordinació privats, necessites l'autorització de l'administrador per estar dins, els missatges no són públics i, per tant, és aquí on tota la coordinació posterior que veiem des de la segona meitat de juliol fins al dia del creuament és on s'ha generat i on s'ha organitzat per administradors i per altres persones, membres d'aquests grups.
3: Per què el 30 i 31 de juliol? És a dir, es va establir aquesta data com? O sigui, hi havia unes instruccions operatives de reunir-se tothom aquell dia? Per què aquell dia? Com es van difondre aquestes instruccions concretes?
4: Realment, a dia d'avui, no sabem exactament per què va ser aquesta data. Sí que hi ha alguns elements que ens poden indicar o que van causar, més que indicar, ens poden... van causar que es produís la nit del 30 i el 31 de juliol. Es va generar una narrativa. Aquesta narrativa, perquè fos efectiva i perquè atragués el màxim número de persones, es va haver de difondre. Va ser una mica bola de neu. Comença petita i a través de les xarxes, a través de la viralitat, acabes tenint una gran quantitat de persones, com hem vist, que estan molt interessades i que ja s'han desplaçat. Pensem que és un moviment nacional, no estem parlant de les immediacions de Ceuta, sinó que gent que venia de Casablanca, del Rabat, de Marrakeix, de Tanger, de Tetuán, es va concentrar i s'estaven allà esperant fins que donguessin les indicacions corresponents pels grups de WhatsApp per fer l'entrada efectiva.
3: Però què deien aquestes instruccions? Es va dir, no sé, a aquesta hora, després de no sé quina oració, es va dir així?
4: Van utilitzar l'oració com un rellotge compartit, és a dir, no tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I també a temps real, en funció de l'oportunitat i de la capacitat d'organització que van aconseguir, ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament. Per tant, sí que hi ha unes instruccions de com procedir amb el creuament, a quina hora i quin dia. Una altra cosa important és que tot el que passava als grups de WhatsApp es compartia per les altres xarxes socials que hem dit, pels grups de Facebook, per Instagram, per TikTok. Hi havia una instrucció per part de les persones que difonien aquests missatges a difondre-les amb les comunitats, amb les xarxes, amb altres persones de l'entorn, perquè arribés al major número de persones possible.
3: Per tant, hi ha una voluntat expressa que es faci una difusió ràpida, demanant a tothom que ho veu, que ho difongui a través de totes les seves xarxes, però la pregunta és, qui va escriure el primer missatge? És a dir, d'on va sorgir tota aquesta dinàmica? S'ha identificat la identitat de qui ho va fer? Hi ha algun líder, algun estat, alguna organització concreta que podem dir que és al darrere?
4: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquesta hora farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals, però com veiem, tota aquesta difusió i el poder que tenen les xarxes, el poder de la comunicació entre les persones de difundir informació i d'organitzar-se, al final acaba amb una entrada, perquè en qualsevol moment aquell que digués la data i l'hora concreta es pogués realitzar l'entrada de forma efectiva.
3: No podem concloure ni que hi hagi un estat al darrere, ni que hi hagi un individu al darrere, però tampoc que sigui una cosa única de les màfies, no?, a partir del material que tenim.
4: Ara mateix no. Dins del nostre anàlisi, per exemple, sí que hem fet, analitzant aquests 25 grups de Facebook, sí que hem tret els administradors d'aquests grups i també les persones que més publicacions, més contingut han compartit, han escrit dins d'aquests grups de Facebook. Una de les coses que hem fet un cop identificades és treure grups, interessos, amics...
3: El Ministeri de l'Interior confirma que hi ha una altra crida per entrar el 15 d'agost. Vosaltres l'heu detectat a les xarxes?
4: Sí, hi ha una altra crida. Ara mateix a les xarxes, a part de la crida, que és el que més ressonància està tenint, hem de dir que hi ha moltes imatges i moltes publicacions relacionades amb persones desaparegudes, molts d'ells són menors. Els típics cartells que podem veure a una comissaria estan els mateixos grups que abans alentaven a entrar a Espanya, estan compartint aquests cartells. També hi ha molt usuari que està preguntant com ha anat, quina ha sigut l'efectivitat d'aquesta operació. I finalment hi ha persones, i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
3: D'acord, veurem què passa doncs el 15 d'agost. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultora Cibergi. Moltes gràcies, molt il·luminador el que ens has explicat. Ens has aclarit alguns dels dubtes que portàvem, preguntes que portàvem fent-nos des de feia dies. Gràcies, bon dia.
4: Moltes gràcies.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons, també per a les mares. En el cas dels nens, la llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé. I pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i fins i tot protegeix contra el càncer, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva als nadons, si més no, durant els 6 primers mesos de vida. El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
2: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
1: I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
2: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisi. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeix tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid, o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
1: O sigui, en teoria totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que com a mínim fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
2: A veure, en realitat, el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual, i la nord-americana igual, i totes les recomanacions serioses que jo conec, és fins als 6 mesos de manera exclusiva. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa, i donar el pit amb altres aliments, amb el nen ja menja altres coses, fins als 2 anys. Així, aquesta és la recomanació mèdica, mínim 2 anys, i no hi ha un màxim.
1: Molts beneficis per als nadons, i hem dit que és el millor aliment que poden prendre, però també són beneficis també per a les mares, no? Com ara quins? És veritat que és una mena d'assegurança contra el càncer, donar el pit?
2: Home, a veure, una assegurança disminueix el donar el pit quan més temps millor, disminueix el càncer de pit, també disminueix el càncer d'ovari, disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
1: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
2: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara, els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
1: Per la seva salut, a llarg termini?
2: A llarg termini, en realitat no està gaire clar. És a dir, alguns... A veure, també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia, i hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podria influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeix en molts factors.
1: Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant.

0: això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal, això no deixa de ser també un gran benefici.
1: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, bueno, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació... I què? On trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
0: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a vostès. Un plaer.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball, a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Que no sents coses extraordinàries.

tothom. D'entrada diré que en català guai s'escriu amb i final, no amb i grega. Dit això, sabeu d'on ve la paraula guai? Ve de l'àrab. En realitat va ser el castellà qui va agafar la paraula guai de l'àrab i nosaltres la vam agafar del castellà. Sabíeu què volia dir guai en àrab? De bona qualitat. Concretament, es feia servir per indicar que el haixix, sí, la droga, era de bona qualitat. Però en castellà, guai va perdre aquest significat tan específic i va passar a voler dir simplement que agrada, que mola. I en català vam agafar la paraula amb aquest mateix significat.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: I parlant d'emocions...
2: 88.

0: Canviem de qüestió.
1: Sabies que...
2: La paraula més llarga registrada al diccionari en català és oficialment anticonstitucionalment, amb 22 lletres. Aquest terme ha guanyat rellevància en els darrers anys a causa de debats polítics i constitucionals a Catalunya. No obstant això, hi ha dues paraules més que competeixen en el títol de més llargues amb la mateixa quantitat de lletres, tetraclorobenzoquina i tetrabromofluoreceïna. La primera és un compost químic utilitzat com a fungicida i en la fabricació de tintures, mentre que la segona és un colorant amb aplicacions en cosmètica i tèxtils. Curiosament, si es considera la nomenclatura química de la IPAC, la paraula més llarga en qualsevol idioma seria la descripció completa de la proteïna titina, que en català tindria una longitud semblant a la de la seva versió en anglès, amb prop de 189.000 lletres. Tot i que aquesta no és una paraula que es trobi en ús comú als diccionaris quotidians, és un exemple extrem de com la ciència pot generar termes extremadament llargs. Aquestes curiositats no només reflecteixen la riquesa de l'idioma en català, sinó també la influència de la ciència i la política en el desenvolupament del lèxic.
3: 107
4: Ràdio Vilasacra.
5: Ràdio Vilasacra.
3: 107.
5: La més musical de l'Empordà.
3: Freqüència modulada.
6: Vinga, seguim amb Pep Ventura amb una altra sardana recuperada per la vinentesa de l'any 2017 i el seu bicentenari pel Fons de Documentació de l'Orfeó Català, en aquest cas amb una composició de 1868 aproximadament. Aquesta sardana és força desconeguda, tot i que es mantingui en el repertori de la cobla on tocava Ventura fins als seus últims anys de vida. De fet, no s'ha interpretat des d'aleshores i si els músics ens ho ensenyessin, veuríem que tenen partitures fotocopiades dels manuscrits originals de Pep Ventura. Cal posar de manifest que aquesta sardana té la peculiaritat que tenen partitura per bombo i així ho escoltarem en aquesta gravació de Com tu vulguis, una sardana que fa pensar a qui deixava prendre les decisions el gran Ventura. L'escoltem a càrrec de la Cobla Montgrins, enregistrada al concert que vam fer al Teatre Jardí de Figueres l'any 2017 pel bicentenari de Pep Ventura i la capitalitat de la sardana de Figueres.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Warner.
3: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara, la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen, i cada vegada lloguen més.
2: El perfil de comprador s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
3: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
2: Malgrat que la nàutica d'esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: I ara una mica de música.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El gas del riure, la droga de moda dels col·lectius joves que no té marc legal. La policia local de Castelló d'Empúries alerta de l'augment de consum i tinença en l'àmbit de l'oci nocturn. La comarca és un destí cada cop més habitual. Intercepten a la Jonquera un tràiler amb 60 quilos de marihuana amagats entre electrodomèstics. La Policia Nacional ha detingut el conductor del camió en una àrea de descans de la P7 en una operació conjunta amb agents d'Elx. El detingut se'n riu, comenta un tàstic. Castelló d'Empúries aprova definitivament el futur centre de dia d'Empúria Brava. El Servei d'Atenció Integral en l'àmbit rural oferirà suport a les persones grans i a les famílies cuidadores i estarà ubicat al sector Muxo.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
2: Desperta.
3: Aquesta és l'hora feliç.
4: Hora, hora, hora. Ai, ai, bili, bili, bimbo. Ai, ai, bili, bili, bimbo. Bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili, bili.
5: No et confonguis. Això és Ràdio Vila-sacra.
6: Va, talla el rotllo.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
9: Salvador Dalí pinta amb un somni.
10: A jugar!

Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, bon dia. A veure, crec que és vergonyós. Crec que no són els polítics, sinó el gran mal d'aquest país, és la premsa. Quan hi ha gent amb una incapacitat total que li han baixat la pensió de 320 a 20 euros. Quan hi ha que es tornen els diners dels funcionaris de la Generalitat entre cometes i en canvi el que està de baixa no li tornen. O sigui, a part d'estar cobrant una baixa, no té dret al sou sencer fins que no li donin l'alta. Però, clar, per la premsa d'aquest país, pels tertulians que estan molt lluny de la gent, és més fàcil parlar tots, i ho sento per si algun d'ells s'ofèn, però tots són una mica la voz de su amo, qui no depèn de La Vanguardia, depèn del periòdico, etcètera, etcètera. Heu pensat alguna vegada en treure algú del carrer, el ciutadà de peu? Perquè ara millor llavors qui ens governa tindria de treure's la cara de la poca vergonya i governar.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
4: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
5: Miralls de memòria.
6: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
3: Des dels controls del programa us dono la benvinguda més entusiasme, perquè vull compartir amb vosaltres aquesta estona de ràdio. Mireu lo content que estic. Ara ja us poso la primera peça del dia. Es tracta d'una habanera amb lletra d'en Tòfol Mus i música del mestre Josep Bastons. Es titula La barca de suro i ens la canta el grup Port Bo.

Ben aviat ja hem començat amb música. I ara vull que escolteu a la Neus Mar, que ens canta la versió del País Petit d'en Lluís Llach. Aquesta peça forma part del seu treball editat titulat Aigua de Flors.

0: d'aquesta extraordinària versió de País Petit cantat per la Neus Mar tenia una sorpresa, i és que l'Espartac Peran, doncs ell hi participa, és la seva veu, i és un entusiasta del món de l'havanera, i va agafar un rol a la presentació d'aquest disc quan vaig tenir el privilegi de ser-hi a l'Aliança Poble Nou, que va explicar que d'una manera circumstancial es van creuar els camins amb el treball de la Neus Mar i el seu grup, doncs perquè arrel d'un programa divendres on van fer a Palafrugell i va intervenir la Neus Mar, doncs i va haver doncs un bon contacte entre l'equip i l'equip de la Neus Mar. I llavors quan fan programes per l'entorn sempre fan una trobada on fan les xerrades, on es potencia el cant de taverna, i ell inclús ho va dir allà a l'Espartac, li agrada aquest periodisme de baix tocant la terra, de patejar-se el país, conèixer les tradicions, els problemes, les coses que viu la gent del carrer al país, no? I d'una manera entusiasta i desinteressada doncs participa a tots els espectacles aquests d'Aigua de Flors, perquè és un enamorat del país i de la cançó de la terra.
1: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.

0: i el racó poètic ens el porta de la mà de l'Elisa Viure. Ens recitarà Oració del pescador.
1: Qui es crea el mar i la terra? Qui dona vida als seus fills? Qui, quan en pluja o tempesta, ens torna tots fins al port? Qui, quan el sol es desperta i l'horitzó crema el mar, posa l'esperança en el cor del pescador i un cantar? Senyor, Senyor, escolteu-nos, vos sou nostre timó. El fruit del mar doneu-nos i escolteu nostra oració. A vos cantem alegres, som braus i som mariners. Lluitem cada dia, Senyor, amb el cor ple d'il·lusió. A vos volem per pregària, per dar-vos gràcies, Senyor, pels béns de cada dia, de vos rebem com un do. Tallem l'ona generosa, ve l'eixar-se tot a punt i marxem mar endins, però en or, per fer el viatge tots junts. Senyor, Senyor, escolteu-nos vos, sou el nostre timó. El fruit del mar doneu-nos i escolteu nostra oració. A vos cantem alegres, som braus i som mariners. Lluitem cada dia, Senyor, amb el cor ple d'il·lusió.
2: Oració del pescador és un balset mariner que la lletra i la música són d'en Carles Casanovas i Rigall. Ara podeu escoltar la versió que en feia el Port Bo en un disc enregistrat el 1990, titulat De l'Empordà a l'Havana.

0: Les havaneres i la cançó popular a la taverna.
1: Ara canviem el tercio, eh? Canviem el tercio, perquè, aviam, el cant de taverna va associat a que hi hagi gènere, eh? I el gènere s'ha de guardar, doncs, amb un estri, amb un estri especial, que d'alguna manera, és la base de que puguem tenir un bon gènere, no? I d'aquest gènere, o sigui, no el gènere, del recipient, eh? És que aquí és que filem fi, eh? Del recipient ens en parla en Josep.
2: Sí.
1: Li cau l'auricular. Bueno, d'en Josep hem de dir que avui el tenim una mica nerviós perquè ha estat un temps fora de combat i ha estat una miqueta convalescent, i avui estem joiosos perquè el tornem a tenir aquí entre nosaltres.
2: Moltes gràcies, Ramon. El grup barceloní Gavina ens interpretarà un cant de taverna que es tracta de la Garrafa.
1: Doncs vinga.

Caram, quin canvi, això sí que és un canvi, passar d'un costat a l'altre. Bueno, ara seguirem amb els canvis, ens anirem al Racó de la Sardana. N'hem escollit una del malmès príncep de la tenora, el mestre Ricard Viladesau, interpretada per El peix fregit, de Calella de Palafrugell. La sardana

La propera havanera està enregistrada a la cantada de Calella de Palafrugell de 1995. A l'escenari tenim els Pescadors de l'Escala. Ens cantaran del mestre Ricardo de la Fuente Aguado una peça emblemàtica, Torrevieja.

0: cada taverna de la mà d'en Lluís Llach, sempre encetem la sessió de l'Albert i el Mar. Benvingut, Albert. Avui de què nos parlaràs?
1: D'anècdotes... Perdó, d'anècdotes locals, però d'una en concret. Els adverteixo que podeu trobar una miqueta barroer o una miqueta fora de to, però si no s'explica tal com va ser, em sembla que no sigui, que no pugui ser realitat.
2: Aviam, tots estem una miqueta curats d'espants, no? Ja
1: nosaltres sí, però...
2: Comencem a tenir una edat, no?
1: Sí, però els de fora no.
2: Però bueno, val a dir que... de tots els treballs que ha anat fent en l'Albert, tots els escrits, doncs la veritat és que hi ha una acumulació de documentació, de fets i de coses, però cal ressaltar que sempre l'Albert ens ho porta amb certa frescura. Per què? Perquè hi ha hagut programes que ha explicat fets que, bueno, que més o menys estaran millor coneguts, però després quan entra ell com un cirurgià amb el bisturí i comença a disseccionar i comença a posar veiem els teixits, veiem una sèrie de coses que normalment a simple vista no es veu, i llavors t'adones idea d'aquest fet, d'aquesta cosa, vull dir, com ha sigut una intervenció bastant acotada, no? I llavors, tot aquest rotllo el dic per què? Perquè si parlem d'anècdotes, normalment, Albert, ens portes anècdotes de fets reals.
1: De fets reals, sí.
2: Doncs vinga, som-hi, endavant.
1: Bé, començaré per dir-vos que de 80 a 90 anys cap aquí, les barques, lògicament, els vaixells, han canviat molt. Abans, les famoses trenyines que avui tenim en el port són barcos, doncs, de 30 metres, amb sales de mando, amb lavabos espectaculars, en fi, com iots. Però això no passava en els anys anteriors a la guerra ni en els anys posteriors de la guerra. Jo parlaré d'un fet de posterior a la guerra civil. Les trenyines feien entre 10 i 12 metres. Són les barques que surten a la nit per anar a pescar la sardina, l'anxova i el barat, aquelles que porten llum. I portaven entre 10 a 14 mariners. Lògicament, aquestes barques, al baix hi portaven el motor, un racó per portar recanvis i el que sigui, i tot depenia de la coberta. Però sempre, quan sorties, mentre esperaves que el llum, la llum agrumegés el peix per poder treballar i poder, diem, pescar, els mariners feien xerrades. Però resulta que en una d'aquestes barques, com que no duien serveis per necessitats fisiològiques, totes les barques de la costa catalana, excepció ja de barcos grans, les necessitats fisiològiques els havies de fer a la coberta de la barca i sempre mirant al mar, com el bolero. Resulta que, lògicament, la més usual era la d'orina. Però no passava res. Tot érem homes, buscaves un raconet i orinaves. Però, salvo alguna vegada que per una necessitat algú hagués de defecar. Llavors aquella persona buscava un lloc escaient per poder-ho fer, i els llocs escaients era sentar-te a l'orla. L'orla és la brana que separa la coberta del fi de la barca, i se sentava i amb el cul mirant cap al mar allà feia la seva necessitat. Però ja ho dic, això solia passar quan un no es trobava bé. Però en aquesta barca en concret aquesta barca en concret, hi havia un mariner que va agafar el costum de cada dia a la mateixa hora fer la seva necessitat. Aquestes barques duien dues piles de caixes amb una de les orles. A l'altra hi duien la peça, la xarxa, per pescar. Però entremig d'aquestes dues piles de caixes, per poder treballar, hi havia un espai d'un metro. I aquest senyor va agafar l'espai aquest d'un metro de separació per tres o quatre de llargada que tenia el que usaven les caixes, doncs ell com el seu servei particular. I cada dia, cada dia. I ja els mariners, un dia, tots els companys cansats, què fan? S'ho havien parlat i parlen aquella nit sobre gromans. Els gromans són taurons. I mira, explicar històries de gromans i de taurons, casos que estaven i això. I aquell mariner arriba a la seva hora, bum, cap al seu excusat privat. I mentre està allà, en l'excusat privat, fent les seves necessitats, un mariner, el més jove, passa per darrere la pila de caixes i ha agafat amb elles per sobre l'orla, va cap allà on era el senyor. Com que era de nit, no s'hi veu, perquè el llum està a uns 30 o 40 metres de la barca, el llum que portem per pescar. I què fa el senyor? Va, i a poc a poc, li va per darrere, arriba allà on hi havia l'altre, aquell tot sentat sobre l'orla, amb tot el seu penjant, mirant cap al mar a uns 60 o 70 centímetres, i aquell bon noi per sota, bum, aguantant-se amb una mà en les caixes i amb l'altra, li agafa tot. Aquell home va fombre un crit: el tauró que m'ha agafat tot lo meu, el tauró que m'ha agafat. I aquell no afluixava, i al final ja el deixa anar. A la que el deixa anar, surt d'allà, no es preocupa de res, de pantalons ni de res, i del salt que va fer va anar a parar a l'altra orla. Hi havia la xarxa allà, sense pantalons, en tot petjat. Lògicament, el primer que fa, mira i diu: me falta algú. És el primer que va fer. Encara riuen. Ell va veure, després es va dar compte de la maniobra, i us puc dir que aquell senyor mai més va tenir ganes d'anar a l'excusat a la nit. Una cosa que també molestava molt, i va ser el principal en els pescadors, era que aquest senyor, prescindint dels vents, feia aquestes necessitats, i a vegades els vents eren favorables per endur-se'n els aromes mar endins, però altres vegades eren adversos, i llavors, en lloc de dur els aromes mar endins, els duia a coberta, i aquella gent s'havia d'anar per els aromes, i aquí va arribar a ser el de llavors.
2: Doncs aquí queda aquesta anècdota, no sé com dir-la, però bueno, que és un fet real, eh? Doncs vinga.
3: La taverna m'enamora.
4: Ara la propera convidada ens ve des de Valladolid, terra on l'Havanera té un espai molt rellevant, concretament a Mallorca del Campo. Es fa un concurs de noves havaneres i una cantada on també hi participen grups catalans. Doncs Maria Salgado ens cantarà un bolero titulat Angústia.

0: estar uns quants dies sense venir, per estar una mica patxotxo, avui tinc ganes que m'expliquen uns quants refrans i els quals dirà en Ramon i l'Elisa.
1: Per Santa Agripina, sembra la clavellina.
2: Per la Verge dels Socors, s'inflen les figues flors.
1: Per Sant Bernabé, diu el sol, aquí estaré i d'aquí no passaré.
2: Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny.
1: El juny hermós és abundós.
2: El juny fred mata l'esplet.
1: Aigües de juny mal solen dur.

0: La taverna dels diumenges al matí.
1: Ara, una peça d'aquelles de taverna. Total, us convido a escoltar el duet de Calella de Palafrugell, del 1996. Enregistraven un CD titulat Cançó de taverna amb sentiment. Doncs la peça escollida es diu Càdiz, i si tot va com ha d'anar, deu sonar així.

Ara anirem amb el grup de Terra Ferma. Concretament es tracta del grup Boira. Som de Lleida. Ens canten el campanar de Lleida. Destaquem d'aquest grup la veu d'en Jordi Carulla, tenor que té una gran qualitat interpretativa.

0: Bé, estem a les acaballes del programa. Sempre és un plaer l'estar aquí amb l'equip. I ara n'estàvem parlant, a micro tancat, que personalment ho crec així, que la virtut potser de la taverna és en el seu equip. És a dir, i en l'equip doncs incloc a tothom, els que estan a darrere i no parlen, els que ens ajuden a fer coses, l'Albert amb la seva secció, en Josep, en Fèlix, l'Elisa, en Ferran i un servidor d'vostès, i qui vulgui participar més, perquè l'equip és obert. I després també, com no, de l'equip i d'una manera també fonamental en forma part la Joana Fernández, la directora del programa, que sempre ens ha esperonat i sempre ens ha ajudat molt i ens fa feliços, no?
1: Sí, i tant, tenim que donar les gràcies.
2: Sí. Ho passem molt bé tots.
0: Doncs llavors és que fins i tot avui en dia en el programa tots som importants, tots som necessaris, però ningú és imprescindible.
3: I des d'aquí també podríem dir que si algun oient que li agradeix doncs aportar alguna cosa al programa, doncs podria venir i participar del nostre programa.
0: I inclús ara a l'estiu doncs hem fet un bagatge, ens hem demostrat tots plegats, em sembla, nosaltres mateixos, que som capaços de tirar endavant la nau i remar tots al mateix sentit, no? I a més, si tenim un capità a bord com l'Albert Ros, ja és importantíssim,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim dos capitats, l'Albert i el Ramon.
1: No perdem el rumbo.
0: No, i el que diu en Ferran, vull dir, més endavant tenim a la cuina, tenim coses, però coses embastades, que d'alguna manera pues, esperem que no sabem quan, però que puguin sortir seccions i coses, i si hi ha oients i amics que creuen que ells poden aportar alguna cosa i tal, pues, que s'adrecin a nosaltres, que preguntin el tema de la taverna, que posin el tema de la taverna, i llavors doncs un contacte, deixin un telèfon, nosaltres ens posem en contacte amb ells, i bueno, vull dir, és una dita potser que a vegades sona una mica paternalista, no? Però jo diria que som una gran família, no?
2: Sí.
0: Sobretot vosaltres, els oients, i nosaltres.
4: Hey, això és Ràdio Vila Sacra.
5: Hey, 972-51-1268, deixa el teu missatge.
0: Doncs vinga, moltes gràcies i sí, això m'ho haig de fer mirar.
6: És el capità, deixem-ho.
0: I llavors, doncs, una abraçada a tots i com sempre el nostre segell inconfusable de que sobretot sigueu feliços.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
3: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
4: dofins,
3: lleons marins i el nou Adventure Splash.
4: Sis tobogans plens d'emoció.
3: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Pobres i ses trencades, guionets, accents i les geminades i un llarg etc. Anem a lletrejar. Som-hi! Cinematògraf.
1: C-I-N-E-M-A-T-R-T-O.
0: Cinemató.
2: G.
0: Cinemató. O amb què?
2: Ah, amb accent obert.
3: G-R-A-F.
0: Molt bé. 25.
4: 25, hòstia.
1: De baixa, 20, I-N-T.
2: 20, I,
4: C-I-N-C.
0: Suïssa. S-I... S-I... Suïssa. Suïssa. S-U... I... Amb els altres?
4: Ai, la... Sí. Em diries, sí, dos S's, A.
0: I ara, Déu-n'hi-do.
3: D, amb accent.
4: U. Guió. Ai, conyo.
1: No, només afegeixo que no hi ha accent al Déu, perquè no és Déu, sinó que és una altra paraula.
4: Sí.
1: És Déu? Déu. És Déu?
0: Sí, ah, sí? Sí, sí, sí.
1: Ai, ai, ai.
2: N. Ah, espai.
3: N, apòstrof.
4: I, H, I...
2: Sabalat, do. D-O.
0: Perfecte! Déu-n'hi-do! Sí, sí, dobles S, guionets, accents... Costa una mica, haurem de practicar més. Déu

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a la ràdio i que viatja arreu del món a través d'internet.
3: I atenció, perquè avui encetem el nostre quart programa especial d'estiu.
2: I tot i el caloret d'aquests dies, la cultura popular no s'atura. Aquest cap de setmana ve ple, que ja és ple agost, i tenim cites molt destacades a l'agenda, per exemple, Pere Tallada, Riells, Alfaia, Miravet, Amatea, Esterri d'Àneu, a l'Esquirol, i tots aquests que estan de festa, que són moltíssimes poblacions.
3: I pel que fa al menú que us hem preparat per avui, el

0: aquest viatge estiuenc, sí?
1: Som-hi, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, que ja ha tornat, i farem un repàs de com estan els castells a les places amb el baròmetre casteller.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camprubí
4: i Amadeu Carbó.
5: Ràdio Vila-sacra.
1: Ens anem a refrescar les orelles amb bona música. Obrim el primer bloc sonor del programa amb una formació fascinant. Escoltem el tema Pirates d'habitació de l'orquestra Fireluche.

0: deliciosa aquesta proposta de l'orquestra Fidelucci i aquests pirates d'habitació que ens fan viatjar amb la imaginació, un luxe de sonoritat.
1: I ara connectem directament amb el pols de la informació del nostre teixit cultural. Anem a rebre l'Emma Robres, que ens acosta tota l'actualitat i les notícies fresques del Tornaveu. Endavant.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Estocolm ja compta els dies per rebre el 38è Aplec Internacional organitzat per Edifolk. Serà els dies 14, 15, 16 d'agost i, com cada any, vella per promocionar i donar a conèixer la cultura popular catalana a l'exterior. L'Aplec, celebrat des del 1988, ha visitat diverses ciutats i enguany se celebra a Suècia. Ivan Besora, el president d'Edifolk, ens comenta que ja estan ultimant els detalls.
5: Cada dia estem més a prop d'aquest gran cap de setmana del 14, 15 i 16 d'agost, en què la cultura popular

0: Catalan aquest any desembarca a la capital de Suècia, Estocolm, i per tant doncs enfoquem aquesta recta final ja amb tots els preparatius a punt i amb moltes ganes doncs de que Suècia gaudeixi de la cultura i de les tradicions catalanes amb aquests 1.200 catalans de 42 grups d'arreu del territori català.
1: L'objectiu sempre ha estat aconseguir reunir el màxim de manifestacions culturals possibles i representants de tot el territori català, fet que enguany s'ha aconseguit amb escreix. Es podran veure gegants, capgrossos, bestiari, castellers, falcons, sardanes, balls de tota mena, diables, jocs tradicionals i pobillatge. En destaca especialment la presència dels castellers d'Estocolm, colla catalano-sueca que faran d'anfitrions. Així, la plega esdevindrà un cop més un aparador viu de la riquesa cultural dels territoris catalans amb la participació de colles consolidades i també de projectes que mantenen viva la tradició des de diferents punts del territori. El municipi de les Preses, a la Garrotxa, es convertirà un any més en l'epicentre de la dansa d'arrel tradicional catalana amb el 44è Festival Es Dansa. Del 17 al 23 d'agost, aquesta cita ineludible comptarà amb una extensa programació que fusiona una visió internacional amb la reivindicació de la cultura nostrada, amb propostes de formació, exhibició i participació ciutadana. L'edició és especialment significativa, ja que coincideix amb els 50 anys de trajectòria del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, l'entitat organitzadora del festival. Roger Casalprim, el seu president, definia així aquesta fita.
2: 50 anys de dansa, de cultura popular, de formació, de voluntariat i de compromís amb el territori. 50 anys que expliquen molt bé d'on venim i que reforcen encara més el nostre compromís amb la dansa, la cultura popular i el país. En aquest context, l'Es Dansa és una de les expressions més visibles d'aquest camí col·lectiu.
1: El públic pot esperar veure la cultura popular i les tradicions d'Euskal Herria, Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica, els països convidats. L'Es Dansa també es caracteritza pel seu compromís amb la creació contemporània catalana basada en l'arrel, fet que permetrà al públic gaudir durant una setmana de 6 obres que encarnen molt bé l'esperit del festival. La divulgació i formació també formen part de l'ADN del festival, que es materialitza en xerrades o en l'Es Dansa, els tallers que organitzen. Aprendre a ballar, emocionar-te o cantar. Tot ho pots fer a l'Es Dansa.
3: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia de tot el que passa a casa nostra a nivell associatiu i tot el que està passant al mes d'agost, perquè al mes d'agost passen moltes coses. I de les notícies generals passem a analitzar les camises, les gralles i les construccions que desafien la gravetat. Arriba el baròmetre casteller. Endavant.
4: Festa, festa.
5: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
4: Els Verds posen el 3 de 10 en folre i manilles de sostre de la temporada.
6: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre del passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca han descarregat el 3 de 10, el primer del 2026, i el nou sostre de la temporada. Els Verds provisionalment superen la Colla Vella. Per la seva banda, la Jove de Tarragona ha posat el pilar de 8 de millor construcció lila i se situen darrere de la Colla Joves i davant dels Minyons de Terrassa. Per la seva banda, la Colla de Sant Pere i Sant Pau ha fet per primera vegada el 4 de 8 amb l'agulla. El van intentar per Santa Tecla de l'any passat i aquest cop els pallaresos l'han clavat signant la seva millor diada, amb el 4-8 amb agulla, 3-8, 4-8 i pilar de 6 tot descarregat. D'altra banda, els nens de l'Andrella han completat el 3-8 que tenien tan sols coronat i per la seva banda els xicots de Vilafranca han carregat el 3-8 que no feien des del 2024. Finalment, els castellers d'Andorra han recuperat el pilar de 5, el darrer coronat per la colla andorrana datava del 2024 i el darrer descarregat ja del 2017. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
7: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta impagable crònica castellera. Estarem molt atents a les properes diades de mitjans d'agost.
8: Festa, festa!
7: I ara continuem viatjant amb la música. Aquest cop anem fins a les Illes per impregnar-nos de tradició i calidesa. Arriben els Rabatlers amb aquest fantàstic Bolero Mel.

0: preciós aquest bolero mel dels mallorquins Es Rebel·lés, que ens deixa un gust dolç i mediterrani a la boca. I precisament parlant de fer pinya i de fer teixit i de viure la cultura des de la base, entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Doncs sí, Amadeu, avui tenim el plaer de xerrar amb una persona que coneix molt bé el batec dels nostres casinos, societats i centres culturals. Parlem amb en Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, una entitat que engloba i potencia aquests espais tan nostres. Anem amb la primera part d'aquesta conversa.
0: Continuem aquí a la Fira Mediterrània, a la plaça Sant Domènec, a un lloc on està passant molta gent, ve molta gent. Alguns venen aquí al nostre stand del Festa Festa i alguns d'aquests que s'avancen acaben sent entrevistats per nosaltres perquè són persones que tenen molt a dir i molt a aportar i que tenen criteri i discurs i ens poden aportar visions molt interessants sobre això tan nostre que és la cultura popular i tradicional d'aquest país i tan necessària alhora, tan necessària alhora. Doncs mireu, ara entrevistarem en Pep Morella, Múrcia, que no és qualsevol. Estem parlant que és el president d'una federació important, que és la Federació d'Ateneus de Catalunya. Pep Morella, benvingut al Festa Festa.
3: Moltes gràcies.
0: Que entre altres coses, l'entitat que representes, doncs té, o nosaltres tenim l'honor de que sigueu els nostres patrocinadors. I això sempre ho hem d'agrair, sempre ho hem d'agrair perquè ens ajudeu a tirar endavant. Pep, mira, quan plantejàvem aquesta entrevista, plantejàvem una entrevista, doncs, això no, el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, que no és poca cosa, perquè quants ateneus teniu associats?
3: En aquest moment, ateneus federats en són 213.
0: Això és una barbaritat.
3: 212 dins dels països catalans, és a dir, des de Prades o des del Conflent fins a València, i un encara no són països catalans, però bueno, un està a Madrid.
0: I si això ho traduïm en persones?
3: Molta gent.
0: Això és molta gent.
3: Prop d'un milió de persones associades.
0: Això és una barbaritat.
3: És una barbaritat.
0: I per tant estem parlant que dintre del món federatiu o el món associatiu del país probablement estem parlant d'un dels moviments més grans, potser el més gran.
3: Sí, perquè al final és societat civil, és ciutadania. Els ateneus van néixer, clar, és una estructura que ve de finals del segle XIX. I van néixer perquè hi havia unes necessitats, principalment unes necessitats de formació, d'educació, del català, d'aprendre. I així va ser com van néixer els ateneus i a dia d'avui segueixen sent aquesta estructura que organitza, que dinamitza pobles, ciutats, barris, tan interessant. I que, a més, molts d'aquests 213 tenen edificis singulars situats sempre al vell mig de pobles.
0: Això ara hi entrarem, perquè a més els ateneus també van ser víctimes d'un espoli. Un espoli del franquisme que encara coeix el tema.
3: Exacte, encara coeix. Amb aquests 45 anys que portem de governs democràtics, no s'ha trobat el moment per acabar amb el tema i pensem que després de 45 anys, home, algun moment s'hi havia d'haver trobat per poder ja liquidar aquest capítol de la història, perquè a més van ser espoliats per defensar la cultura i la llengua catalana. Clar. No van ser espoliats perquè eren edificis macos i anem a aprofitar-los, això també, però van ser espoliats principalment perquè l'enemic, els que havien perdut, doncs desarrelar-los de la terra, de la seva tradició, del seu poble, i per això van espoliar els ateneus.
0: Això podem recomanar uns treballs que està fent la Neus Jimeno, que vosaltres també hi esteu al darrere i que cada cop sabem més dades d'això. Però abans de començar, ara, després de tot aquest tema que hem parlat dels ateneus, ja hi tornarem, perquè clar, ara tenim al davant en Pep Morella. Jo vull saber qui és en Pep Morella.
3: Doncs el Pep Morella és una persona normal i no és més important que cap altra. Vull dir, aquí totes les federacions treballem per un bé comú, per mantenir la cultura popular, i el Pep Morella, doncs, senzillament és un voluntari, un amant de tot el que és cultura popular i que comença el seu camí als 9 anys.
0: Ara, aquí anem, perquè clar, tots tenim un passat i tots tenim un periple i un camí. I a mi m'interessa molt aquest camí de la gent, no? Tu dius que als 9 anys vas començar en aquest món de la cultura popular que tant t'ha omplert, perquè estàs, encara estàs ficat, no sé quants anys tens, però vull dir que tu i jo vam ser més o menys coetanis.
3: Del 63.
0: És del 70, i clar, tots portem, tot el, en el fons portem tota la vida ficats en això. Com va ser la teva entrada i per què?
3: Mira, jo vaig tenir la sort de que, per un costat, els meus pares van veure que no tenia aptituds esportives, ho van descobrir aviat, a l'edat dels 9 anys ja veien que, tot i que vaig fer unes proves per jugar al Barça, no t'ho perdis, no sé si vaig arribar a tocar la pilota dins del terreny de joc, fora del terreny de joc possiblement, però jugant possiblement no. Van veure que el tema esportiu no era, i amb l'afany que tenien els pares, doncs, en dia on posem els nens, tant jo com la meva germana, doncs en un ambient que sigui, doncs, saludable, que estigui bé, que estigui amb gent de bé, i doncs bé, doncs va ser quan vaig començar a ballar en un esbart amb 9 anys.
0: A Setmanat?
3: No.
0: Ah, no?
3: No, a l'esbart Sant Isidre de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Ah, estaves a l'esbart Sant Isidre de l'Hospitalet.
3: Tarora, parròquia Sant Isidre, i allà doncs vaig estar, allà vaig agafar la majoria d'edat, des dels 9 fins als 18.
0: Clar, perquè em sorprenia això del futbol, perquè pensava, oh, jo pensava que eres de Setmanat, perquè no. Estàs vinculat a Setmanat, i pensava, lo normal és que hagués anat a fer unes proves de hockey.
3: De hockey, no. Sí. No, no, clar, Setmanat és vila de hockey.
0: Clar, i tant. Doncs, i com fas el salt d'Hospitalet a Setmanat?
3: Bé, hi ha tot un camí pel mig, perquè clar, fins als 18 anys a l'esbart Sant Isidre, Hospitalet, jo seguia vivint a Hospitalet, perquè a casa els pares era Hospitalet, i durant molts anys vaig passar, després dels 18 anys, vaig passar a l'esbart Ciutat Comtal, on te vaig estar, doncs, ballant quasi bé fins molts, i després, doncs, coses que porta la vida, doncs, ve una separació, una sèrie de coses, i fa que marxis de Barcelona i te'n vagis, doncs, a un poble del Vallès, doncs, a començar, doncs, un nou camí. I per això vaig anar a parar a Setmanat farà 15 anys aproximadament.
0: I vas a parar a la Societat Coral Obrera La Glòria Setmanatenca, això no és fàcil, de dir.
3: No, no és fàcil de dir, no.
0: Setmanatenca de Setmanat.
3: Correcte. Vaig estar un temps que no totalment fora dels circuits, fora, necessitava un buidat d'associacionisme, necessitava un buidat d'entitats, i vaig estar un temps sense participar absolutament en res, però com el, diguem-ne, que el cuc que el portem dins, i ja que estàvem en un poble, doncs vam voler viure i veure tot el que es feia, doncs, en el poble, i no et sé dir com ni de quina manera, doncs bé, vaig acabar...
0: Aquell moment de distracció, eh?
3: Ah, sí, un moment de distracció, i vaig anar a parlar, perquè jo també havia estat vinculat a la Fundació La Roda, i després vaig estar buscant, doncs, si hi havia un agrupament d'escolta, un esplai, per vincular-lo, doncs, amb la Fundació. No n'hi havia, em vam dir, vés a parlar amb la Societat Coral, vaig anar a parlar amb la Societat Coral, i mira, fins ara.
0: I de la Societat Coral vas arribar a ser president, també, o no?
3: Sí, ara en soc.
0: Encara ho ets.
3: He arribat a ser president, vaig arribar a ser president per un problema, doncs, greu, perquè, doncs, el president que hi havia, que era qui estava portant a terme tota la rehabilitació de l'edifici, doncs la Covid no el va deixar veure acabar, doncs, l'obra. I jo vaig assumir la presidència amb l'objectiu de que en 4-5 anys jo deixava el relleu, doncs, a una nova junta, i és justament ara ens trobem amb aquest, diguem-ne, en renou de canvis de junta.
0: I amb tot això arribes també a la FAC, a la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Correcte. L'estar vinculat amb un ateneu, doncs vaig començar a participar, clar, jo no creia que una entitat hagi de caminar sola, i en aquell moment el coro caminava sol, com altres moltes entitats, caminava sol. Allò d'investigació, doncs, quan vas a pobles i vas veient altres ateneus, perquè els edificis et crida l'atenció, aquells cafès nobles, aquells edificis singulars, i vas mirant a veure ja com s'organitzen els altres per aprendre. Sempre l'esperit és aprendre. I veus, doncs, que amb un cartell veig el logotip de Federació d'Ateneus de Catalunya, dic, iep, hi ha un barret superior o un paraigües que ens aixopluga a tots. I va ser quan vaig investigar sobre la federació, vaig veure molt interessant el projecte que hi havia, i amb el president que hi havia en aquell moment li vaig dir, escolta, Josep, hi ha aquesta federació que crec que ens hi hem de posar, perquè tenen molts serveis, caminar sol potser anirem més ràpid, però no anirem bé. hem de posar un peu a darrere l'altre. I va dir, provem-ho. I mira, llavors, doncs, el fet d'estar dins del... ja com a entitat federada, això va fer que anés a reunions, participés a reunions, i mira, una cosa porta l'altra, com no sé estar callat, ni sé ser espectador...
0: Fes ràdio, si no saps estar callat, fes ràdio i no et passaran aquestes coses.
3: No, la ràdio ja la fas tu. A mi m'agrada estar a peu de carrer, i si puc estar al darrere de l'escenari,
0: encara
3: molt,
0: millor.
3: Molt millor. Aleshores, doncs, el mateix. No sé estar callat, no sé ser espectador, si estic en un lloc he d'estar implicat, he de poder participar, he de poder ajudar a tirar endavant aquell projecte, de poder col·laborar, i mira, una cosa porta l'altra, i fa 6 anys que en soc. Tinc el goig i l'honor d'en ser-ne president.
0: Sí, que això no és fàcil, ser president d'una entitat així.
3: Per mi sí. Per mi sí que és fàcil, sí, perquè per un costat hi ha una junta molt, molt potent.
0: No és això, això ja ho sabem.
3: No és una junta de 13.
0: Això ho sabem.
3: Exacte, sé que ja coneixes a més d'una persona. No és una junta de 13, les juntes no poden ser 13. La 13 és pel teatre. La 13 ha d'estar en el teatre. Aleshores, tinc una junta molt potent i un equip humà que treballa dins de la federació molt, molt fort. I això fa molt fàcil que sigui president.
0: Clar, perquè estem parlant, d'entrada, la federació tindria dos... Jo dic, t'ho descric d'una manera i si no és així tu m'ho corregeixes, eh? Tindria dos grans blocs, diguéssim, d'activitat. Una activitat seria els serveis als socis i una altra els programes que la mateixa federació executa i que els ateneus doncs s'hi afegeixen i els tiren endavant. Podria ser aquesta una definició dels grans blocs de treball dels ateneus, de la federació?
3: De la federació, sí, sí.
0: Sí?
3: Per un costat és el que tu has dit, tot un ventall de serveis, perquè les entitats, els ateneus, necessitem aquest ajut d'una federació que ens ajudi a tema de subvencions, a qualsevol tema que necessiti una entitat, i hem de poder donar resposta. I per altre costat, els projectes com pot ser la xarxa de teatres d'ateneus, com pot ser doncs els camins d'ateneus, com pot ser doncs moltes coses que estem tirant endavant.
0: Ara els anirem definint. Va, entrem en el bloc dels serveis. Anem a definir quins serveis ofereix la FAC als seus socis.
3: La FAC, el que ofereix a les entitats federades, als ateneus federats, és el que et deia, qualsevol servei que pugui necessitar. És a dir, qualsevol, des del tema de subvencions, que cada cop és més complexa, complir amb tots els protocols que l'administració ens exigeix com a entitat, i sobretot com a entitat que tenim un edifici propi. Aleshores, hem de complir amb tota una sèrie doncs, de requisits i de protocols.
0: Ah, llavors, clar, per fer això... O sigui, allò que antigament fèiem, que entre els socis ens ho fèiem tot això, ara això és impossible, necessiteu professionals.
3: Evidentment, dins del meu passat, aquest que deies de que tots tenim un passat, també tinc el meu passat de lleure, d'esplai. També sóc xirocaire i amb molt d'orgull.
0: I tant,
3: i tant. Amb molt d'orgull. Aleshores, doncs, els casals, les colònies, l'activitat al vespre a casa, quan tornava doncs, de l'institut o quan tornava ja, que era més gran i tornava a treballar, al vespre a casa, doncs, en quatre fulls, t'organitzaves, preparaves, tiraves endavant, feies allà amb unes ratlles, feies tots els quadrants i tiràvem endavant. Ara és pràcticament impossible tirar endavant una entitat que té un edifici, que tracta amb persones, que té personal contractat, que fa unes activitats, és molt difícil gestionar-la des de només el voluntariat. Per això la federació arriba on no arriba el voluntariat de les entitats. És a dir, donant-li aquest suport jurídic, donant-li el suport gestor de la comptabilitat, el seu suport amb un estudi d'arquitectura, quan s'han de preparar projectes... És a dir, totes aquestes vessants, i amb el tema d'artístic, doncs també el suport per aprendre a programar, per saber programar, per trobar quin és el perfil de públic que tu tens per poder fer una programació com Déu mana.
0: Clar, has dit una cosa que tots sabem dels ateneus, però que tu has dit uns arquitectes, per exemple, que puguin donar aquest suport. Clar, molts dels ateneus estan... en edificis que alguns són del 19, de finals del 19. Clar, que pots, probablement necessiten reformes, adequacions, posar-te al dia la normativa. Alguns no deuen tenir, per exemple, llicència d'obertura i ara se'ls ha de donar per força. No? Tot això és un d'aquest suport que la federació podeu donar.
3: Correcte, és un dels forts que donem, perquè el que volem són equipaments segurs, equipaments doncs, amb tota la normativa de seguretat actual i equipaments on es puguin fer tot tipus d'activitats. Molts d'ells tenen teatres i molts d'ells estan actualment enmig de reformes, perquè clar, alguns tenien sostres d'uralita, altres doncs, no tenien sortides d'incendis, tota una sèrie de normatives, aquells vestuaris baixos que hi havia a sota dels escenaris, clar, hi ha una sèrie de normatives que ara i que els camerinos han de tenir sortida, no pot ser que entris amb un cul de sac.
0: Exacte.
3: Llavors, totes aquestes normatives és amb les que estem treballant, amb les diputacions, amb la Generalitat, per poder, perquè som un país que té molts equipaments de gestió associativa, i aquests equipaments han de ser segurs i han de seguir sent al servei de la ciutadania.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Escoltàvem en Pep Morell explicant-los la importància cabdal que tenen els ateneus com a veritables escoles de democràcia i de cultura al nostre país. De seguida continuem amb ell, però abans fem una pausa musical, amb una col·laboració de trons que barreja el talent de dues formacions que ens encanten. Germà Negre i Les Pitxorines ens interpreten El Marinero.

0: Uau, quina energia i quina combinació tan encertada, la de Germà Negre i les Pitxolines, reversionant aquest clàssic del Marinero. Ideal per aixecar els ànims de la calor d'agost.
1: I tant. I ara reprenem el fil de la nostra entrevista d'avui. Tornem amb la conversa amb el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Escoltem, doncs, la segona part d'aquesta conversa amb Pep Morello.
0: Si parlem de dels Ateneus a Catalunya, del país, estem parlant de la xarxa més gran de sales d'exhibició.
2: Sí, no només de sales d'exhibició, sinó d'equipaments culturals, d'equipaments on es realitzen activitats culturals, tant sigui teatre, com sigui cant, com siguin exposicions, com sigui tema artístic, com sigui esport, qualsevol tipus d'activitat, perquè al final les activitats de dins de l'entitat, dins de l'Ateneu, venen generades pels socis, venen a la demanda del que volen els socis.
0: Clar.
2: No hi ha un menú establert. Són els socis que diuen, escolta, i aquí per què no es fa aquesta activitat o aquesta altra? Doncs bé, busquem personal que la pugui fer, busquem aquest professional.
0: Clar. Després hi ha una cosa que a mi em meravella personalment, des que us vaig seguint amb atenció, perquè clar, al final, quan tu estàs davant d'un programa de ràdio, doncs t'obliga a seguir amb atenció tot el que fan totes les federacions i tot, i si pot ser, tot el que fan totes les entitats també, que t'arriba informació, no? En el cas vostre, a mi em meravella els programes que teniu, per exemple. Aquesta setmana passada em va arribar una nota de premsa. Això sí, teniu un... S'ha de dir, comuniqueu molt bé, des dels Ateneus comuniqueu molt bé, i em va arribar una nota de premsa en què anunciàveu que signaríeu un conveni amb una entitat que treballava salut mental, no?
2: Correcte.
0: Això és un programa que fareu.
2: Això és un programa i es va signar just aquest divendres, que era el dia de la salut mental, just aquest divendres el vàrem signar.
0: En què consisteix un programa d'aquesta mena?
2: Mira, aquests edificis, aquests Ateneus, totes aquestes entitats, aquesta gran xarxa que treballa tot el país, és un antídot. En aquest moment és un antídot. És un remei per aquesta solitud no volguda, per aquesta addicció a les xarxes, per tots aquests problemes que com a societat ens hem imposat, ens hem anat agafant, doncs els Ateneus poden ser un antídot per poder ajudar a la sociabilització, al treball. Pensa que quan van començar a poder-se obrir portes a la pandèmia, els primers que van poder obrir portes van ser els Ateneus, vigilant ventilació, vigilant, sempre anant a màxims per no recaure. I veiem aquesta necessitat de tornar-se a trobar, de tornar-se a tocar. En aquell moment no podíem, ens anàvem donant cops de colze, cops de puny, anàvem saludant de qualsevol manera menys abraçar-nos, no? Però era necessari. Aleshores, amb aquest programa, què aconseguirem? Per un costat, visibilitzar la feina que s'està fent. Per altra banda, aconseguir recursos perquè les persones que estan al capdavant de les activitats puguin saber com tractar o com poder detectar aquestes malalties, que és molt important la detecció. Aleshores, si les persones que estan al capdavant fent teatre o cant coral i estan tractant amb persones, doncs veuen una sèrie d'actituds o veuen una sèrie de comportaments que poden ser sospitosos, doncs poder-ho detectar a temps i a la vegada poder fer activitats que siguin realment inclusives. I amb aquest conveni, doncs, diguem-ne que ens ajudarem mútuament per nosaltres visibilitzar i donar-los amb ells llocs on poder fer activitats i, per altra banda, nosaltres adquirir coneixement i aprendre de tot el seu recorregut i de tota la feina que està fent aquesta associació.
0: Fa un moment esmentava solitud no volguda, no? És evident que els Ateneus, com tot l'associacionisme, són cures pal·liatives a la solitud no volguda, perquè ens ajuda molt a tirar endavant quan et trobes sol, no? Perquè doncs, hi ha tot aquest element de sociabilització, no? Però també vosaltres veu fer, si no recordo malament, no sé si aquest programa el teniu en marxa encara o no, però em veu fer un que a mi em va cridar molt l'atenció sobre la solitud no volguda i la creació d'espectacles a partir d'aquesta experiència.
2: Sí, era un projecte que es deia Reconnectem-nos.
0: Reconnectem-nos.
2: Aquest any s'ha tornat a fer i va ser molt interessant perquè eren casos reals.
0: Clar.
2: No eren... ostres, he imaginat, ho he vist una pel·lícula pel·lícula que tracta d'aquest problema, que no, eren casos reals de persones que venien a explicar el seu problema i venien a explicar el que els hi passava, i arrel d'això doncs es feia una part artística, que podia ser una obra de teatre, podia ser una exposició fotogràfica, podia ser un concert coral, però basat en l'experiència d'aquelles persones. I va ser molt, molt enriquidor per tothom que va fer-ho.
0: A mi em va cridar molt l'atenció, el programa vam estar molt atents, de fet vam fer dos reportatges dedicats a aquesta solitud no volguda i aquesta creativitat dels ateneus a partir d'aquestes experiències, però vosaltres en els ateneus feu moltes més coses. Per exemple, a mi m'està cridant molt l'atenció tot que heu passat a ser productors.
2: Sí.
0: Productors d'espectacles.
2: Sí, evidentment.
0: Heu agafat i ja no sou... És a dir, heu agafat el toro per les banyes.
2: Sí, per fer espectacles a mida. Per fer espectacles a mida. Això ho hem fet com a federació i dins del projecte de la xarxa de teatres. Ja portem, em sembla que són 10 produccions. Jo amb les xifres ja veuràs que ballo molt amb les xifres.
0: Són moltes.
2: Són moltes i el meu passat d'esbar doncs fa que balli amb les xifres. Aleshores portem aproximadament unes 10 produccions que hi ha hagut des de tema de teatre clàssic, en musical, dels darrers que ara et podria dir, doncs és el concert a la Casa Blanca, d'homenatge a Pau Casals.
0: Llavors hi ha una altra cosa que també ens ha cridat molt l'atenció, que ha sigut la capacitat que heu tingut d'incidir en una cosa que en principi estava reservada, per dir-ho d'alguna manera, a les sales professionals, enteses aquestes. A mi distingir sala professional d'amateur, a mi em costa molt ara ja, la ratlla ja no està tan clara, eh? I heu pogut, per exemple, afegir-vos a una iniciativa que en principi estava com reservada, doncs, per exemple, a l'ETCA, com aquesta de Cap Butaca Buida, no? I incidiu en moltes sales.
2: Moltes. I l'any passat vam aconseguir un gran nombre de butaques dels ateneus, i aquest any en aconseguirem moltes més, això segur.
0: I això em porta a parlar de la xarxa de sales. Com ho teniu muntat tot això? Perquè, clar, ara això ja comença a tenir un pes molt específic, i igual que heu acabat sent productors, probablement podeu acabar sent exhibidors, que ja ho sou, però exhibidors al nivell de les sales professionals del tot.
2: És que ho som.
0: Ens anava a dir, ja ho sou.
2: Això ja ho som, perquè, clar, tenim la sort de tenir aquests equipaments que a final del segle XIX, primers del segle XX, molta gent valenta i molt d'ells inconscients, perquè devien ser alguna inconsciència que devia fer que es tiressin endavant i que es construïssin aquests edificis, que assumissin el risc, perquè molts d'aquests edificis estan construïts amb nocturnitat i amb molt de voluntariat.
0: Per exemple, el meu avi Madeu, que era de Sant Sadurní, ell era de l'Ateneu, i ell m'explicava que ells van aixecar l'Ateneu ells. Correcte. És a dir, van posar les totxanes físicament.
2: Així s'han construït molts ateneus amb nocturnitat i amb molt, molt de voluntariat. Qui tenia diners comprava les totxanes, i qui no tenia diners però tenia el saber posar-les, aquestes totxanes, i aixecar parets, doncs era el que posava les parets. El que tenia el macho amb el carro, doncs era el que anava traient runa o portava les rocs del riu. I així és com aquests edificis es van construir amb un gran valor associatiu. Aleshores tenim grans teatres que són una preciositat i que estan escampats per tot el país. És una xarxa que porta la cultura de proximitat i porta la cultura a tot el territori, que també és de la feina que nosaltres, doncs, amb la que nosaltres treballem, aquesta cultura de proximitat.
0: Clar, això ens permet, per exemple, fer arribar un muntatge, una acció teatral, a racons que d'una altra manera doncs no hi arribarien.
2: Evidentment, perquè hi ha més Catalunya més enllà de Barcelona, del cinturó de Barcelona. Hi ha molta Catalunya. Aleshores, doncs, que la gent pugui anar al teatre passejant, pugui anar al teatre traslladant-se, doncs, al poble del costat, és a dir, desplaçaments molt curts, això està molt bé. Això està molt bé, i amb aquesta feina estem treballant. Per això tenim tècnics que ajuden a qui no s'ha atrevit encara a programar. I per això la xarxa. Perquè al final la xarxa, com la resta de programes dels ateneus, la xarxa de teatres, aprenem un dels altres.
0: Clar.
2: I tu què fas? I què has programat? T'ha funcionat? No t'ha funcionat? Aprenem uns de l'altre. Això és un aprenentatge constant.
0: Quants professionals teniu a la FAC?
2: Mira, a la FAC en aquest moment hi ha 15 persones treballant. Sí, és un...
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: És un bon i gran equip. 15 persones treballant i treballant per donar servei per ser aquell tècnic de servei a qualsevol d'aquestes 213 entitats, ajudant-los doncs, a preparar les subvencions, ajudant-los doncs, a, si surt una convocatòria de beques, explicar-los com ho han de fer per demanar beques perquè la gent que tinguin associada o que tinguin en el seu municipi que no puguin accedir a l'activitat cultural per una qüestió econòmica i puguin accedir, ajudar-los amb el seu dia a dia. Ostres, que tinc un problema amb el que tu deies abans, el llicenciar activitats, o tinc un problema amb els protocols que no sé com aplicar-los o com portar-los. Doncs per això estan aquests tècnics.
0: Abans comentaves que quan estaves doncs, al coro de Setmanat, no vas comentar-li amb el que era president de dir, escolta'm, això sols no arribem enlloc. Sembla que aquesta idea de que sols no arribem enlloc, tu la portes arreu on estàs, és a dir, perquè la FAC, per exemple, s'està enxarxant molt. Abans parlàvem de DETCA, o parlàvem d'això, no? Per exemple, del Cap Butaca Buida, que necessita un enxarxament amb d'altres entitats i organitzadors que ho fan, però, per exemple, també us heu enxarxat amb l'IRMO.
2: Correcte, sí. No només ens hem enxarxat, sinó que estem dins del patronat.
0: Per això esteu dins.
2: Dins del patronat. És molt important. Som un país que costa treballar en xarxa, perquè el problema principal, potser si em demanessis, quin problema té l'associacionisme? Els egos.
0: Home,
2: els egos de les persones, que són aquell gra...
0: És lo bàsic.
2: Sí, però és el que ho fa molt bé.
0: Sí, sí, sí.
2: Quan, si treballem junts amb l'IRMO i podem donar-nos servei mútuament amb el tema dels centres d'estudis, amb el tema doncs, de la beca Terra d'Ateneus, que també ja portem molts llibres, no em facis dir la quantitat, molts llibres ja publicats de la
0: molts,
2: beca.
0: Més de 10. Més de 10.
2: Molts publicats. A Madrid que ens vam conèixer a través de pantalles.
0: Clar.
2: Perquè estàvem amb el tema Covid, mirant a veure ja com ho havíem de resoldre, com havíem de treballar, i ens vam descobrir. Ens vam descobrir mútuament i des d'aleshores hi ha una relació molt, molt bona amb Edca. I no només amb Edca, sinó també amb l'associació d'actors, directors i professionals del doblatge, també. És a dir, que mirem d'anar treballant. Ara hem creat, bueno, hem creat, ja hi era, però l'hem creat a nivell de Catalunya, el Cicle de Cultura Popular, també un treball en xarxa amb l'Agrupament d'Esbars i amb la Federació Catalana de Bandes.
0: Però si vols parlem una miqueta amb d'aquest programa també, perquè clar, això era el Cicle de Cultura Popular dels Ateneus, que neix a Barcelona.
2: Correcte.
0: I ara aquest any això, pam!
2: Sí, per aquest delit de treballar en xarxa i de portar cultura a tot el territori, no? El que et deia, sols, hosti, sí, anirem més de pressa, però si podem treballar enxarxats amb les altres federacions, perquè a la fi tots treballem per lo mateix, la cultura, la llengua, el país, ostres, doncs, per què no busquem aquests vincles, i si una cosa ha funcionat a Barcelona, per què no la repliquem al resta de Catalunya? Els hi vam parlar, vam anar junts en una reunió a la direcció general, perquè és un projecte que no lidera cap federació, sinó lidera doncs, aquest grup de federacions que treballem per la cultura popular, i és un projecte comú de tots. Aleshores, en aquest moment vam dir, ho arrenquem, anem justos de temps. Però com això, doncs, l'associacionisme ja ho sap, això d'improvisar i tirar endavant amb una sabata i una espardenya, què fem? Ostres, anem justos, tindrem temps a programar, arribem, no arribem, i vam dir, tirem-nos a la piscina, perquè si no, no podrem l'any vinent a dir a la direcció general, tenim aquest projecte i és un projecte que funcionarà. No, és un projecte que ja està funcionant, ja està funcionant. I tant una federació com l'agrupament s'hi van abocar, i doncs bé, han sortit 12 actuacions a cada una de les federacions. Cal portar la cultura popular a tot el territori, perquè som terra de bandes, però som terra de bandes en una zona molt particular del territori. Però clar, ells mateixos ens ho deien, nosaltres volem anar a actuar a Lleida, nosaltres volem anar a actuar als Pirineus. Per què? Perquè, doncs, a les Terres de l'Ebre ja ens coneixen, perquè a Terres de l'Ebre tots els nens neixen amb un instrument sota el braç. Ho hem d'exportar, volem venir a actuar al centre de Catalunya. I és amb el que estem treballant. per visibilitzar aquesta gran feina que es fa des de totes aquestes associacions que hi ha pel país.
0: Clar, clar. Hi ha algun programa o alguna experiència que tu vulguis ara remarcar i dir, mira, aquesta no n'hem parlat perquè ens hem menjat ja tot el temps que teníem? I dius, hosti, jo vull comentar això.
2: No, que la gent s'associï.
0: On vulguin, però que s'associïn. Perquè com, això és un ideal molt claverià i molt republicà.
2: Correcte.
0: I aquí estem. I aquí és on ens hem de trobar.
2: Aquí, i lluitant per aquests ideals.
0: Pep Morella i Múrcia, moltes gràcies per estar una vegada més al que és casa teva, al Festa Festa, i per atendre una vegada més aquests micròfons. Nosaltres estem molt atents al que feu vosaltres, perquè ens agrada molt i molt el que feu i perquè creiem que esteu fent molt país.
2: Moltes gràcies.
3: Festa Festa, estiu 2026.
1: Una conversa certament apassionant. Volem agrair immensament a Pep Morella, president de la FAC, el seu temps i la gran tasca que fan des de la Federació per mantenir vius els nostres ateneus. Moltes gràcies.
0: I així, compartint l'essència de l'associacionisme, aquest quart programa especial d'estiu, el Festa Festa número 2646, va enfilant el seu tram final.
4: Festa!

0: Volem donar les gràcies a totes les col·laboradores que ens han acompanyat en l'edició d'avui, aportant el seu gra de sorra per fer possible el programa. Són l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol, amb la crònica castellera. Moltes gràcies a totes dues una setmana més per la vostra feina.
1: I com sempre, un agraïment immens a tot l'equip que fa possible que el programa surti al carrer setmana rere setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dells i els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. I ara, per tancar el programa d'avui amb l'esperit ben amunt i fent un homenatge musical rodó a tot el que hem parlat, us deixem amb una peça molt especial. És la sardana Terra de Taneus, una obra de l'Anna Abad interpretada magníficament per la Cobla Ciutat de Granollers.
1: Nosaltres marxem, sobretot la Laia Camproví, que se'n va de vacances, oi, Laia?
0: I tant.
1: Dues setmanetes, Dues setmanetes que em deixes aquí al davant del Festa Festa. Però hem de dir que jo la feina quasi bé ja la tinc feta, perquè la setmana que ve emetrem la primera part del Memorial Joaquim Serra 2025 i l'altra setmana la segona part. Per tant, són Festa Festa concerts d'estiu que descansem una miqueta. Fins llavors, gaudiu de l'estiu i que vagi molt i molt bé.
0: Adéu.

0: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Què?
2: Què?
3: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
4: Programació.
5: Divendres 7 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
5: Dissabte 8 d'agost.
3: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
5: Diumenge 9 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
6: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
7: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
9: On et ve de gust que anem a dinar avui?
10: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
9: I això?
10: Cal saber triar en temps estranys.
11: Digue'm.
12: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
11: Dispensem?
13: Veniu, veniu. Ràdio. Us revelarem un secret.
14: Vale. La pregunta.
0: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
15: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
16: Radio Vila-sacra!
15: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
16: Radio Vila-sacra!
15: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
17: Perquè ho tinguin en compte.
18: Amb la col·laboració de BN Group.
19: Imagina que...

A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança.

0: escollint lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca bon preu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent bon preu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bon preu i Esclat. Experiència única.
1: Funciona! Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
2: En la llarga història dels invents que han revolucionat el món, un capítol propi el mereix la refrigeració artificial. Tots tenim a casa una nevera i ni tan sols hi pensem, però alguna vegada us heu parat a pensar com es fa a fred? Clar, fer calor és molt senzill. Fem una foguera i avall. Això ja es fa des de la prehistòria, però fer fred... Fer fred ja és una altra cosa, i aparentment és impossible. Però només aparentment, perquè se'n pot fer, i a temperatures baixíssimes. Ho devem al geni d'un francès, Ferdinand Carré, que va pensar que un fenomen físic ho podia propiciar, el de la simple compressió i evaporació d'un gas. Amb això va jubilar el que fins llavors havia estat una constant durant mil·lennis. Anar a buscar gel en coves o llocs remots. Gens pràctic. El 1858 va crear un primer aparell que funcionava amb aigua, però els resultats van ser modestos. L'any següent va canviar l'aigua per amoníac i la cosa va millorar molt. Però deixem la història i centrem-nos en la matèria. En què consisteix la troballa? Com funciona aquest aparell que tenim a la cuina i que genera fred? Primer de tot, hem de parlar de l'entramat de tubs recargolats que hi ha darrere de les neveres. Què hi passa allà dins?
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: És un circuit tancat on a dintre hi ha un gas que es comprimeix. I aquest gas comprimit es fa passar per un condensador que hi ha a darrere de la nevera, que em refrigera aquest aire que jo he comprimit i escalfat al comprimir-se, el refrigero a temperatura ambient.
2: Molt bé, ara ja se'ns ha refredat. Com segueix la cosa?
4: Ara ja li he baixat la temperatura, però el segueixo tenent a pressió. Ara el faig passar per una espècie de vàlvula que el descomprimeix. Un cop descomprimit, el faig passar per l'evaporador, que és el que està dintre de la nevera, el contacte amb els aliments.
2: I arribats aquí?
4: A l'evaporador, aquest líquid que ja no està a pressió, vol buscar la seva forma natural a la temperatura ambient. Per tant, el que farà és expandir-se, passar en forma de gas, és a dir, evaporar-se. I a l'evaporar-se necessita treure calor del seu voltant. Per tant, treu l'escalfor de on jo hi tinc els aliments i, per tant, els aliments que són a dins també acaben perdent la seva escalfor.
2: Així de genial i així de brillant. Roba la calor que tenen els aliments de dins de la nevera per poder-se evaporar i treu aquesta calor fora de la nevera. Per això sempre fa calor a la part posterior de la nevera, perquè hi passa el gas amb l'escalfor que ha robat de dins. Ara ja només ens cal repetir aquest procés contínuament perquè la nevera vagi robant escalfor de dins i traient-la cap a fora i, per tant, vagi refredant i refredant el que hi tenim dins. En el cas d'un congelador, només cal que aquest procés de compressió i evaporació sigui més accentuat. I per si us costa de creure que aquesta evaporació treu escalfor, dissipem dubtes amb un exemple ben domèstic i quotidià que tots heu patit i que entendreu de seguida.
4: Quan sortim de la dutxa mullats, notem fred, però notem més fred del que realment fa en aquella estància. Això passa perquè l'aigua que nosaltres tenim a la nostra pell s'evapora. I l'aigua, per evaporar-se, necessita una gran quantitat d'energia. I en aquest cas ens l'extreu de la nostra pell en forma de calor. Per això notem fred.
2: Doncs queda dit. Un altre dels pares de l'invent és el també francès Charles Tellier, que va introduir l'èter dimetílic i la trimetilamina a la indústria. El 1876 va aconseguir fabricar el primer frigorífic plenament funcional. Aquell mateix any va condicionar un vaixell que va transportar amb èxit carn refrigerada des de l'Argentina fins a França. Aquell èxit va obrir una nova era en el comerç mundial. I si la refrigeració va permetre mantenir aliments molt de temps, també ho va permetre, i sense necessitat de refredar-los, la invenció del menjar enllaunat, que havia arribat molts anys abans, al 1790.

0: 5. Aquí el mèrit recau en Nicolas François Appert, un francès que sabia que la carn bullida i posteriorment tancada hermèticament no es descomponia. Va passar anys donant-hi voltes fins que va crear un sistema que la tanqués hermèticament en recipients metàl·lics o de vidre. Gràcies a això, es van poder consumir aliments a temperatura ambient anys després d'haver estat enllaunats. Una gran cosa per a soldats, mariners, viatgers i altres persones que passen llarguíssims períodes lluny de casa. Una autèntica revolució.
1: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
2: L'eclipse? Ugh! Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me ràdio Vilasacra i punt.
3: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
4: Ràdio Vilasacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.
6: Intensament clàssics.
7: De Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Simplement brutal.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els professionals d'atenció primària han atès 328 casos relacionats amb efectes derivats de la calor durant l'última setmana, principalment per insolacions i cops de calor. Salut també ha registrat un centenar d'urgències i 18 ingressos hospitalaris, en aquest cas, sobretot, per deshidratació. En global, són unes xifres que van a la baixa si es comparen amb els registres de les dues últimes setmanes. Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar, atribueixen aquest descens a un increment de l'educació sanitària i la prevenció, però alerten que no es pot abaixar la guàrdia. Montserrat Romaguera, metgessa de família, detalla els perfils que més acudeixen a l'atenció primària i apela també a les empreses a revisar les condicions de treball.
2: La gent que treballa a l'obra pública, recollint fruita, netejant carrers, totes aquestes activitats, repartir correu, no? Totes aquestes activitats que es fan a l'aire lliure, doncs s'haurà de modificar els horaris per la pròpia salut i confort d'aquestes persones.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Joder, Diego, ¿cómo se lo...

0: em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè sóc molt aficionat.
1: Em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música, perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
2: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música, com el Jaume, i també obres de teatre, perquè també faig teatre.
3: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
4: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria escoltar els esports.
5: Em dic Francisco Zat, visc a Avinyonets, vaig a l'escola Gonçal Comelles. M'agradaria que fiquessin Ràdio Avinyonet a la terra.
6: Ara, els clàssics.
7: Ara, tota la música clàssica i derivats.

0: un pessic de pensament. Avui us volem explicar com es detecta el mòbbing, quants símptomes calen per detectar-lo, més que explicar-ho, redirigir-vos a un llibre que es diu Tiritando, que ha escrit la Txelo Martín, i que explica, i ho fa en primera persona, el testimoni d'una víctima d'assetjament laboral. És el reportatge de la Blanca López Bonet amb el muntatge d'en Xavier Salvà.
1: Són persones que estan molt ben valorades a la feina o que simplement estan ben valorades a la feina, que de cop i volta no serveixen per res, no serveixen ni per estar amagats.
2: Així comença moltes vegades l'assetjament laboral, una experiència aterradora que la Txelo Martín Verdugo va patir en primera persona. Després d'anys de molt esforç personal, ho escriu tot al llibre Tiritando.
1: Quan te n'adones de que les mateixes actituds, les mateixes errades que tens tu d'altres persones de l'oficina o del treball, ni tan sols no es tenen en compte, ni tan sols no es proven d'arreglar perquè són ínfimes, en el teu cas, doncs sembla que es pengen una pancarta, llavors és quan te n'adones de que la cosa va amb tu.
2: Aquests, doncs, podrien ser els símptomes clars del mòbbing. Però on es troba la barrera? Quan podem considerar que som davant d'un cas d'assetjament laboral? Jordi Cullell és psicòleg, especialista en assetjament laboral i escolar.
3: Es va escalant, és com un conflicte que es va escalant i que primer comença amb coses una mica més subtils i a poc a poc s'arribaria. Jo penso que a vegades, desgraciadament, s'arriba a l'agressió física, no? Vull dir, primer són conductes aparentment més like, però a poc a poc es van passant barreres i es pot arribar a l'agressió física.
2: Com pot ser que algú suporti una agressió verbal o física i no prengui consciència del que li passa? Sembla gairebé impossible que la gent no se n'adoni.
1: Comença una petita esbroncada, comencen amb no donar-te tasques fixes, amb petites coses, i tot t'ho vas empassant i t'ho vas justificant tot. I quan arriben les grans coses, allò d'insultar-te davant de tothom o d'aixecar-te la mà, també t'ho empasses.
2: Com podem evitar que ens passi això? Com podem no culpabilitzar-nos?
1: Portar un diari, escriure tot el que et va passant a la feina, tot i que tu mateix pensis que són petites coses. Perquè tot aquest seguit de coses és el que és el mòbbing i és el que et pot arribar a fer molt mal.
2: Tant de mal que la Txelo, després de 7 anys, encara té una fita pendent.
1: Sento que l'únic petit pas que em queda per sentir que porto les regnes de la meva vida és tornar a treballar amb la meva qualificació i en un ambient de normalitat dins d'un treball.
2: Tenim les eines. Ara cal, un cop més, fer el cor fort.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
6: A poc i bona lletra.
7: Si vinguessis amb mi a barquejar, aniríem al Cap de Begú, a la Punta d'Esmut o fins a Cap Rubí, si en la barca volguessis venir.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I ara demana un desig.
2: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 13 0005 o a info@barodemaials.cat.
3: Oli Baró de Maials. Oli, oli.
4: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
5: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
4: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Compare llop i el boc. Vet aquí que una vegada el llop perseguia un boc que fugint se li enfilà dalt d'un turó de tan mal pujar que el llop no s'hi veia pas en cor. Però va pensar que una hora o una altra el boc baixaria i es feu el propòsit de no moure's fins que la gana el fes baixar. Però heus així que primer va tenir gana el llop que el boc. I com que no es podia aguantar, se n'anà i el deixà estar. Així que el boc es va veure lliure del seu vigilant, baixà del turó i anà a veure el riu. I quan es veia emmirallat a l'aigua amb tot aquell banyam, va dir: tanmateix he estat ben beneit de passar-me tota una setmana sense menjar per por del llop. Tan ben armat com vaig, quan se me'm torni a presentar, a banyades l'estripo. I el llop, que al seu darrere se l'escoltava, el va agafar per una gara i se'l va emportar mentre deia: tots els beneïts són vanitosos. Rondalla recollida de boca de Josep Casals, de Sant Julià de Cerdanyola, a l'any 1925.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Intenta atropellar un policia i fuig després d'una baralla per una plaça d'aparcament a Empúria Brava. La policia local va localitzar el vehicle, va detenir el conductor i també el va denunciar per 4 infraccions de trànsit comeses durant la fugida. O ens posem seriosos i amb mà dura, o aquesta gent se'n riu de l'autoritat de totes, comenta una veïna. Detingut a Portbou, el pres de 4 camins condemnat per homicidi i fugat durant una sortida. L'home havia matat i esquarterat un altre home en un pis de Barcelona. L'enxampen amb 60 quilograms de marihuana amagats entre electrodomèstics vells. La Policia Nacional va aturar el camió a la Jonquera en el marc d'una investigació iniciada al País Valencià.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 65.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Tanca els ulls.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
4: Molts dels joves que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva de dijous passat van explicar que havien vist a les xarxes que la frontera estava oberta o que si entraven nedant ningú els aturaria. Aquests missatges van circular per les xarxes durant dies i van culminar en l'entrada de dijous quan, segons el Ministeri de l'Interior, més de 70.000 persones van entrar a la ciutat autònoma de Ceuta. Celia Sarnades, bon dia.
5: Bon dia. Doncs ens hem preguntat com es van difondre aquests missatges, qui els va difondre, va ser improvisat, va ser coordinador, qui al darrere de tot això. Són preguntes que ens hem fet des de la setmana passada i que ara volem respondre fins a on es pugui. Per això parlem amb Àlex Lozano, que és professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultoria Cibergi. Senyor Lozano, bon dia.
6: Bon dia, senyor.
5: Com estàs? Quin va ser el detonant de la situació migratòria que ha viscut Ceuta, que recordem ha estat la més greu de la història de l'estat espanyol?
6: El detonant és clar. El detonant és una sentència del 8 de juliol en la qual el Suprem diu que nedant, si les persones entraven, els migrants entraven nedant, i no superaven elements de contenció, com poden ser tanques, no se'ls podia rebutjar de forma express, sinó que havien de seguir una via ordinària en la qual es trigava més temps a fer aquest retorn. Què passa? Que les xarxes van simplificar-ho a si entres nedant no et poden treure, et pots quedar a viure a Espanya. Què va crear això? Va crear una oportunitat de permanència. Totes les persones que estaven darrere d'aquestes xarxes i van rebre aquest missatge, que es va anar difonent durant els primers dies després de la sentència, del 8 al 15 de juliol, van anar captant aquest missatge i van veure que tenien aquesta oportunitat, van veure que tenien també facilitat, perquè si juntaven tots i s'organitzaven, podrien organitzar d'alguna forma una entrada més fàcil, i una urgència. O s'unien a aquest moviment d'entrada, o després seria complicat trobar una altra oportunitat semblant.
5: Per tant, en tot cas, va ser una simplificació del que deia la sentència del Suprem, no? Perquè en cap cas la sentència deia que si entraves nedant et podies quedar a Espanya. Hi havia tot uns peròs abans, no?
6: Sí, el Suprem, la sentència no té res a veure amb el que finalment va arribar a la població del Marroc. Aleshores, per les xarxes socials i principalment per un conjunt de grups de Facebook, el que es va fer és simplificar totalment aquesta sentència i es va difondre el que coneixem com fake news o desinformació, imatges que el que deia era precisament que si entraven a Espanya i entraven nedant es podrien quedar a Espanya viu.
5: Doncs està clar que tot va circular per les xarxes, però ens preguntem, va ser una difusió improvisada arran de la sentència o aquesta difusió va aprofitar una infraestructura digital que ja existia i que això va possibilitar que fos una difusió molt ràpida, no?, a gran velocitat per tot el Marroc?
6: Hem d'entendre que hi ha grups, hi ha multitud de grups, no només del Marroc, sinó de diferents parts del món, que estan centrats en emigracions irregulars. Són comunitats que es creen a Facebook, que remunten des de 2011, en el cas del Marroc, en la qual es comparteixen consells, tàctiques, guies, experiències de persones que han aconseguit emigrar i que es comparteix amb els altres ciutadans dels diferents països. En el cas de Marroc i en el cas de Ceuta, s'identifiquen entre 20 i 30 grups de Facebook amb més d'un milió de membres declarats, que està pujant o ha pujat durant les últimes setmanes i continua pujant aquest número de membres, amb noms com Findec Ceuta, Migració Irregular Ceuta, Grupo de Migració Irregular, Comunidad de Migrantes en España. O sigui, això és, no és algo nou, no és algo que surti a partir de la sentència, sinó és una cosa que ja existia i que permet a futurs emigrants organitzar-se entre si. Dins dels grups que hem identificat que tenen que veure amb el que ha passat a Ceuta, tenim diferents tipologies de grups. Grups de reclutació, grups de coordinació, de difusió i fins i tot grups locals que tenien altres funcionalitats, com per exemple la venda de productes locals, reconvertits degut a la viralitat i al tràfic que durant les últimes setmanes s'ha estat visquent. Què passa? Que dins d'aquests grups, fent una mica d'anàlisi, el que veiem és que algun dels administradors o dels membres que més activitat presenten ja viuen a Europa, per tant són persones que ja han viscut aquesta experiència, i també veiem un factor de viralitat en la qual moltes d'aquestes publicacions comencen a Facebook però acaben a altres xarxes socials com pot ser TikTok, com pot ser Instagram, com pot ser Twitter, a través de vídeos curts amb molt impacte emocional i que causen aquesta viralitat que ha permès que tantes persones, no només al Marroc sinó a nivell mundial, s'esdevinguessin del que ha passat durant les últimes setmanes.
5: Per tant, parlem d'una vintena de grups de Facebook, parlem de... inclús, em deies, grups de Facebook que eren per vendre coses i que es van reconvertir, no?, en grups de difusió d'aquests missatges. Salta TikTok, salta Instagram, salta a X. Els grups de WhatsApp també tenen algun rol?
6: Sí. El que veiem és una tendència de, a partir del 8 de juliol, recordem, hi ha la sentència del Tribunal Suprem, del 8 al 15 de juliol es crea una narrativa entorn a aquestes notícies, la situació d'Espanya, la situació del Marroc, l'oportunitat que això genera, i a partir del 15 veiem el primer grup detectat, es crea el primer grup de WhatsApp, i després hi ha un altre grup de WhatsApp que també es crea el 20 de juliol. Què passa? Aquests grups de WhatsApp ja no són comunitats públiques, comunitats establertes on es comparteixen coses més d'àmbit general, sinó ja són grups de coordinació privats, necessites l'autorització de l'administrador per estar dins, els missatges no són públics i, per tant, és aquí on tota la coordinació posterior que veiem des de la segona meitat de juliol fins al dia del creuament és on s'ha generat i on s'ha organitzat per administradors i per altres persones, membres d'aquests grups.
5: Per què el 30 i 31 de juliol? És a dir, es va establir aquesta data com? O sigui, hi havia unes instruccions operatives de reunir-se tothom aquell dia? Per què aquell dia? Com es van difondre aquestes instruccions concretes?
6: Realment, a dia d'avui, no sabem exactament per què va ser aquesta data. Sí que hi ha alguns elements que ens poden indicar o que van causar, més que indicar, ens poden, van causar que es produís la nit del 30 i el 31 de juliol. Es va generar una narrativa. Aquesta narrativa, perquè fos efectiva i perquè atragués el màxim número de persones, es va haver de difondre. Va ser una mica bola de neu. Comença petita i a través de les xarxes, a través de la viralitat, acabes tenint una gran quantitat de persones, com hem vist, que estan molt interessades i que ja s'han desplaçat. Pensem que és un moviment nacional, no estem parlant de les immediacions de Ceuta, sinó que gent que venia de Casablanca, del Rabat, de Marrakeix, de Tanger, de Tetuán, es va concentrar i s'estaven allà esperant fins que donguessin les indicacions corresponents pels grups de WhatsApp per fer l'entrada efectiva.
5: Però què deien aquestes instruccions? Es va dir, no sé, a aquesta hora, després de no sé quina oració, es va dir així?
6: Van utilitzar l'oració com un rellotge compartit, és a dir, no tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i també a temps real, en funció de l'oportunitat i de la capacitat d'organització que van aconseguir, ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, a concentració a tal punt per fer el creuament. Per tant, sí que hi ha unes instruccions de com procediem al creuament, a quina hora i quin dia. Una altra cosa important és que tot el que passava als grups de WhatsApp es compartia per les altres xarxes socials que hem dit, pels grups de Facebook, per Instagram, per TikTok, ja havia una instrucció per part de les persones que difonien aquests missatges a difondre-les amb les comunitats, amb les xarxes, amb altres persones de l'entorn, perquè arribés al major número de persones possible.
5: Per tant, hi ha una voluntat expressa que es faci una difusió ràpida, demanant a tothom que ho veu, que ho difongui a través de totes les seves xarxes, però la pregunta és, qui va escriure el primer missatge? És a dir, d'on va sorgir tota aquesta dinàmica? S'ha identificat la identitat de qui ho va fer? Hi ha algun líder, algun estat, alguna organització concreta que puguem dir que és al darrere?
6: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc s'han identificat líders ni estructures jeràrquiques úniques. No hi ha proves amb un vincle amb l'Estat, amb serveis d'intel·ligència, amb organitzacions terroristes o xarxes criminals, però com veiem, tota aquesta difusió i el poder que tenen les xarxes, el poder de la comunicació entre les persones de difundir informació i d'organitzar-se, al final acaba amb una entrada, perquè en qualsevol moment aquell que digués la data i l'hora concreta es pogués realitzar l'entrada de forma efectiva.
5: No podem concloure que ni que hi hagi un estat al darrere, ni que hi hagi un individu al darrere, però tampoc que sigui una cosa única de les màfies, no?, a partir del material que tenim.
6: Ara mateix no. Dins del nostre anàlisi, per exemple, sí que hem fet, analitzant aquests 25 grups de Facebook, sí que hem tret els administradors d'aquests grups i també les persones que més publicacions, més contingut han compartit, han escrit dins d'aquests grups de Facebook. Una de les coses que hem fet un cop identificades és treure grups, interessos, amics...
5: El Ministeri de l'Interior confirma que hi ha una altra crida per entrar el 15 d'agost. Vosaltres l'heu detectat a les xarxes?
6: Sí, hi ha una altra crida. Ara mateix a les xarxes, a part de la crida, que és el que més ressonància està tenint, hem de dir que hi ha moltes imatges i moltes publicacions relacionades amb persones desaparegudes, molts d'ells són menors, els típics cartells que podem veure a una comissaria està... Els mateixos grups que abans alentaven entrar a Espanya estan compartint aquests cartells. També hi ha molt usuari que està preguntant com ha anat, quina ha sigut l'efectivitat d'aquesta operació. Uh-huh. I finalment hi ha persones, i s'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
5: D'acord, veurem què passa, doncs, el 15 d'agost. Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Seguretat i Prevenció Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la consultora Cibergi. Moltes gràcies, molt il·luminador el que ens has explicat. Ens has aclarit alguns dels dubtes que portàvem, preguntes que portàvem fent-nos des de feia dies. Gràcies, bon dia.
6: Moltes gràcies.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Incendis per arreu. Invasió a Ceuta. Carai, la que ens està liant el Trump i els seus amics per no llepar-li el cul i fer-se amb el control del món.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca.
9: Repetiràs.
11: Digue'm.
12: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
11: Dispensem?
13: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Josep Pla.
1: El grill.
2: Quan a la darrera part de l'hivern la temperatura es fa benigna i les collites avancen ràpidament, apareixen els fenòmens premonitors de la primavera, que són en el meu país principalment quatre: la florida de les mimoses, l'aparició dels pèsols tendres, el grill i, naturalment, el cucut. D'acord amb la bonança comprovable, el grill s'ha posat a cantar. A cantar. El grill, almenys que jo sàpiga, és un insecte absolutament mut. Rasca amb les seves extremitats la superfície d'aspecte de xarol obscur. El grill és de color negre i exhala uns sorolls que solem anomenar els seus cants. Però el grill no fa cap cant. El grill és un violinista que toca un violí sense cordes, que rasca la superfície plana, lleugerament corbada, del seu ventre. Ha nascut a rascar i rascar tota la vida, perquè comenci a rascar d'una manera perceptible, o sigui, en la superfície de la terra, el termòmetre ha d'assenyalar alguns graus. Si la temperatura s'espatlla, es recull altra vegada i es fa invisible, independentment de la data del calendari. Però si el temps refresca, se'n va de seguida. El grill és un músic que entra i surt quan vol, que se'n va i torna sense compromisos. És un insecte fredolic i de moviments regits pel termòmetre. No comet imprudències ni perpetra heroïsmes. I quan arriba la primavera, sovint, per complaure les criatures, aparentment, però en realitat per crear un rerefons sentimental en els grans, moltes famílies volen tenir un grill i l'encaixonen, o almenys el tanquen en una caixeta de cartró, amb una fulla d'escarola d'enciam al costat. Molts de grills moren, però n'hi ha que són de tan bona pasta que fins quan són encaixonats, quan arriba la nit, es posen a cantar i presenten la seva pobra mandolinata, per dir-ho a la italiana. El grill no ha nascut per viure encaixonat. Observat en la naturalesa, resulta un insecte solitari, fugitiu, de relació nul·la, que tendeix a amagar-se. Tancar-lo en una caixa de cartó, amb una fulla d'enciam, i exposar-lo en un balcó les nits ciutadanes és matar-lo. La tensió de l'amor familiar que està sotmès l'assassina és l'amor que mata. Aprofito aquesta ocasió per dir una vegada més que sóc partidari de deixar els animals en la seva llibertat. Sóc partidari d'obrir gàbies particulars, jardins d'aclimatació i zoos de totes les mides.
1: El zoo és cultural.
2: Sento que diuen cultural. És tan cultural com anar a prendre un gelat o un vermut amb olives en un bar. No barregem les coses. Els zoos són espais pudents, amb gàbies anomenades funcionals, on es conserven uns animals vinguts a més, mantinguts pels contribuents i carregats de tota mena de malalties. Micos tísics, ximpanzés engripats, elefants artrítics, lleons i tigres en un procés de diarrea assegurada. Quina classe d'animals autèntics es poden conservar en un zoo? No em facin riure. El zoo és fatal per als animals engabiats, perquè produeix un animal que viu de renda, sempre malalt. No has vingut a menys, sinó vingut a més. Les crueltats de la selva passen al més còmode relaxament. No venen a menys, venen a més. Què cal fer, doncs? Cal tornar-los a la selva, que és el seu ambient. O sigui, cal tornar-los a la crueltat. I els passa com els grills, amb la diferència només que si els grills els mata l'amor familiar, els altres els llengueix l'amor municipal, en forma de pressupost intangible i sagrat. Tanquem d'una vegada aquests establiments culturals amb el desplaçament previ dels aprofitats al seu paisatge adequat, que és el de la violència i de la voracitat. Deixem els grills en llibertat. Si hem de ser tan bones persones, siguem-ho en tots els aspectes que es puguin presentar.
0: Josep Pla.

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Avui escoltarem Cançó orgullosa, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Coses de ràdio.
0: La fem entre tots.
2: La mort de l'empresari català. Emprenedor, arriscat, complidor, patidor, treballador infatigable. La seva empresa és la seva vida. A Sabadell n'hi havien 50 d'empreses de maquinària de fusteria. Un honor davant del món. Ja tan sols en quedem dos o tres a punt de tancar. No saps mai quin nou entrebanc t'espera cada dia. El mercat està parat. Ningú compra res. Els bancs es tanquen les portes a tothom. Els clients no poden pagar i passen els problemes als altres. Els governs prometen però no actuen i prefereixen salvar els bancs i les grans empreses que tenen un impacte social més gran. Se'ns aconsella la competitivitat i la innovació tecnològica, però qui ens ho facilita? Hisenda, Seguretat Social, ajuntaments, bancs, govern... L'empresari català mai defalleix, però en el moment que ja no pot pagar, no pot tancar l'empresa perquè es deuen massa diners. No pot prescindir del personal si no vol quedar barallat, i tothom se li tira a sobre. Qui ho ha de pagar tot això ara? De moment, tots i entre tots l'empresari català. Després de la crisi, qui més qui menys trobarà una altra feina. Qui vol ser empresari català? Que m'ho preguntin a mi.
3: Si quieres oír todo igual.

0: Sacra.
1: Què, què?
0: Que això és Ràdio Vila Sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo? Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
2: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
3: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.

0: Berna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.

0: llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: quan vaig veure que tot això de la pandèmia, de la Covid-19, s'allargava més del que jo imaginava, vaig intentar averiguar, d'alguna manera, quantes persones durant la pandèmia s'havien suïcidat. O, ho diré d'una manera més senzilla, ho havien plantejat suïcidar-se. És una dada que, evidentment, no he trobat. No l'he aconseguit, no. Però el que sí tinc clar és que Eduard Roure, catedràtic de psiquiatria per la UOC i màster en Ciències Humanes, el 2007 per Oxford, ens podrà orientar una mica més, no?, sobre aquest tema. En aquestes situacions tan complexes, què li passa en el suïcidi?
1: Què li passa al suïcidi?
0: Sí.
1: Pues mal comparat és el que li passava al càncer fa tres generacions. Quan jo era petit, era un eufemisme.
0: Un eufemisme? Per què?
1: Perquè la tesi que defensen els que creuen que no s'ha de parlar del suïcidi és que parlar del suïcidi pot ser un facilitador del suïcidi.
0: No.
1: Correcte?
0: Crec.
1: Podria ser un factor d'inducció. Clar, si aquest argument fos cert, que podem debatre fins quin punt pot ser cert, hauríem de preguntar-nos per què es parla de els maltractaments i de les morts per violència de gènere. Bueno, perquè les morts per violència de gènere també es podria aplicar el mateix raonament. Si es parla de la violència de gènere i de les morts que hi ha per violència de gènere, potser estàs fomentant. I és cert que en aquest cas està claríssim. Si tu ets un maltractador i estàs amb la teva dona mirant la televisió i diuen que avui s'ha produït una nova mort per violència de gènere, saps què passarà?
0: Doncs així de cop i volta, no.
1: Quan tu miris a la teva dona, no caldrà que li diguis res.
0: És que no.
1: Tu la miraràs amb un somriure i ella està interpretant, ei, jo puc ser la propera.
0: Vaja.
1: Per tant, s'ha de parlar de les coses? Sí. L'altre tema és com es parla.
0: Està escoltant una notícia per la tele de que han matat una dona d'una pallissa i tu, que maltractes la teva dona, estàs sentat al sofà mirant a la teva dona i somriure-la, aquesta situació dins d'una pandèmia, actualment...
1: S'han agreujat. O sigui, estem en una societat sociopàtica. La qual cosa vol dir que el propi model de societat genera tendències psicopatològiques. I a partir d'aquí, en funció de determinats factors personals i temperamentals, això s'activa o no. Per tant, el problema no és si parlem d'un tema, sinó com parlem del tema del qual parlem. I aleshores, la tesi que hi ha en respecte al suïcidi és que parlar del suïcidi podria ser un inductor del suïcidi.
0: Però això deu ser la teva hipòtesi.
1: La meva hipòtesi no és aquesta, perquè aquesta hipòtesi es podria aplicar a la violència de gènere. La meva hipòtesi és la següent.
0: A veure.
1: La violència de gènere té un responsable o culpable conegut, que és l'home.
0: Bé, en el cas que sigui l'home.
1: Com la majoria és que a l'home l'única cosa que té superior a la dona és la força bruta, doncs aleshores, en una situació extrema, l'home atenta contra la vida de la dona i, per tant, tenim un culpable conegut. El sexisme masculí. Els homes neuròtics o immadurs que agredeixen a les seves parelles. Ara bé, si es suposa, es calcula que hi ha unes 10 morts diàries com conseqüència del suïcidi, encara que les dates amb això, les dades, hem de veure fins quin punt són fiables, perquè també passa amb el suïcidi mal comparat al que passava amb la sida en el seu moment. La gent que moria per la sida, els familiars, tenien tendència a ocultar la informació, perquè morir per la sida implicava un determinat estil de vida de risc. Aleshores, si algú es suïcida, hi ha un sentiment de culpa de la gent que l'envolta, fins quin punt jo podia haver afavorit que això no passés, en definitiva. Jo no hi he estat prou alerta per dificultar-ho o fins i tot per evitar-ho.
0: Ui, a veure un moment, Eduard. Tu ets un catedràtic en psiquiatria i un màster en ciències humanes. Jo sóc un pobre ésser humà que sóc limitat en moltes coses i una d'elles és entendre. A veure, la teva hipòtesi quina és?
1: La meva hipòtesi és la següent.
0: Poc a poc.
1: Així com la violència de gènere, tenim un culpable o un responsable conegut, que és l'home, qui seria el responsable dels suïcidis? La meva hipòtesi és que el responsable del suïcidi és l'estil de vida que portem en funció de la societat que tenim. I, per tant, teòricament, el responsable del suïcidi seria un estil de vida frustrant, no gratificant, molt competitiu i poc realitzador. I aleshores, cap on aniria la responsabilitat? Cap a les persones que dirigeixen la societat. Una cosa és que la societat genera un model d'infelicitat i l'altra és que tu, davant d'això, decideixis sobreviure o decideixis suïcidar-te. I aquí ve el tema.
0: Uf, tema complex i tema que hem d'anar a poc a poc, perquè m'estic liant que ja no sé on te tinc el cap.
1: Sortosament,
0: poc a poc, Eduard, que ho entengui.
1: Igual que tot home o dona que ha desitjat que se li mori la parella, si per desitjar-ho ho hagués aconseguit, la raça humana estaria extingida, així de clar. Qui, en un moment determinat, ha fet bullying o ha patit bullying, com conseqüència d'això, forçosament es suïcidés, evidentment, l'índex de suïcidi seria molt més alt. Per tant, jo puc viure les coses d'una determinada manera, però també el que suïcida no suïcida perquè no vol viure.
0: El que suïcida no suïcida perquè no vol viure.
1: Una cosa és voler matar-te i l'altra és veure que et pots morir. La cosa canvia. I en condicions de normalitat, quan jo sóc amo de la meva vida, jo puc decidir perdre-la. Però quan jo la puc perdre com conseqüència d'un factor extern, paradoxalment la puc revaloritzar. Encara que també és cert que les tendències o la tendència autolítica, autolesionar-se, pot créixer. També és cert que les variables que poden produir el suïcidi, curiosament, són les mateixes que generen comportaments heroics. Per exemple, s'ha demostrat que molts comportaments heroics és conseqüència d'una formació reactiva davant d'una por excessiva. Abans de que m'agafin, em pego un tret al cap. Clar, aquest tipus de suïcidi no és que no el podrien computar com un suïcidi des d'un punt de vista de la tendència suïcida, que és portar una vida gens gratificant, no veure sortir de la teva realitat, tenir un gran nivell de frustració existencial. Però també aquí, evidentment, podem arribar a la conclusió de que podem canviar de vida o podem acabar amb la vida. Si acceptem que l'home és lliure, et diré que els grans canvis es produeixen amb les grans crisis. I per això, i per sort, et deia que una cosa és tenir la idea suïcida i l'altra és portar-la a la pràctica. Idees dolentes o idees autodestructives en tenim tots. La diferència entre una persona que madura i una que es neurotitza és que la madura supera les idees destructives i troba vies constructives de tirar endavant a la vida.
0: A veure, a poc, perquè s'ha de ser catedràtic per analitzar tot el que ens has dit fins ara. Però a veure, jo vull comentar-te un cas d'un avi que durant la pandèmia, de 85 anys, es va intentar suïcidar per no contaminar a la seva família.
1: Aquesta seria, podríem dir, una decisió vital d'heroïcitat que a partir de certa edat les persones poden prendre. És cert que si jo ja he cobert la meva vida no té massa sentit, i aleshores jo crec que acabant amb la meva vida faig un bé a les persones que estimo. Veus, aquesta seria una autodecisió de suïcidi, no per acabar amb la pròpia vida, sinó per afavorir la vida de les persones que t'envolten i a les que estimes. És cert que és una decisió crucial, infreqüent, segurament per això es fa esmena d'aquesta qüestió, però normalment els indicatius de suïcidi, més que salvar els altres, és el d'acabar amb una realitat que no ens agrada prou, independentment de les tendències neuropsicològiques que poden induir al suïcidi. I aquí sí hem d'anar amb cura, i per això no direm quines tendències són, perquè si no, les persones amb tendència hipocondríaca, com està passant ara amb el Covid, que abans un refredat, ostres, quina mala pata, ja m'he refredat. Ara no, ara un refredat dius, ostres, no tindré el Covid. I com s'han agreujat les tendències hipocondríaques, millor no parlar de determinats perfils molt generals, perquè masses persones es podrien trobar identificades. El que sí que hauríem de parlar és del que pot servir per prevenir la tendència suïcida.
0: A veure, Eduard, tot el que hem parlat m'ha deixat al cap que ben bé haig de reorganitzar-lo, però ara el que sí m'agradaria d'un catedràtic de psiquiatria i màster en ciències humanes és si tot el que estem visquent dins d'aquesta pandèmia ens passarà factura.
1: Ens passarà factura sobretot a nivell d'escala de valors socials, i espero que la factura que ens passi pugui ser positiva. O sigui, estem en una crisi de model de civilització i que hem de revisar la vida que portem, perquè la tendència suïcida té un factor psicopàtic psicosocial. O sigui, l'estil de vida genera insatisfacció vital, i la insatisfacció vital, aquest model excessivament competitiu, fa que els que no tenen èxit estiguin decebuts, i els que tenen èxit estan neurotitzats per no perdre'l. Per tant, no és un bon model facilitador de la felicitat. Les persones felices no suïciden, així de clar. Per tant, si creéssim una societat que afavoreix més la felicitat, aquesta seria la millor prevenció de la tendència suïcida.
0: En fi, Eduard, gràcies, i cervells com el teu són els que ens ajuden a entendre els que no tenim aquestes capacitats, doncs a que la vida, déu-n'hi-do la vida. Estem en contacte.
1: Estarem en contacte a través de les ones.
0: Sí, ones de Vila-sacra.
1: Positiva.

0: totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta en firma amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: I parlant d'emocions.
4: 57.

0: Buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Simplement brutal.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres, dia 12 d'agost, amb una certa saturació. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. També creu que avui en dia qualsevol tema es pot acabar convertint en un fenomen informatiu i que la repetició constant d'un mateix missatge pot acabar generant cansament informatiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l'experta apunta que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
3: L'eclipse? Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit, per tant, podem estar tranquils.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hi ha una persona que ha dit que és, per viure més bé és via de ser insensible. No hi estic d'acord. O sigui, quan un neix, no pot evitar. I quan es mor, no la pots atindre, la vida. Per tant, la vida és temps. És saber ampliar bé aquest temps. És l'únic que pots fer. I si fas el bé als altres i mires d'anar bé tu, aprofites el temps i continues tinguent els mateixos sentiments, emocions, com a persona, desitjos, no sé, i passions. Vull dir, no és necessari matar l'il·lusió per poder viure bé, al contrari. Jo no estic d'acord amb això, i doncs li dic això, que és molt maco aprendre de cultures, agafes molts coneixements. Bueno,
2: deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

0: L'Arlet decideix visitar Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
2: Rondalles del rector de Vallfogona. Va haver-hi un dia que a Vallfogona van haver de fer una gran festa d'església i van fer-hi anar un gran predicador. I vet aquí que el senyor rector, per obsequiar-lo, va fer matar dues perdius. La majordoma les va coure i quan les va tenir cuites se'n va menjar una ella i l'altra un escolà. I llavors ens varen pensar, i ara com ho farem perquè el senyor rector no ens renyi? Ja ho sé. Va i crida el predicador i li diu: senyor predicador, senyor predicador, quan vegi que el rector es mola els ganivets, vagi-se'n, que si no li tallarà l'orella. Vet aquí que així que el senyor rector es posa a esmolar els ganivets, el predicador va fugir tota cuita cap al carrer. I l'escolà, que va a veure el senyor rector, i li fa: senyor rector, senyor rector, el pare predicador s'emporta les perdius. I el senyor rector surt i li crida: solament una, de les dues, solament una. I el predicador, pensant-se que li deia que les dues orelles solament se'n deixés tallar una, deia: ni una ni cap, ni una ni cap. Va marxar sense cobrar i no el van veure mai més.
1: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
2: Rondalla d'enginy. Una vegada, el rector de Vallfogona tenia un escolà molt tonto. I per fer-lo espavilar, li va donar un sac i tres quartos i li va dir: mira, porta'm un quarto d'allò que neda, un quarto d'allò que no neda i un quarto de gaig. I vet aquí que l'escolà va sortir al carrer i troba un company que li diu: on vas? El senyor rector m'ha enviat a comprar un quarto d'allò que neda, un quarto d'allò que no neda i un aig. Mira, noi, amb els quartos que tens, anem-nos-en a veure i lo de més ja t'ho posaré jo dintre el sac. Quan varen haver begut, li fica dintre del sac una mata de gatosa, un tap de suro i una bala de plom. Arriba a la rectoria i el senyor rector li fa: ja m'ho portes tot bé? I l'escolà li va dir: sí, senyor. Treu el suro, el tira a l'aigua i diu: això és el que neda. Treu la bala, també li tira i diu: això és el que no neda. I ara fiqui la mà dintre el sac. El senyor rector li fica i com que amb la gatosa es va punxar, va fer aig.
1: Rondalles a peu d'escala.
3: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
4: És maco, això, eh?
5: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
6: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres, dia 12 d'agost, amb una certa saturació. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. També creu que avui en dia qualsevol tema es pot acabar convertint en un fenomen informatiu i que la repetició constant d'un mateix missatge pot acabar generant cansament informatiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l'experta apunta que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
3: L'eclipse? Ugh! Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
5: Iu!
6: Bona aquesta!

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil. Ara temps per la cultura.
2: Pel camí dels cavallers.

0: Castell de Montsonís.
1: Avui parlem d'un castell habitat, motiu pel qual la bandera segueix onejant a la Torre de l'Homenatge i algunes de les habitacions són d'ús privat. De fet, es tracta del primer castell privat de tot Espanya que es va obrir al públic i forma part de la ruta Castells de Lleida, un viatge al passat. Al principi, la fortalesa formava part d'un recinte envoltat de muralles que s'estenia per tot el turó on està situat el poble de Montsonís, a la comarca de la Noguera. Segons els historiadors, es tractava d'una sola torre circular de dues plantes. A la primera, un estable, i a la planta de dalt, per motius de seguretat, hi havia l'habitatge. Durant el segle XIV van arribar les guerres contra Castella i la invasió de mercenaris francesos i el castell es va haver de reconstruir. Dos segles més tard, al XVI, es va iniciar un procés d'ampliació i remodelació a partir de la torre de l'antiga muralla. I a la segona meitat del segle XVII, la Guerra dels Segadors va tornar a danyar la fortalesa i es va haver de tornar a reconstruir. Durant la Guerra Civil es va descobrir el celler, un passadís secret que conduïa fins al monestir de Salgar, a 3 quilòmetres de distància, i que servia per escapar-se o per anar a buscar provisions en cas de setge.
2: La llegenda.
0: Edat mitjana. Eren temps de conquestes, de moros i cristians. A Montsonís es diu que el comte d'Urgell, Armengol II el Pelegrí, ordenà construir la fortalesa des d'on vigilar possibles invasions per protegir les terres que acabava de conquerir els musulmans i assegurar així la repoblació cristiana del territori. Al costat de la resta de les fortaleses construïdes a la zona per altres comtes, va defensar la frontera entre la Catalunya Vella i la Nova durant 125 anys, fins a la conquesta definitiva de Lleida l'any 1149.
1: Es recomana accedir-hi a peu pels carrers empedrats fins a arribar a la porta del castell. Destaca la magnífica façana exterior presidida per la torre d'homenatge, l'oratori privat, la cuina, el forn de pa, la sala d'armes o la sala dels escuts. I les rajoles, el menjador entre la col·lecció de ceràmiques d'arts i oficis i a les tres úniques peces originals de tot Catalunya que representen la figura de l'escultor. No deixeu de veure la presó, amb cadenes per als presoners, i l'habitació del fugitiu, amb finestra però sense porta. Als webs castelldemontsonís.com i castellsdelleida.com hi trobareu informació complementària sobre el règim de visites i festes i activitats tradicionals que s'hi celebren segons la temporada. Inclouen imatges i un vídeo del castell per dins i per fora.

0: Coses per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Hi ha un destí que els lectors de la guia de viatges Lonely Planet han triat com un dels pobles d'interior més únics de la península. Avui voltem per Besalú. Som a Besalú, disposats a conèixer una mica més el poble, just davant de l'oficina de turisme i acompanyats per la Lourdes Sidecas, que és la responsable d'aquesta oficina de turisme. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Comencem aquesta ruta.
3: Ara estem al bell mig del pont de Besalú, que és la imatge, és aquest símbol, que va ser construït al segle XI. I el que diferencia el pont de Besalú dels altres ponts bàsicament és la forma que té. La majoria de ponts que tenim tenen forma recta i el pont de Besalú té forma angular, degut a l'assentament dels pilars sobre pedres del riu, que això d'alguna manera el fa únic dels altres ponts que podem conèixer en l'època medieval.
2: Per on estem passejant ara?
3: Ara estem ja dins el que és el call de Besalú, el barri on vivien els jueus.
2: A més de l'estructura dels carrers, què se'n conserva d'aquest passat jueu a Besalú?
3: Es conserva una peça, que és la joia de la corona de Besalú, que és el micvé, que són els banys jueus de purificació, ara hi passarem, i les excavacions del que fou la sinagoga.
2: Portes moltes claus, eh?
3: Porto la clau de cada un d'aquests interiors.
2: Baixem escales cap avall.
3: Estem baixant en una sala rectangular. És una sala subterrània que ens porta ja directament el que són els banys jueus de purificació.
2: Aquí ens hauríem d'imaginar que hi hauria d'haver alguna piscina?
3: Sí, tot aquest espai on hi ha 7 escalons, que antigament hi havia aigua.
2: Lourdes, continuem la visita i ens hem posat al mig de la plaça, una plaça porxada. Això ja no és ciutat jueva?
3: No, aquí començaria doncs la part cristiana, però clar, justament les places eren el lloc de trobada, de negocis entre jueus i cristians durant aquell moment.
2: I arribem al Prat de Sant Pere. De fet, és una plaça molt àmplia. Tornem a fer servir les claus per entrar dins l'església de Sant Pere.
3: Exactament. Aquesta església la varen fundar l'any 977, però la planta del segle XII. Sí que es caracteritza doncs, per ser aquest romànic tan auster. El que crida l'atenció és bàsicament que darrere de l'altar hi ha el que s'anomena el deambulatori, que actualment hi ha molt poques esglésies romàniques que ho conservin, que justament era un dels espais que utilitzaven els peregrins.
2: Hem sortit de l'església, travessem la plaça i què estàs obrint ara?
3: Estic obrint doncs, per poder accedir a l'interior del pati de la Casa Cornellà. Un exemple doncs, d'una casa no? De finals del segle XII, principis del XIII.
2: Sembla un claustre, això, també, eh?
3: Claustre, eh? Es caracteritza justament doncs, per tenir forma de claustre. És un edifici que està format per 3 pisos.
2: No hi havia ningú, però aquí ara.
3: Hi ha una part de la casa que sí que està habitada. En aquesta part on ens trobem nosaltres, que és on hi ha el pati, doncs no està habitada per ningú.
2: Hi ha visites guiades cada dia. Per reservar lloc o saber les activitats que es fan, podeu consultar el web de l'Ajuntament, besalú.cat, o bé trucar directament a l'oficina de turisme, al 972 59 12 40.

0: la jihad islàmica ha trobat en xarxes socials com Instagram o TikTok un terreny abonat per captar joves a través de vídeos curts i aparentment inofensius. Dels 200 casos que es registren cada any, la meitat ja són menors. Són dades que la Guàrdia Civil i els Mossos avancen a aquesta emissora. Els adoctrinadors són especialistes en muntatge audiovisual i a viralitzar continguts a través de les xarxes. Segons els experts, els captadors de les organitzacions islamistes radicals han transformat la propaganda en missatges subtils a les xarxes, apropiant-se dels codis i dels llenguatges dels més joves. Des de la Guàrdia Civil ho explica el tinent destinat a la Unitat d'Investigació Antiterrorista del COS a Barcelona.
1: De 25 años para abajo son mucho más vulnerables porque no tienen las ideas claras, entonces han decidido hacer propaganda para ellos. ¿Qué tipo de propaganda? Se han quitado esta propaganda teológica, aburrida, vamos a decirlo, ¿vale? Muy entre comillas, a una propaganda más de heroicismo, de dibujos, flash. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los algoritmos lo que premian, que ahora estamos todos con el Instagram, con el TikTok, lo que premian es lo que gusta.

0: que es rápido lo que me engancha.
1: La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, considera que com més joves, també més possibilitats de reinserció.
2: Si parlem doncs, d'adaptació, de resocialització, de poder tractar les persones, quan més joves, més possibilitats tens doncs, de poder incidir. No? Una persona adulta té uns criteris, ja ha fet una evolució. Si perdem l'esperança de poder tractar en els joves, ho hem perdut tot.
1: Per prevenir aquesta radicalització, fa més d'una dècada que els Mossos tenen signat un protocol amb els departaments d'Educació i Justícia en el marc del programa PREF. L'any passat van identificar 204 alertes de possibles casos, dels quals 161 eren processos de possible radicalització violenta. Dels casos coneguts, un 62% estaven relacionats amb el jihadisme.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: las frases Dan Ramón.
1: Els alls volen veure la cara de qui els ha plantat.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

0: parlant de la cançó La Dama d'Aragó, coneguda per...
1: Ara farem un petit experiment.
2: En el 107 de la FM...
1: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. L'univers infinit. Albert Morral.
3: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules Lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen Moon i Month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any i, per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Jo també l'escolto sempre. Tinc gust, l'havia gravat i tot, per després sentir-lo, sí, perquè m'agrada molt. Sí, molt. Escoltar música des de molt, molt, molt, molt de temps. Després una altra cosa, em sap greu no haver pogut sentir a la Ima, jo l'he sentida en el piano seu, però bueno, escolta'm. Vale.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients com cal.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, no, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.
9: Tenim el que d'altres no tenen. Oi,

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Era un expert en culpes i passions.

0: Nascut a Columbus, als Estats Units, el 1911, Thomas L. Williams va tenir una decepció amorosa als 11 anys que el va portar a posar-se a escriure. Així es va convertir en Tennessee Williams, novel·lista i dramaturg. El 1940 s'estrenava en la dramatúrgia amb una obra sense gaire èxit. Va viure la vida bohèmia de Nova Orleans fins que va tenir el seu primer èxit teatral amb El zoo de vidre, el 1944, una obra que va dedicar a la seva germana, a qui feia poc que havien practicat una lobotomia per qüestions psiquiàtriques. Els conflictes intensos on sempre acaben sortint a la llum passions i culpes allunyades de les convencions socials eren la seva especialitat. Potser perquè de conflictes també en tenia Williams, que per començar era homosexual en un temps complicat per ser-ho. Això el va dur a dibuixar les dones de les seves obres com figures vulnerables i soles. Tot plegat va propiciar que sortissin de la seva ploma obres emblemàtiques com Un tramvia anomenat Desig, que va obtenir el Premi Pulitzer el 1947 i que va ser portat al cinema amb molt d'èxit. Un èxit que es va multiplicar amb l'obra que va escriure el 1955, duta a la gran pantalla en diverses ocasions, La gata sobre la teulada de zinc.
1: Saps com em sento? Com una gata en una teulada de zinc rescalfada pel sol. Tu no saps què és haver d'adular persones insuportables només perquè tenen diners.
0: La soledat i la vulnerabilitat que emanaven de les lletres de Williams van continuar amb obres com El descens d'Orfeu, el 1957, o La nit de la iguana, el 1961. Si amb la gata havien vist brillar els ulls clars de Liz Taylor i Paul Newman, amb la iguana van veure ballar Ava Gardner a la llum de la lluna. I una nit que no n'hi havia de lluna, Tennessee Williams va decidir que en tenia ben bé prou. Un cop publicades les seves memòries, el 1975, va morir sol a l'habitació d'un hotel després de prendre's un tub de pastilles contra l'insomni, tot sencer.
2: Lletres d'or.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Amics de la gent gran.org.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs. En el temps.
5: I parlant d'emocions,

Si Sioquem lamenta interrompre el programa que escoltaves, ho fem perquè recordis que preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Sioquem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols? Sioquem. Pots.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Alarmant augment de les morts per accident laboral a Catalunya. La primera meitat de l'any, 60 treballadors han perdut la vida a la feina. Climent Sabater.
2: Això suposa una mort cada 3 dies en l'àmbit laboral a Catalunya, una xifra inacceptable, denuncien els sindicats. 60 víctimes mortals en accident laboral entre gener i juny, un 22% més, i els sinistres mortals de camí a la feina disparats un 70% amb 17 morts. Reyes Solaz és secretària nacional de l'UGT a Catalunya.
3: Y esto nos obliga a que las empresas tengan que incorporar la movilidad segura como una parte esencial de la prevención y no dejarla de lado.
2: Malgrat que no surten en aquesta estadística perquè van ser el juliol, els dos últims morts van ser fa pocs dies, una a les obres del Camp Nou després de rebre el cop d'una viga i l'altra a la mina de potassa de Súria on li va caure una paret a sobre. Morts traumàtiques presents en gairebé la meitat dels casos.
3: Que han habido mortales por caída, por resbalar, por golpes, por falta de EPI, por supuesto que son evitables.
2: Les patologies per causes no traumàtiques com infarts o vessaments cerebrals encapçalen el rànquing de víctimes mortals. En el cas de la sinistralitat laboral, plou sobre mullat perquè l'any passat les morts a la feina ja es van disparar prop d'un 30%.
0: Notícies en xarxa.
4: Pareu bé l'orella.

Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vila-sacra, telèfon 972 50 75 23.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
3: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
4: ¿A que sí?
3: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
2: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
5: Por cierto, tu marido es un gilipollas y le voy a patear.
6: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
2: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris. Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
7: No hay aventura imposible para la patrulla canina.
8: Juntos podemos.
9: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
10: ¿Cuánto tiempo?
11: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
2: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
12: ¡Tiburón!
13: Todo va a salir bien.
1: Continguts en xarxa.

0: s'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
1: Narcís Verdalet, metge forense. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com està, doctor?
2: Bueno, bé.
1: Se li gira feina a l'estiu, a vostè?
2: Home, és una de les èpoques que més feina he tingut. Ara estic jubilat, però quan estàvem amb actiu hi havia molta feina. Per què? Perquè a la Costa Brava, la província de Girona, la població es multiplica per 100, hi ha pobles.
1: En aquests 60 anys de trajectòria, vostè en quants crims deu haver treballat? Homicidis, assassinats?
2: Jo he vist 10.000 morts. He treballat vol dir haver participat en una investigació, en les autòpsies o les pericials psiquiàtriques, amb 500 casos, per tant són 500 homicidis, i llavors he tingut uns

0: Si fos una morgue, ja hi havia 5.323 cadàvers. Per tant, imagina't tu, una bogeria.
1: Quan a vostè li arriba un cadàver a les mans, és relativament senzill saber si ha tingut una bona mort, diguem-ho així, o si ha estat una mort violenta, una mort on darrere s'hi amaga un crim?
0: Home, diguem, aquí no hi ha res senzill, eh? La medicina forense és això de senzill i res de res. Perquè tot és complex, els morts... Tots són diferents perquè les biografies són diferents. No hi ha biografies iguales. Impossible. Per tant, totes les circumstàncies varien, l'hora, les vides són diferents, les biografies, els llocs, tot és diferent. Evidentment que si hi ha testimonis del fet que ha succeït, doncs llavors et posa més fàcil. Però, cuidado, que l'autòpsia és una part fonamental i l'autòpsia es fa en silenci, observant, molt important observar. Tens que tenir els ulls oberts, no? Anar amb les llargues, que dic jo.
1: Quina relació té vostè amb la novel·la negra?
0: Bueno, veiem, de fons, jo la novel·la negra la veig inclús no escrita, o abans que s'escrigui. Per què? Perquè veig, bueno, m'he trobat a la meva vida, doncs, amb autèntics trencaclosques i crims de tota índole i, bueno, he vist lamentablement molta maldat. I en quant a la novel·la negra, bueno, mi m'han demanat molt assessorament molts autors de novel·la negra i que algun, amb tot, ho dic amb tot l'apreci i carinyo del món, eh? Que quan estan ja tenen el mort, llavors els hi falten les preguntes tècniques i com no poden descobrir que l'hem mort, doncs, de tal manera? I quin vareno es podria donar perquè... O com ho podríem fer? Et fan 50 preguntes. Jo tinc molta relació amb autors de novel·la negra.
1: Gil Prat sobre Roca... Un dels escriptors del moment. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: I la teva relació amb els crims, Gil?
2: Jo literària i prou, és a dir, a mi m'agrada llegir novel·la negra i thrillers i coses així de suspens, i m'he anat trobant així com a nivell d'oci. No, no, jo crec que mai tindria la capacitat de ficar-me a investigar casos reals, ni de 10.000 morts he trobat una bogeria. O sigui, no.
1: No us coneixíeu, eh?
0: No.
2: No.
1: Ens estem posant cara avui tots?
0: Havia sentit a parlar, però no ens coneixíem. Mira, 10.000 morts. Tu tens que comptar que més o menys a l'any a la província de Girona es fan uns 450-600 autòpsies.
2: Déu-n'hi-do.
0: Si tu multipliques per els anys et sortiran els números. Llavors, d'homicidis, n'hi ha un promís d'un al mes. Per tant, hi va haver un any, concretament, quan jo era el cap del forenses, que es va disparar moltíssim, una bogeria va ser. Que va ser aquell any, tot es va produir un any, que malauradament Olot es va fer famosa, perquè ell auxiliar d'infermeria que havia mort aquells vellets en bons geriàtrics, clar. Sí. Allà hi van haver-hi 10 de cop.
1: El zelador d'Olot.
0: I llavors un altre que amb una escopeta va matar 4 o 5 treballadors d'una banca, clar, 10 més 4 són 14, ja t'has menjat tot el de l'any més els 12 que hi haurà. Aquell any a província de Girona van pujar a uns 14 homicidis.
1: Bardalet, tenim un cos amb 5 trets. 5 trets es poden sobreviure?
0: Difícilment, molt difícilment. Hi ha hagut casos de que, per exemple, amb ferides per arma de foc, amb escopeta de caça, perdigons, poden tenir fins a 30 de perdigons. Ara bé, 5 amb una bona eina, amb silenciador, 5 tiros al cor, això pràcticament és incompatible amb la vida.
1: Doctor Narcís Bardalet,
0: digue'm.
1: Moltes gràcies, abraçada forta a tots dos.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, molt benvinguda. Com va?
2: Hola, Pili, doncs bé, enfeinades, que dic, sí, perquè hem pres aquest moment com un moment de tirar endavant nous projectes.
1: Escolta, sí, que positivament. Ja ens ha arribat el receptari de primavera i és meravellós. Quin munt de receptes xulíssimes i saludables i divertides.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que, mira, me va inspirar, el vam preparar per a tots els nostres pacients i al final vam dir, mira, això ho ha de tenir tothom. I ho vam enviar, o sigui, ho vam publicitar per Instagram i tothom que volgués, doncs, que m'enviés el seu correu que ho t'hi faríem arribar.
1: Per curiositat, perquè entenem... a quanta gent l'heu fet arribar?
2: 200 persones, només per Instagram, sí, sí, 200-250, és que no ho sé, perquè com que han anat a tongades també, però sí que és veritat que el primer correu va ser de 200 persones i després han anat enviant correus de 5 en 5, de 10 en 10, amb gent que ens ha enviat el correu. Moltíssima gent, sí, sí, i d'entrada doncs ha complert una mica el nostre objectiu, que és que la gent tingui alternatives, perquè, ostres, hem de cuinar tot el dia, no? I fins i tot a mi hi ha dies que penso, què cuino avui, no? Mm. Doncs, bueno, és una manera de tenir recursos i receptes diferents.
1: I si algú altre el vol, encara és a temps d'aconseguir-lo o ja no?
2: Sí, ho pot aconseguir seguint-me a Instagram, @mynutritionist, o buscant Aida Martínez,
1: i demanar-me'l
2: per missatge privat.
1: D'acord. Escolta, aquests dies confinats, com ho fem per pesar els aliments, els que no tenim bàscula, que això és important, no ho és, què hem de fer?
2: A veure, ens hem de relaxar, això ho hem dit diversos dies ja, amb tots els programes que hem fet, o totes les seccions que han fet, Siri, que l'alimentació ara mateix ha de ser un moment de relax, val? No ens hauríem de pesar tampoc, o sigui... Penso que un ha de ser conscient del que menja, òbviament, però tampoc no és necessari que la bàscula ens digui si estem fent les coses bé o no, no? I doncs això, o sigui, seguir un patró alimentari saludable, intentar fer una bona planificació i al final sense pesar, o sigui, menjar segons la nostra gana. Una cosa que ens passa ara mateix, perquè ens hem reinventat, com et dic, Piri, i ara doncs passem consulta online, és que molts pacients diuen que, ostres, clar, però la consulta online no em peses, no? Com a la consulta.
1: D'acord. Sí, i què? Sí? Com ho fem?
2: I llavors, clar, aquí és on nosaltres ara mateix traiem tota la importància, que ja ho fem a consulta, però que a vegades costa, però ara, com que no tenim la nostra bàscula meravellosa que ens diu tota la composició corporal del pacient, sinó que tenim simplement el pacient una pantalla i com a molt una cinta mètrica que pugui tenir, doncs valorem altres canvis positivament, no? I és aquí quan el pacient se n'adona molt més d'aquests canvis, no? Què has fet positiu aquesta setmana? Quins canvis has fet, no? Com te sents? Si te sents més lleuger? Si descanses millor? Si tenint en compte, òbviament, tot el que envolta la situació que estem vivint, no? Uh-huh. Però que el que fem és ensenyar al pacient a buscar, no?, aquests canvis d'una forma allunyant-lo de la bàscula realment, perquè... Ja et dic, això consulta ja ho treballem, que la bàscula no és important, no ens hauríem de pesar, però a vegades costa això. Ara, com que no queda altra, doncs estem aprenent a reconèixer això, no? Doncs digestions menys pesades, menys colagró, menys acidesa, no? Deposicions, les centes, doncs més, recordant una mica l'escala de Bristol...
1: Ai, quina
2: doncs
1: meravellosa escala!
2: Més saludable, no? O sigui, digestions més saludables... més lleugers al final, el fet de, doncs, igual ara mateix és possible que el confinament ens doni una miqueta d'insomni, doncs el fet de tenir sopars més lleugers també pot fer que ens costi menys dormir, no? I així dormir-nos més ràpid. O sigui, anem buscant aquests canvis positius en el canvi d'hàbits de les persones i donar-los valor, no? Més que un número d'una bàscula, perquè imagina't, no? Tu, o sigui, tu veus que estàs fent canvis, tu veus canvis positius, no? Hi ha molts pacients a consulta que et diuen, sí, sí, jo me trobo millor, tinc les digestions millor, o sigui, els veuen, no? I a més veuen els canvis, però quan pugen a la bàscula, si el número no ha canviat, hi ha una decepció, no?
1: Sí.
2: I dius, ostres, tot el que has fet bé i tot el que m'estàs reforçant, ara pel que diu una màquina, no? S'ha anat a terra i crea frustració. Doncs ara mateix tenim la sort, no? Sempre traient alguna cosa positiva de tot això, que no existeix aquesta bàscula i que, per tant, reforcem aquests canvis positius en els pacients. I que, per tant, també és una cosa que hauríeu de fer vosaltres si realment esteu fent canvis en la vostra alimentació, és valorar com afecta aquests canvis en el vostre dia a dia i molt més enllà del número que marqui la bàscula.
1: Sobretot si notem, doncs, això que dius, no? Digestions menys pesades, que ens trobem millor, etcètera, etcètera, o que la roba ens comença a anar una mica més, no? A vegades amb la roba
2: inclús,
1: no fem molt ràpid.
2: Exacte.
1: Els meus pantalons no m'apreten tant, no és que em cauen, però no m'apreten tant, no?
2: Exacte. No tinc tants pics de glucèmia i, per tant, no tinc gana tot el dia, no? Perquè estic donant al meu cos tots els nutrients que necessite, estic regulant el mecanisme de sacietat i, per tant, ara, doncs mira, no pico tant, no? Perquè no tinc aquesta gana contínua. O sigui, hi ha molts canvis que el cos experimente i que la nostra ment experimente amb el canvi d'hàbits molt més enllà que el canvi que pugui tenir un número d'una bàscula, no? Que a més, en el cas de les dones, en alguns homes també, però en el cas de les dones, el nostre cicle menstrual fa que l'oscil·lació de pes durant un mes sigui brutal, no? I que, per tant, tenint en compte el pes amb aquestes oscil·lacions que provoca aquest cicle menstrual, doncs no té massa sentit, la veritat.
1: Ai, doncs escolta, quin alliberament! És veritat, no? Que traiem alguna cosa de profit d'aquest confinament, prou bàscula, no sé, guiem-nos per altres coses.
2: Jo realment, jo, o sigui, això és un pensament personal meu, però jo us animaria que desconnecteu les bàscules, tregueu les piles, les llanceu, les amagueu en un armari, o sigui, que no us peseu, perquè tots aquells canvis positius que feu no us ha de frustrar una màquina, no? I a més, que sapigueu que sou molt més, però molt més que un número.
1: Ai, Naila Martínez, que necessitem i t'adorem i tenim ganes d'abraçar-te i totes aquestes coses
2: també,
1: que ja farem.
2: Fili.
1: Però de moment escoltar-te ja ens ajuda molt. Gràcies mil. Et seguim més que mai a través de xarxes socials, Instagram, la pàgina web i a més, doncs, amb aquesta consulta online per a tothom que ho necessiti. Què ho feu? A través de videotrucada, pot ser?
2: Sí, una mica ens adaptem a cada persona. Hi ha persones que ho fem per telèfon, hi ha persones que fem videotrucades, ens adaptem una mica. Dir també que si necessiteu qualsevol consulta informativa, són gratuïtes per demanar consulta de no sé si necessito un nutricionista, un psicòleg, un fisio, sí, a vegades vas a buscar...
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: a vegades demanes cita al nutricionista i de repent, no, veiem que necessitem...
1: un psicòleg.
2: Cita, deixem el psicòleg, exacte, sí. D'acord. Llavors, doncs, que això, que sapigueu que podeu demanar una visita informativa sense cap mena de cos.
1: T'adorem. Gràcies, Naila Martínez, My Nutrition, amb totes les majúscules. Que vagi molt bé. Fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.

0: Mamà, mamà, una rata!
1: Una rata?
0: Ex! L'altra ja!
2: No necessita l'exèrcit de Napoleón per guanyar aquesta guerra. Només necessita Lluita Integral, el número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.

0: informació, música, entreteniment.
1: Escolta, segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres, dia 12 d'agost, amb una certa saturació. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. També creu que avui en dia qualsevol tema es pot acabar convertint en un fenomen informatiu i que la repetició constant d'un mateix missatge pot acabar generant cansament informatiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l'experta apunta que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
4: L'eclipse? Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vila-sacra i punt.
5: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit, per tant, podem estar tranquils.
6: Cançons amb història, per gent amb química.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
0: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.

0: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
1: Érem veïns, però diu així. Vivíem a més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
2: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, per ell era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
1: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
2: Sí, sí, la recordo aquest dia.
1: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
2: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
1: Em vaig casar jo.
3: I parlant d'emocions.
4: 93.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
1: A Catalunya hi ha famílies que no poden donar als seus infants una alimentació completa, sana i equilibrada, una situació que afecta el seu correcte desenvolupament. Suma't a l'Aliança Humanitària per l'Alimentació Infantil, perquè ells no poden esperar. Actuem ja. Donacions al 902 22 22 92 i a ellsnopodenesperar.org. Creu Roja,

0: Josep Pla.
1: Bunyols, Sant Josep.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Sant Josep és el temps dels bunyols. Jo m'afiguro el meu sant patró portant a la mà una vara florida i un cove de bunyols a cada banda de la seva persona esborrada i grisa. Sobre els coves de joncs i de vímets netíssims hi posarem uns draps lluminosos enlluernadors d'allí. Sobre la blancor hi ha els bunyols daurats empolsimats de sucre fi. Aquest diumenge, una mica rúfol de març, em trobo Sant Josep al cafè, a punt d'acabar la partida de cartes que ha fet amb els amics. En la petita tertúlia de fusters, serrallers, ferrers, basters i paletes del poble, Sant Josep és una figura considerada. És un fuster de pagès. Si juga cartes és per distreure's, ho fa sense apassionament. En sortir de l'establiment, em pregunta amb la cara llarga i trista, què fan els artesans els dies de festa?
4: I ara què farem?
3: Podríem anar a menjar quatre bunyols. Què li sembla? Li dic amb un gran respecte. Avui és diumenge.
4: Però, fill meu, vols dir que no somies? On són els bunyols antics? Què s'han fet dels bunyols d'altres dies?
3: Però vostè deu tenir influència. Deu tenir molts amics en el terme. Els seus treballs són apreciats per la robaria.
4: Els meus treballs, estimat amic, no fan ni fu ni fa als pagesos. Davant de l'artesania, aquests homes no tenen pas el cor gaire tendre. Per altra part, prefereixen vendre els ous i la farina que fer bunyols. Però en quin món vivim? No series pas una mica poeta?
3: Com és possible que el sol fet d'haver-li insinuat com hauria estat agradable anar a menjar quatre bunyols al port i a utilitzar la paraula poesia?
4: La poesia consisteix, estimat amic, a desitjar l'impossible, aspirar a menjar bunyols quan no hi ha bunyols. La poesia és cosa de la imaginació i de la fantasia. És la il·lusió del que no existeix més que en la vaguetat del pensament. Els bunyols que coneguérem ja no existeixen. La misèria i la sacarina els han fet passar avall inexorablement.
3: Li diré, de tota manera, que el que s'assembla més a menjar bunyols, quan no n'hi ha, és parlar-ne, a condició, esclar, de parlar-ne poèticament.
4: Sí, senyor. Això és exacte. I aquesta és, precisament, la considerable, la meravellosa utilitat de la poesia. Quan et diguin que la poesia no és útil, que no serveix de res, que és una mera activitat decorativa, ja te'n pots enriure. No els creguis. La poesia és almenys tan útil, potser més útil que la cuina.
3: Si no hi ha bunyols, doncs, parlem-ne.
4: Un moment. Potser convindria no caure ara en l'extrem oposat. El to just i enraonat és el més adient. Encara que els sants tinguem fama de viure de l'aire del cel, no creguéssiu pas que una tal afirmació és una veritat literal. No. Més substanciós és menjar bunyols que discorre sobre aquestes llaminadures hipotèticament.
3: I mentrestant ens haurem de contentar amb el que es presenti.
4: No hi ha més remei. Els bunyols casolans eren exquisits, excel·lents. Els de confiteria sempre ho foren menys. Els d'ara són irrecognosibles.
3: I d'aquest sant temps de Quaresma, què en quedarà el pas que anem?
4: Ens quedarà el perfum de les violetes, els espàrrecs de marge, l'olor seca de l'espígol, el sorollet de les aigües fresques, el vent humit, el pas dels núvols blancs sobre el blau tendre. Un sant, què podria demanar més?
0: Josep Pla.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres, dia 12 d'agost, amb una certa saturació. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. També creu que avui en dia qualsevol tema es pot acabar convertint en un fenomen informatiu i que la repetició constant d'un mateix missatge pot acabar generant cansament informatiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l'experta apunta que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
3: L'eclipse? Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.

0: Ei, Joan, quina cara que fas?
1: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
0: Tranquil, fes borrón i cuenta nueva.
1: Com?
0: A Borrón i Cuenta Nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borronicuentanueva.info i dorm tranquil.
2: Si realment estima Girona, apunta.

Estem d'una gran cançó popular catalana, la cançó del mariner. Molts cantautors, entre ells Joan Manuel Serrat, Rafael Subirachs i d'altres intèrprets la tenen gravada en disc, en versions més clàssiques o en versions potser una mica més modernitzades. Aquesta cançó ens parla de la història que avui en dia evidentment estaria prohibidíssim, d'un senyor, d'un mariner, doncs, que arriba amb la seva barca i s'emporta una donzella. La donzella va dient que, bueno, doncs, que la deixi a terra un altre cop, però ell li diu que no sap qui és ell, que ella li diu que pobreta d'ella, doncs no, és una persona pobra, que no té res, que per què se l'emporta, i ell li diu que és el fill del rei de l'Anglaterra, i llavors no en sereu marinera, que en sereu reina. Jo he fet una versió una mica més country, una mica potser més animada, del que demana sempre la música popular de casa nostra.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Va passar de l'anarquisme a la dreta conservadora. Ja sabem que no és l'únic que ha fet això, però no fa nosa comentar-ho. José Martínez Ruiz va néixer a Monòver, prop d'Alacant, el 8 de juny del 1873. Va estudiar dret a València i va fer servir molts pseudònims fins que es va quedar definitivament amb el de Azorín. Va posar-se a escriure crítica literària en diversos diaris, com La Vanguardia o l'ABC, i al començament del segle XX va lluitar pel renaixement de la literatura espanyola amb una generació que ell va batejar com la del 98. De fet, ell en va ser el màxim exponent. Azorín escrivia sobre la vida de les persones i de les petites societats de camperols castellans, de l'eternitat i de la continuïtat. Sobretot és conegut per assajos com El alma castellana, del 1900, Los pueblos, del 1904, Castilla, del 1912, i per novel·les autobiogràfiques com Antonio Azorín, del 1903, o Las confesiones de un pequeño filósofo, del 1904.
3: Quiero evocar mi vida en esta soledad, entre estos volúmenes que tantas cosas me han revelado, en estas noches plácidas, solemnes del verano. Parece que resurge en mí, viva y angustiosa, toda mi vida de niño y de adolescente.
2: Azorín també va escriure un parell d'obres de teatre de poc èxit. En política va començar festejant amb l'anarquisme, però aviat el va convèncer més el llegat del seu pare, militant del Partit Conservador, i que havia arribat a ser alcalde i diputat. Azorín va ser escollit membre de la Reial Acadèmia Espanyola el 1924. Anys més tard, amb l'esclat de la Guerra Civil, va haver de fugir del Front Popular cap a França per tornar a entrar després a Espanya amb tots els honors, entre els quals el de rebre la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi el 1946. Va morir a Madrid el 2 de març del 1967.

0: s'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
1: Narcís Verdalet, metge forense, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com està, doctor?
2: Bueno, bé.
1: Se li gira feina a l'estiu, a vostè?
2: Home, és una de les èpoques que més feina he tingut. Ara estic jubilat, però quan estava amb actiu hi havia molta feina. Per què? Perquè a la Costa Brava, la província de Girona, la població es multiplica per 100, hi ha pobles.
1: En aquests 60 anys de trajectòria, vostè en quants crims deu haver treballat? Homicidis, assassinats?
2: Jo he vist 10.000 morts. He treballat vol dir haver participat en una investigació, en les autòpsies o les pericials psiquiàtriques, en 500 casos, per tant són 500 homicidis, i llavors he tingut uns 3.000 suïcidis, i el reste, fins a arribar a 10.000, han sigut morts, doncs mira, d'accidents de trànsit, accidents laboral, morts sobtades pel carrer, morts a investigar. I quan dic 10.000, aquí no hi conto els morts que vaig veure a Tailàndia, que allà feia por de veure. Quan el tsunami, no? Una gran catàstrofe del 2024. Allà en aquell campament, temple budista condicionat com si fos una morgue, allà hi havia 5.323 cadàvers. Per tant, imagina't-ho, una bogeria.
1: Quan a vostè li arriba un cadàver a les mans, és relativament senzill saber si ha tingut una bona mort, diguem-ho així, o si ha estat una mort violenta, una mort on darrere s'hi amaga un crim?
2: Home, aquí no hi ha res senzill, eh? En la medicina forense això de senzill i res de res. Perquè tot és complex, els morts... Tots són diferents perquè les biografies són diferents. No hi ha biografies iguales. Impossible. Per tant, totes les circumstàncies varien, l'hora, les vides són diferents, les biografies, els llocs, tot és diferent. Evidentment que si hi ha testimonis del fet que ha succeït, doncs llavors et posa més fàcil. Però, cuidado, que l'autòpsia és una part fonamental, i l'autòpsia es fa amb silenci, observant, molt important observar. Tens que tenir els ulls oberts, no? Anar amb les llargues, que dic jo.
1: Quina relació té vostè amb la novel·la negra?
2: Bueno, veiem, de fons, jo la novel·la negra la veig inclús no escrita, o abans que s'escrigui. Per què? Perquè veig, bueno, m'he trobat a la meva vida, doncs, amb autèntics trencaclosques i crims de tota índole, i, bueno, he vist lamentablement molta maldat. I en quant a la novel·la negra, bueno, mi m'han demanat molt assessorament molts autors de novel·la negra, i que algun, amb tot, ho dic amb tot l'apreci i carinyo del món, eh?, que quan estan ja tenen el mort, llavors els hi falten les preguntes tècniques, i com no poden descobrir que l'hem mort, doncs, de tal manera, i quin vareno es podria donar, perquè, o com ho podríem fer, et fan 50 preguntes. Jo tinc molta relació amb autors de novel·la negra.
1: Gil Prat sobre Roca, un dels escriptors del moment. Bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: I la teva relació amb els crims, Gil?
3: Jo literària i prou, és a dir, a mi m'agrada llegir novel·la negra i thrillers i coses així de suspens, i m'he anat trobant així com a nivell d'oci. No, jo crec que mai tindria la capacitat de ficar-me a investigar casos reals, ni de 10.000 morts he trobat una bogeria, o sigui,
1: no us coneixíeu, eh?
2: No.
1: Ens estem posant cara avui tots?
2: Em havia sentit a parlar, però no ens coneixíem. Mira, 10.000 morts. Tu tens que comptar que més o menys a l'any a la província de Girona es fan uns 450-600 autòpsies.
3: Déu-n'hi-do.
2: Si tu multipliques per els anys, et sortiran els números. Llavors, d'homicidis, d'homicidis...

0: allà n'hi van haver-hi 10 de cop.
1: Els a la d'Olot.
0: Sí. I llavors un altre que amb una escopeta va matar 4 o 5 treballadors d'una banca. Clar, 10 més 4 són 14, ja t'has menjat tot el de l'any, més els 12 que hi haurà. Aquell any a Policia de Girona van pujar a uns 14 homicidis.
1: Doctor Bardalet, tenim un cos amb 5 trets. 5 trets es poden sobreviure?
0: Difícilment, molt difícilment. Hi ha hagut casos de que, per exemple, amb ferides per arma de foc, amb escopeta de caça, perdigons, poden tenir fins a 30 de perdigons. Ara bé, 5 amb una bona eina, amb silenciador, 5 tiros al cor, això pràcticament és incompatible amb la vida.
1: Doctor Narcís Bardalet.
0: Digue'm.
1: Moltes gràcies. Abraçada forta a tots dos.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Quan la realitat és trista i avorrida,
7: el millor és inventar-se una bona història.
8: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
9: Convertides en sensacions.
10: Fem entre tots.
11: Quan sortíem del port, vorejant la costa, vaig experimentar una sensació nova, com si deixés en terra el llast dels meus errors. Fins que no vam ser a mar oberta, no se'm va acostar el mateix mariner que m'havia dut a la nau. És hora que obriu la lletra. Era del capità, en efecte, però no la que esperava.
12: Capità Hawkins, vigileu els mariners. Només teniu una carta per jugar. I per què us la proporcionem nosaltres? Amb aquesta lletra hem complert, i si no ho hem fet tal com hauríem volgut, no ha estat per culpa nostra. Després de la mort del vostre pare, vau tenir un cop de sort amb el viatge i la vau dilapidar. Ara perdeu definitivament la nostra protecció i quedeu orfe del tot, a mercè només dels vostres errors i dels encerts que ja us correspondria d'aconseguir. No us podem ajudar més. Ens heu ofès massa. Però tampoc no us volíem fer pagar l'ofensa amb crueltat. I us obrim un camí, ni que sigui tan incert com tots els de la mar. La Hispaniola us feu, i la Hispaniola és la vostra última oportunitat. És vostra. Us l'hem omplert de provisions, de pólvora i de mariners. Embolicat en bule, a la vostra cabina de capità, teniu el plànol de l'illa del tresor, l'únic autèntic, amb les senyes precises per arribar-hi. Recordeu que no vam embarcar la plata. Pot ser vostra, si us la guanyeu. Si l'aconseguiu, utilitzeu-la per redimir les vostres culpes davant la justícia i convertir-vos en un home honrat que no ens faci avergonyir. Si us plau, no us feu pirata. El mariner que us ha acompanyat a la goleta us serà fidel. Confieu en ell si us falta experiència com a capità. Capità Hopkins, Jim, vigila els mariners i els temporals. Si has de morir en alta mar o de resultes de la ganivetada d'un pirata, no et sàpiga greu. Pensa que totes les que t'has guanyat fins ara són morts menys honorables. Si arribes a l'illa, desenterra la plata. Però, d'amagat dels mariners, deixa'n de colgada. Dibuixa un plànol i fes per manera que algú que no siguis tu la vagi a buscar. Els tresors mai no s'han d'arrabassar sencers. Sempre n'ha de quedar perquè els joves aventurers puguin emprendre una expedició. Pocs tindran tanta sort com tu, que pots salpar dues vegades. Aprofita-la. La mort o la vida no tenen importància. Ni tan sols l'illa ni el tresor. Només la sal, el vent, l'horitzó, el rum i l'estela. Només la mar. Només la mar.

0: Alexander Smollett.
1: Vaig reunir la tripulació i vaig donar les primeres ordres. La carta m'assegurava que em podia refiar d'un mariner, però no m'agradava gens l'aspecte dels altres. Quan el miréssim l'illa, decidiria. Ja me n'havia sortit una vegada.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: És la llei, és la llei, és la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
4: Procediment abreujat, el PA. Què és? Respon Andrés Maluenda, advocat penalista del despatx Molins i Silva.
5: El procediment abreujat és el procediment més utilitzat en el nostre procediment penal i és un procediment que està composat per la fase d'instrucció, la fase intermitja i la fase de judici oral i que comprèn tot l'enjudiciament d'aquells delictes que tenen una pena en abstracte inferior als 9 anys.
4: La tramitació és més àgil que la d'un sumari?
5: És molt més flexible, és més ràpid, no té aquests problemes o aquestes dificultats que entranya el sumari. El sumari, per exemple, per fer una pericial es necessiten dos pèrits, en el procediment abreujat amb un ja serveix.
4: Com comença un procediment abreujat?
5: Comença amb la fase d'instructora. La fase d'instructora, perquè ens entenguem, és la fase d'investigació. En aquesta fase es practiquen totes aquelles diligències d'investigació necessàries per l'esclariment del fet, com són la declaració de l'imputat, la declaració dels testimonis, pericials, inspeccions oculars, és a dir, totes aquelles diligències necessàries per arribar a saber si hem d'enviar aquella persona a judici o no.
4: Quan pot durar un PA mentre està a instrucció?
5: Pot tenir una durada des de 6 mesos fins a 3 anys, aproximadament.
4: Quan acaba aquesta fase d'investigació dins del procediment abreujat?
5: El procediment abreujat s'acaba amb la interlocutòria B de procediment abreujat perquè es creu que hi ha indicis suficients per enviar aquesta persona a judici, o bé amb la interlocutòria d'arxiu, que és aquella en la que es resol no continuar contra la persona que s'està investigant perquè es creu que no hi ha suficients indicis en contra seva.
4: Després d'aquesta fase, què hi ha? La interlocutòria d'obertura de judici oral?
5: Sí, aquesta interlocutòria d'obertura de judici oral el que fa és traslladar-li a la persona que està imputada els escrits d'acusació del Ministeri Fiscal i de les acusacions particulars.
4: En resum, el procediment abreujat, el PA, és el més utilitzat en l'àmbit penal i menys feixuc que el sumari. Està indicat per delictes amb penes inferiors als 9 anys de presó. La fase instructora pot trigar entre 6 mesos i 3 anys. El jutge, després d'aquesta fase d'instrucció, pot decidir arxivar la investigació o portar l'imputat a judici. Es pot recórrer aquesta decisió tant al mateix jutjat com a una instància superior.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural, ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
2: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis, que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat, amb l'incendi d'alta muntanya Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
1: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
3: Molt bon dia.
1: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
3: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar. Generalment a partir de gemmes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada, no? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc i que aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
1: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
3: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemmes, a vegades protegit en les arrels o a vegades la mateixa capçada, com la surera, i així doncs alzines, suros, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc, no? I després hi ha altres espècies que tenen doncs, aquests bancs de llavors que estan soterrades al terra, que d'aquesta manera queden protegides de les temperatures de l'incendi i que després, doncs, per l'efecte combinat també de les noves condicions de més llum i fins i tot de les cendres i això, doncs, poden germinar i créixer. No? I per contra també doncs, trobem algunes espècies que poder són més centroeuropees, per exemple doncs, el pi roig, doncs és una espècie que no té aquesta capacitat d'amagatzemar aquest banc de llavors a la capçada com el pi blanc i aleshores té dificultat de regenerar-se després del foc. No?
1: I Josep Maria, quin és el paper de la gestió forestal per poder després tenir una bona regeneració dels nostres boscos?
3: Valorar com quin ha estat aquest impacte i aquesta severitat de l'incendi i a partir d'aquí doncs valorar si cal fer algun tipus d'intervenció. No? Generalment la pròpia regeneració natural de les espècies que hi trobem doncs ens asseguren aquesta continuïtat i aquesta recuperació del bosc. No? Si això no fos possible, bé, perquè doncs, poder no hi havia prou densitat d'individus adults que hagin deixat doncs, aquestes llavors o bé han sigut incendis d'una gran severitat que no han permès aquesta rebrotada o amb altres circumstàncies doncs aleshores doncs es pot plantejar fer algun tipus de replantació o de plantació d'enriquiment i per recuperar aquesta regeneració.
1: Entenc que és variat, però quin diries que és l'estat de salut de la nostra massa boscosa?
3: És un estat de salut complicat perquè les condicions climàtiques i això també nosaltres en som molt conscient perquè ho patim, doncs cada cop són més adverses, no? Amb l'adveniment del canvi climàtic, doncs tenim de manera més repetida i més continuada aquests episodis de sequera o bé també tenim aquestes onades de calor, que això doncs també a les plantes les estressa, de manera que, clar, la salut dels nostres boscos a vegades és una mica delicada quan es produeixen doncs aquests episodis d'aquestes situacions tan adverses.
1: I què hauria de fer l'ésser humà, nosaltres com a ciutadania, per col·laborar en millorar aquest estat de salut?
3: Les plantes i entre elles doncs, els arbres, a diferència de nosaltres o de la gran majoria dels animals, doncs, no són organismes mòbils, és a dir, que han de suportar les condicions que tenen. Doncs el que hem d'intentar és això, acompanyar aquests boscos en aquest trànsit. No? Què vol dir acompanyar-los? En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat, i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, doncs, puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures, que també doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No? Intentar diversificar, sobretot intentar tenir més espècies d'arbres diferents, amb diferent caràcter, que d'aquesta manera doncs, puguin fer front millor amb aquestes noves condicions ambientals.
1: De la regeneració dels boscos i de l'estat de la nostra massa forestal n'hem parlat amb en Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, gràcies per atendre la nostra trucada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
3: De què estàs rient? Què està passant aquí?
4: Home, que cada dia ens fas entrar més tard.
3: Però que no és veritat.
4: Es podem... No t'enrotllis tant amb els d'abans. A veure, no tu has d'anar a esquiar.
3: Jo quan? Aquesta tarda, dius?
4: No, esquiar amb els Jocs Olímpics.
3: Jo no sóc esquiador.
5: Pues això.
4: Pues allà, barans,
3: però estic importa? Interessat per les coses que passen al meu país. No em puc creure que no us interessi vosaltres.
5: Això no.
3: Si ens convé, si no ens convé. Ah, no ens convé.
5: No ens interessa.
4: És que havíem d'haver entrat aquí abans.
3: Com esteu vosaltres?
4: Molt bé.
3: Perquè heu tingut una entrada així de canyera, que no heu parat de...
4: Perquè portem molta estona aquí fora, estem esverades.
3: Però, escolteu, no, els dic de veritat que han entrat a l'estudi, que jo m'estava acomiadant del periodista, i allò que cada dia ens dones més temps.
4: Menys temps,
3: he dit, no? Que ho he dit malament, també.
5: Bueno, aquest periodista tenia uns ulls molt macos.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: No m'hi fixo. Per cert, què us sembla ja el tamany de cabell del José? Jo li estic insistint que s'ha de tallar el...
4: No,
3: Laura, li has de parlar al micro.
4: Està guapo.
3: Està més guapo amb el cabell més curt.
5: Bueno, jo no el conec.
4: Sí, està guapo, així. Però a mi m'agrada el cabell llarg.
5: Jo els trobo guapos, així, els nanos joves.
3: Ah, sí, els nanos joves. Jo t'he de dir que em faig una mica gran perquè no entenc massa els pentinats.
5: Bueno.
3: Dels nanos joves. Aquella cosa amb el secador de mano, saps? Que fa com aquella on...
5: Això és un pentinat de velocitat.
3: Ah, mira... No?
5: Escolta'm, altra volta ja portava així quan va fer gris, eh? Que no te'n recordes de gris? Que ja...
3: Però era la brillantina, allò.
5: Era la bri... Clar.
3: No, però ara ja però no hi ha tanta tallat. Brillantina. Ara no. Ja és més un secador de mano, no?
5: Sí,
3: no
5: es gomines, diu així. I gomines, perquè si no s'aguanten els cabells així.
3: Ja,
5: clar.
3: Ja.
5: A mi que no m'agraden són aquests rapats que porten i aquestes coses per aquí i per allà. No, això no.
3: Quan parles d'aquestes coses, a què et refereixes?
5: Vull dir, els diferents pentinats que porten, per exemple, aquí un serrell i tot això arrapat.
4: Com els futbolistes?
5: Bueno, n'hi ha que sí.
4: L'altre dia sortia un futbolista del Barça que portava tot el cabell tallat d'aquí darrere i aquí portava una tofa de color rosa.
5: Ah,
4: sí. Ha sortit d'aquest...
5: Bueno, això és les extravagàncies...
3: Sí. A mi m'agraden molt les joies d'alguns futbolistes, no? Que són molt exagerades, com es posen unes arracades molt grans, les joies.
5: Ai, sí. A mi tant,
4: aquelles cadenes...
3: Saps?
5: El rapero aquest, no?, que ara porta aquestes cadenes.
3: Això.
5: Com es diu aquest rapero?
3: No sé.
5: Aquest que
4: em recorda anys passats.
5: Eh?
4: A mi em recorda aquestes parafernàlies als anys passats, en èpoques, no sé, que jo tenia 18 anys.
3: Sí.
4: I quan em portava la policia algun agafat pres i tal, que duien la medalla Amor de Madre i la medalla més grossa i l'anell més gros i el rellotge més gros. És una pena, però em recorda això.
3: Mira, has dit això i en aquesta visualització del personatge que estaves fent em faltava el pèl del pit.
4: Pèl del pit.
3: Sortint
4: així,
3: molt, no?
4: Exacte.
5: No, sí. Perquè ara els joves es deuen depilar.
3: Sí, que es deuen.
5: El làser...
4: Que no tenen, sí.
3: Què dius?
5: Que ell té pèl,
3: Ah, el que ha passat, a veure un moment, perquè això és la ràdio.
5: Bueno, noi.
3: No, o sigui, el que ha passat és que el José Matosas s'ha baixat la samarreta...
5: Perquè el veiem que té pèl.
3: Clar, no? Yep. També li podríem fer passar aquí perquè ho veiésseu de més a prop.
5: No cal, ja ho veiem.
4: Perquè és un noi normal.
3: Estic descobrint...
4: És un noi normal.
3: Segons van passant els programes i segons anem agafant confiança, estic descobrint el plaer de ficar-me una mica amb el José Matosas, amb tot el carinyo, perquè a mi m'agrada molt el José Matosas com a tècnic. No?
5: Pues mira,
4: què? És un noi normal, per això no es depila. Si no, van aquests amb les cadenes, amb els anells, i van depilats precisament per això, per poder-se penjar aquí la cadena i no
3: clar. Sé què. Fa molt de mal. Jo una vegada vaig depilar tot amb la cera. Però tot, eh? Des d'aquí, des del coll fins a les cames incloses. Perquè vaig pensar, ja que nedo, perquè nedava, dic, així guanyo
4: un parell de segons. Guanyes velocitat.
3: Sí, ja, sí, vinga. Quina cosa, quin mal, per què, no?
5: Jo hi he fet, això. Jo he depilat, senyor.
3: Ah, és veritat.
5: Jo he depilat i cada crit... Ah! Però no
3: és... És veritat que els homes són més allò de queixar-nos i de plorar miques una mica que les dones, no? En general, o què?
4: No, jo crec que sí, eh?
5: També el pèl és diferent, eh?
3: Clar.
5: L'arrel i tot és molt diferent.
4: Si s'haguessin de depilar amb 15 anys com nosaltres, ja el tindria més dèbil.
3: Clar, això té
5: però
3: a veure,
5: és que ara amb els làsers són, és una meravella. Amb el làser és una meravella.
3: Una meravella. Heu vist el festival de Benidorm, d'això el Verdini Dorm Fest, o què?
4: Tatara.
3: Què passa?
4: Hombre, és que no. Això és lo más de lo más, ara, eh?
3: Jo no ho he acabat d'entendre.
4: Jo tampoc.
3: Benidorm Fest. Però què us sembla la guanyadora?
4: Això? Jo l'he vist. Jo l'he vist. Vaig veure el programa.
3: Us he saludat allò com Anna Verdaguer, Àngels Puig i Laura Rabanal, sí, bona tarda? Ho he fet, això?
5: Sí. No, avui no.
3: Crec que no.
6: Ja, digue'l. Ja, Casti, ens pots despedir.
4: Sí.
3: Crec que no. Perquè com heu començat ja apallissant-me...
5: Jo diria que no, perquè m'ha entrat molt eufòric.
4: Però ell ho ha dit.
3: Heu entrat, no has entrat, tu? Que només obrir la porta has entrat allò com elefant en catxarreria. M'encanta aquesta expressió. Bueno, què tal això del Benidorm Fest?
4: Bé, jo feia molts anys que no veia aquestes coses, però coneixem molt de prop una persona que està amb la Rigoberta. I llavors el meu home, que és molt amable, i sempre diu, va, que hi és ella, anem a mirar. No vaig entendre res. Jo. Realment no vaig entendre res. Primer va votar, a més era carca, la gent, aquella noia del vestit rosa no em va agradar gens, no sé com es diuen.
3: Aquella noia del vestit rosa.
4: No em sortirà el nom. Quan parlàvem seguit era fantàstic. L'Alaska...
3: Alaska.
4: L'Alaska.
3: Alaska de l'Alaska de tota la vida. De los Pegamoides, los Dinarama...
4: De tota la vida, com en Tutankamon. Bé, hi havia los jurados.
3: Sí.
4: Després hi havia el público que votaria.
3: Molt bé.
4: I a mig camí de la història, aquella senyora diu... Bueno, y acordaros que hay el 25% de votos...
3: És que eren tres. Eren tres. Sí, sí, això ho he llegit jo. Sí. Hi havia la part del públic, la part del jurat i després una part d'experts, no?
4: És un nom...
3: No sé.
4: No sé com n'hi deien, eh?
3: No ho sé, jo tampoc.
4: Però no quadrava res. I es va veure molt clar, que volien que guanyés aquesta noia, que és molt maca, que ho fa molt bé. Hi ha un cristoquí que està amagant tot el que passa diari en aquest país.
5: Exacte.
3: També per seleccionar Eurovisió?
4: Bueno, perquè muntem aquest Cristo. Tu creus que el comissió ens demana...
3: Com el Festival de San Remo, a Itàlia. El Festival de San Remo, tradicionalment, és d'on surt la persona que va a representar Itàlia a Eurovisió.
4: Sí, sí, però aquí cada dia som més moderns i ho fem tot més complicat. I ja
5: per distreure'ns, de la realitat que
6: us en recordeu de... Bueno, el Francisco, que canta Francisco.
3: Sí. Francisco. Sí.
6: Que va anar a Eurovisió... Que
3: Latino,
6: va
3: no? Cantava en Latino.
6: Cantava una cançó que deia Te robo y nos vamos.
3: Te robo y nos vamos?
6: Una cançó que es deia així, búscala, José.
3: Te robo y nos vamos.
6: T'ho juro.
3: A veure si troba Te robo y nos vamos.
6: I això, que t'explico, fa molts anys, potser fa 40 anys. I jo aquí ja vaig acabar amb el Festival d'Eurovisió.
3: Ni Rosa, quan va cantar allò del Europe's Living
6: Celebration, no? Ja no he vist cap més Festival d'Eurovisió ni res. Em vaig quedar amb el Francisco i aquella que cantava ¿Quién maneja mi barca?
3: La Remedios
6: Amaya. Ja fa 40 anys.
3: Jo recordo, a mi, el record bonic d'Eurovisió, era molt petit, eh? Betty Missiego.
4: Oh, sí.
3: Oh, quin gran moment, Betty Missiego. Que va estar a punt de guanyar.
4: Sí.
3: Va estar a punt de guanyar. Després ja mai més, no?
6: I tu perquè ets més jove, però llavors en aquell temps, quan la tele era en blanc i negre, i sortia aquella roda que deia Eurovisió, i feia música.
3: Clar.
6: I la Carina, la Maciel.
4: Jo vaig més enrere, eh? Jo vaig a l'època de jo tenir 6 o 7 anys.
3: I què hi havia?
4: Aquella noia que no recordo com... Que anava vestida blau cel i anava descalça. Francesa.
5: Sí, la...
3: Un altre descalça?
4: Això seria ell Matier i no.
3: Ah, és el Francisco, aquesta cançó?
4: A veure.
3: Sí, a veure, mira. Què et passa? Estàs?
5: No.
3: Tu que t'agrada molt, el Francisco.
5: Esta.
3: Jo no me'n recordava d'aquesta cançó, és veritat, eh?
6: Afines. Home... Tenia jo 20 anys, potser, quan cantava aquesta cançó.
3: I ja vas deixar de veure Eurovisió i de... Bueno, qui era la senyora descalça?
4: És que no em surt el nom. Tu
5: sí, sí, era molt alta, era alteta, molt petita, molt primeta, no me'n recordo.
4: No, era gent que cantava molt bé en aquella època.
6: Bueno, era el Festival d'Eurovisió. Ara ja...
3: En fi, Sandy Show.
6: Sí, sí.
3: Es deia Sandy Show.
6: Una cançó de les marionetes. Sí. Cantava una cançó de
3: marionetes. Mira, aquesta. Mira.

0: jo havia sentit la cançó, però no havia sentit la versió espanyola de la cançó. Mira, mira, mira com sona això. Siempre detrás de ti. Quina festa, eh? I aquest és el record que tenies tu, Àngels, eh?
1: Però de tenir 6 o 7 anys, eh?
0: No ja més, veus.
1: I la tinc, i la veig, eh? Veig
2: sí,
1: el
2: sí, sí.
1: Hotel, la gassa... Bueno, perquè em va agradar.
0: Que bé.
1: Bueno, sí. Va.
2: Por re,
0: ara em fa por la Laura, em fa por.
3: Però per què et faig por?
0: Perquè home, ja s'ha acabat.
1: Poderío.
0: Ja s'ha acabat.
3: Ja s'ha acabat.
0: Anna Verdaguer,
3: bueno.
0: Àngels Puig, Laura Rabanal. La setmana vinent ho farem més llarg, això.
3: A veure si és veritat.
0: Val? Gràcies. Les tietes.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Què?
6: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
5: Jo?

0: Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
1: Mm-hmm.
0: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat?
1: Hmm.
0: Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja, i si hi ha borregos, tothom borregos?
2: Oh.
0: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62. Gràcies! Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
3: Oh!

0: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
1: A l'Espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
0: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
1: Reserva la teva entrada a espaicràter.com.
0: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
1: Olot, la Garrotxa.
0: Apuja, apuja la ràdio.

0: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
1: K25.

Moltes tradicions actuals tenen orígens remots, encara que el seu auge sigui relativament actual. En el cas dels castellers, l'antecedent més clar és el ball de valencians, un tipus de ball local present a la vila de Valls al llarg del segle XVIII, al qual no van trigar a afegir-se les construccions humanes. La primera referència coneguda sobre uns castellers és la dels nois de Castells a la instauració de les festes decenals a Valls el 1791. És l'inici d'una llarga història d'esforç col·lectiu, d'èxit i de superació.

0: La primera evolució del ball de valencians cap als castells l'hem de situar pels vols de 1770, amb una actuació a l'Arboç i l'aparició a Valls d'un personatge molt popular en aquella dècada, Jaume Fuster Foguet, àlies Enxaneta. La rivalitat entre els diferents grups va acabar provocant que la construcció humana fos més important que no pas el ball. Aquesta evolució relativament ràpida va coincidir en el temps amb la persecució per part de les autoritats i de l'Església d'aquelles festivitats de tipus profà. Cada vegada més, el ball de valencians van deixar de ser vistos en processons i actes religiosos, tot i que, ajudats pel suport popular, van seguir ballant en altres actes fora del calendari litúrgic. Tot indica que a Valls, on existia un ball de valencians local, l'Església va tolerar la festa, un fet que li va permetre agafar una embranzida especial. Un grup de nissagues familiars amb moltes vinculacions per veïnatge, amistat i fins i tot matrimoni, com els Fuster, els Batet i els Serra, van formar part de la colla de pagesos. L'evolució del ball de valencians als castells també té a veure amb el suport que li va donar Pere Anton Baciana, batlle de Valls i primer comandant en cap de les esquadres de Catalunya, i que per comptar amb el suport de la pagesia va apropar-se a la festivitat. Els seus descendents van imitar aquesta estratègia d'aproximació. En un context de tensions polítiques i religioses molt fortes, a Valls, el 1805, ja s'identifica l'existència de dues colles, la dels pagesos i la dels menestrals, la primera més conservadora i propera a l'Església i la segona més liberal, formada per obrers industrials. L'any 1819, aquesta rivalitat va arribar a un punt àlgid, fins al punt que es va produir fins i tot un doble assassinat. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui anem a parlar del naixement dels castells, perquè, clar, els castells, o el fet casteller, ha tingut en els últims 40 anys, per arrodonir-ho, un auge impressionant, però, esclar, és una tradició que dius, Déus, venir de la nit dels temps. Tampoc és... En termes històrics no estan, eh?
1: No estan, però està molt bé que parlem d'això, perquè hi ha gent que diu, bueno, diu, aquest ball que s'ha convertit, o aquesta construcció del casteller que s'ha convertit en universal, és a dir, tu a la plaça central de Chicago, on hi ha el lloc on hi va haver aquella matança que dona origen després a la commemoració de l'1 de maig, sí. Hi ha una escultura del Miró i hi ha una fotografia extraordinària d'un castell, no sé si són de Valls o no sé d'on són, no recordo el fet, però què vol dir? Que això té un origen, i aquest origen és important de veure, que sempre la religió, la política i les creences sempre tenen un contingut històric, i d'aquí sortirà, fins i tot amb una festa, amb un folklore o amb la construcció castellers, tenen una raó històrica.

0: el qual es consolida o no, es projecta sobre un territori o no, o, en el cas que ens ocupa, arribat fins a aquesta dimensió universal que ara té el fet casteller, però tot això té un origen, i això és el que, d'alguna forma o altra, en fi, tractarem.
1: Clar, perquè, a més, el món dels castells sempre s'havia pensat que anava molt centrat en determinades comarques del sud de Catalunya, o del centre-sud, i, en canvi, actualment, des de fa ja bastants anys, diguéssim, s'ha extès per tot el territori sense cap mena de problema, i internacionalment, realment, és un canvi radical.
0: Sí, però fixa't que amb el que tot això, preparant tot el programa amb el nostre convidat, després per poder parlar en base del que anem dient, situa certs jocs geogràfics que no en teníem ni idea, que hi havia aquest ball dels valencians i fet casteller. Doncs, bueno, jo crec que això, en fi, ara té una gran expansió, però en altres èpoques també, més local, però també la va tenir.
1: Qui ens farà fer el cim amb el tema casteller és el doctor Àlex Cervelló, doctor per la Universitat Rovira i Virgili, autor, entre altres, del llibre Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians, als xiquets de Valls del segle XVIII al 1849. Doctor Cervelló, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Hi ha antecedents molt remots, diferents dels que ara treballem respecte a les construccions humanes, perquè, esclar, el fet de que trobem construccions humanes actualment, per exemple, a l'Índia, que no tenen una relació directa amb els castells catalans, potser implica que també aquí a Catalunya anteriorment hi havia altres antecedents.
2: De construccions humanes, al llarg del temps i de totes les societats, sempre n'hi ha hagut. La tradició de pujar un damunt dels altres és una cosa que està molt establerta, i ens hem d'imaginar que en societats molt primitives el fet de pujar un damunt d'un altre ja et permet tindre un aspecte de visió molt més ampli. Per tant, és una cosa que està arraigada a tot el territori a nivell mundial, i que hi ha referències molt diverses a molts llocs, i que totes tenen una incorporació a poc a poc al llarg dels anys a la simbologia i a la tradició popular.
1: O sigui, en alguns casos suposo que no passarà mai de ser simplement una manera com una altra de veure el territori, i en uns altres, en canvi, agafa un arrelament cultural en funció també de les circumstàncies de cada país o de cada cultura, m'imagino.
2: Evidentment,
1: no?
2: Sí, sí.
1: A Catalunya sabem d'alguna referència anterior a aquestes que comentarem ara de finals del XVIII?
2: En l'entorn de la festivitat sempre hi ha hagut referències a balls o escenografies que incorporen una part de pujar un damunt dels altres. Sí, n'hi ha diverses. I, per exemple, el Vall de Valencians, hasta fa poc, semblava que era una cosa d'una zona més valenciana i del sud de Catalunya, però investigacions recents mostren que n'hi ha a Madrid, a Navarra, al País Basc, que és una activitat que de certa manera, en el creixement de la festa del Corpus, se va extenent al llarg de tot l'estat, i hi havia quadrilles de Valls de Valencians que tenien una certa popularitat i que es anaven contractant al llarg del territori, sí, sí.
0: Que el fet era que pujava un damunt de l'altre i caminaven, ballaven, alguna cosa així, no? Eren una figura de dues persones, normalment?
2: Hi ha diverses construccions. Hem d'imaginar-nos que és un ball religiós i que dintre del ball, en l'entorn de la festa sacramental, fan construccions que escenifiquen passatges de la religió, de la vida de Crist o de diferents situacions així. I, per exemple, una de les més populars és pujar un damunt de l'altre i avançar a la processó.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, simplement, això era el Vall de Valencians. Per què l'idea de valencians? Que havia nascut a València, o no se sap exactament la referència?
2: Semblaria que l'origen és valencià, sí, i que des d'allí se va exportant.
1: Simplement, però va quedar com a nom tradicional Vall de Valencians, sense que la gent que hi participés necessàriament fos valenciana. Simplement era la gent del poble, ho feia.
2: O sigui, hi ha les dues funcions. Un moment més inicial, amb els valencians, pròpiament, són els que ho exporten a altres llocs, i suposo que per un tema econòmic arriba un moment que, a base d'anar-los contractant, la gent del poble ho va veient i agafa la simbologia de la seva vestimenta, la fan pròpia i segueixen fent allò. I per tradició, si abans eren els valencians els que ho feien, doncs quan ho fa la gent del poble també acaben mantenint
1: aquesta denominació. Ara fem un Ball de Valencians, que és aquesta manera de fer.
2: Sí, sí.
1: Per tant, el Ball de Valencians durant el segle XVIII podem dir que està força arrelat a molts llocs, especialment al sud de Catalunya, o o també el trobem a altres llocs del territori en aquell moment, eh?
2: Lo trobem a altres llocs del territori, evidentment, però la força que agafa al sud de Catalunya és molt evident. Heu de pensar una cosa, és una època de la que trobar documentació en general és difícil, i trobar documentació de la festivitat encara és més difícil, perquè les celebracions totes, tot el calendari festiu està lligat molt al paper que juga el poder, tant el poder econòmic i el poder religiós, a demostrar a la ciutadania que els que manen són ells, que els que tenen el poder són ells. Per tant, una processó que avui ens podríem imaginar que és una cosa així molt aleatòria, a l'època estava tot completament reglat i cadascú sabia on anava, cadascú sabia el paper que tenia, i la gent era el dia que volia demostrar el seu poder econòmic davant de la resta de la societat.
1: Sí, sí. Situar-se més al davant o més al darrere, participar en un ball o no, que el ballador s'inclinés davant de tu, et donés el mocador o qualsevol altra tradició que hi hagués, era un aspecte clau. Si no te'l donava tu, si no s'inclinava suficient, si no anaves tu prou davant de la processó del Corpus, el teu paper des d'aquella societat era un desastre.
0: El protocol és la representació del poder i de l'autoritat i de la fe.
1: Sí, sí. I a més, el poder, també tenim moltes vegades la idea falsa de que el poder només és el que més mana. Poder n'hi ha de molts tipus i de moltes maneres i de molts nivells, i per tant tots aquests poders, encara que fossin relativament petits, tots tenien importància, eh? Que en determinats llocs, que els llauradors d'un lloc passessin davant dels que recollien l'oliva, volia dir que aquells llauradors eren més importants que els de l'oliva. Vull dir, aquest tipus de coses que diries no té més importància, en tenia molta.
2: Moltíssima. De fet, la gran part de les cites que trobem que fan referència a la participació dels balls són en aquest entorn de queixes o de crítiques entre diferents confradies, entre el convent d'un nom o d'un altre, perquè un ha passat al davant, perquè la bandera que portaven era una que no corresponia, perquè s'havia de posar una capella davant de la casa d'un personatge prominent i no s'ha fet. I entre tota aquesta documentació trobes, pues, van vindre 5 balls, van vindre 15 balls, n'hi havia un de valencians, n'hi havia un de Santa Fe, n'hi havia un de moros i cristians, i en base a tot aquest estudi te permet anar reconstruint tot este procés de l'evolució, de l'aparició i de la consolidació del ball de valencians. És curiós perquè en la majoria dels casos no et diuen van vindre els valencians o no van vindre, però hi ha anys que són molt especials, perquè és una festa de nova creació, perquè és una festa molt important, perquè es consagra a l'Església, perquè ha vingut una passada del rei per allí i has tingut que fer un dia de festa més extraordinari. I en la majoria dels casos el que et diuen és: la celebració d'enguany és com la de l'any 1725. La celebració d'enguany és com la de l'any 1725. I així van passant anys i et vas trobant les referències a les festivitats més importants. Si aquell any sabem del cert que hi havia una actuació del Ball de Valencians o de qualsevol altre element festiu, podem anar reconstruint els anys que no. I el que passa molt poques vegades és: enguany no ha vingut cap ball. Hi ha hagut una situació de crisi econòmica, hi ha
1: qualsevol cosa, una pesta, una mortandat de sobte,
2: i aquell any s'ha de celebrar una rogativa per a demanar la intervenció divina i evitar o ajudar a fer que tot torni a recuperar una certa normalitat, i aquell any pues, la situació econòmica no ha permès fer grans festes, pues, aquell any sí que està notat que no ha vingut cap ball, no ha participat cap ball o cap de forà.
1: Però això també és una informació molt important. Però això també ens explica que realment normalment es feien aquests balls. Si et dius que aquest any no, vol dir que els altres sí. Per tant, també és una informació en negatiu, en contrast, que també et dona una certa idea.
2: Sense cap dubte.
1: I per què balls? Perquè diríem que el naixement dels castellers més o menys podríem centrar a balls, però si el Ball de Valencians estava prou extès a tot el territori, especialment al sud de Catalunya i per tant no només a balls, per què balls és tan important?
2: Valls és important per diverses raons. D'una banda, hem de tindre en compte que a començaments del 1900 se comença a treballar la història del fet castellà a base de la cultura popular. I la cultura popular, la tradició oral, dia que l'origen era Valls, però que havien vingut uns d'Alcover a ajudar-los a fer castells per a la instauració de les desenals del 1801.
0: Desenals és les festes que es fan cada d'abans amb motiu de Sant Fèlix, no? A Valls?
2: No, a Valls és de la Mare de Déu de la Candela.
0: De la Mare de Déu de la Candela, sí. Els decenals cada 10 anys. Sí,
2: cada 10 anys. La primera festa, quan s'instaura la festivitat, és el 1791, que hi arribarem després, però la tradició popular era, pues, les primeres al 1801. I a partir d'aquí s'havia fet, s'havia construït, com que no hi havia una documentació clara que demostrés que a Valls hi havia un Vall de Valencians propi, doncs que no hi havia Vall de Valencians local i per tant havien sigut los de fora que havien portat aquell Vall de Valencians al 1801 i en base a veure-ho la gent de Valls s'ho van sentir seu i van començar a fer castells i cada vegada més alts, més importants i van assolir una importància. Lo fet curiós és que a partir de la investigació podem demostrar sense cap dubte que a Valls hi ha un Vall de Valencians propi i que este Vall de Valencians, degut a aquesta dispersió geogràfica, van patint diferents evolucions. Pues en uns llocs se fa un vall d'una manera determinada o una escenografia es varia una cosa i en el cas de Valls i altres llocs, com veurem, se comença a fer la construcció humana, va guanyant una mica d'entitat, sense abandonar el vall, el vall perviurà durant molts anys, però la construcció del final cada vegada té un paper més preponderant. Això sabem del cert que com a mínim passa a dos llocs. Un seria el Catllà, el 1770, els balladors del Vall de Valencians del Catllà van a l'Arbós, que hi ha una festa gran en quatre valls forans, un d'ells el del Catllà, i fan construccions i allí es diu que el del Catllà és el millor de tots i que guanyaria l'espècie de concurs o de rivalitat.
0: Al costat de Tarragona fan castells a l'Arbós.
2: Sí, això mostra que hi ha una mobilitat important. Sí, sí, sí. Al mateix temps, en esta dècada del 1770, a Valls apareix un renom d'un personatge important que és l'Enxaneta. Clar, mos trobem que un terme de nova creació per a definir un personatge que està relacionat en un Vall de Valencians propi, per tant, o sigui, que hi haguen referències a la festivitat que parlen d'un Vall de Valencians propi, i que al mateix temps sapiguéssim del cert que hi ha un personatge que es fa ser un renom molt lligat en estos castells, és la evidència absoluta de que a Valls hi ha un Vall de Valencians i que és un d'estos valls que a poc a poc
1: va evolucionant
2: a donar més importància cada vegada a la construcció final. I per què la construcció final té certa importància o cada vegada té més rellevància? Pues evidentment, en una societat plana, on la festivitat té este paper tan important i l'espectacularitat de tot plegat fa que els personatges que manen vulguen estar a prop d'esta vinculació i de guanyar esta visibilitat, fa que la construcció sobresurt dels altres. Per tant, en un lloc on hi ha 10 valls, el fet de que n'hi hagi un que faci una construcció de 3, 4 o 5 li dona una visibilitat que els altres valls no tenen. O sigui, si tu mires qualsevol altre vall i un dels balladors s'equivoca de pas, si no en saps molt, igual ni te n'adones. En canvi, si uns dels que pugen cau,
1: això ho veus claríssim. I el fet de que pugin també és impressionant. Clar, ja no és, no estem parlant d'una sobre l'altra, que déu-n'hi-do, sinó d'un sobre l'altre, sobre l'altre, sobre l'altre. Esclar, això impressiona moltíssim. A més, a Valls hi ha una figura, una família, més aviat, especialment destacada, que també és una part important en aquesta història, que són els Veciana. Els Veciana són... venen de... El primer Veciana és un botifler, és potser el paradigma de botifler a Catalunya, aquella persona que catalana que participa molt directament en la repressió dels catalans austracistes i que està en el bàndol borbònic, i és, se li atribueix la creació, encara que tot això és molt discutit, de les primeres esquadres de Mossos, no? Que seran destinats a reprimir en el territori sobretot les guerrilles de Carrasclet i companyia que estan movent-se per la zona. Però els Veciana tenen un pes molt important amb els castells, curiosament.
2: Tenen un pes important en el fet este de buscar la representativitat, la legitimitat davant de la seva societat. Veciana és un personatge foraster que arriba a Valls i molt ràpidament ostenta molt poder. I una manera d'anar a buscar el suport popular és apoyant, promocionant esta festivitat popular que estaria lligada en el Vall de Valencians. Això, una referència sola, és molt difícil que et pugui motivar a portar este discurs, però al llarg de 100 anys trobem que els Veciana estan relacionats en aquest entorn festiu. El Vall de Valencians originalment va lligat a la 60ena, que és el gremi dels pagesos, que és el més poderós de Valls. Per tant, no dona la sensació que sigui una cosa gratuïta o fortuïta, sinó que hi ha tota una intencionalitat de jo ostento el poder polític, més endavant ostentaré el poder de la força, seré el cap de les esquadres de Valls i després de Catalunya, i necessito buscar esta legitimitat a partir de la festivitat per a tindre una preponderància per damunt dels altres.
0: Sí, és que els Veciana, durant l'inici, durant diverses generacions, van ser els caps dels Mossos d'Esquadra.
1: Sí, sí, era un càrrec gairebé hereditari, sí, sí.
0: I a més, és a dir, no solament tenien aquesta funció política repressiva en alguns casos, sinó que també tenien una funció, diguem, de justícia, perquè aquí hi havia el problema del ramblès, és a dir, hi havia tot el problema de les mules, de les ases, dels cavalls que feien contraband o comerç en França i en País Valencià. Vull dir que les relacions, és que ara mirem el país sempre en funció de les carreteres i autopistes que tenim o dels trens que tenim, aleshores tot això és diferent, és a dir, hi ha unes característiques diferents i que això explicarien certes connexions que ara se'ns fan molt difícils i que aleshores eren molt properes. Mm-hmm. És a dir, el cas de Gandesa en referència a Lleida era molt més proper, o el cas, diguem, de Lleida en referència al País Valencià era molt més proper, o el cas de Valls era molt més proper amb Tàrrega que no és ara, és a dir, totes aquestes característiques es donen, no? Mm-hmm. Però clar, la geografia ara la fem en funció de com ens desplacem, però els Veciana van tenir aquesta funció també, diguem, de poder polític, però també poder econòmic. Perquè, clar, el cotxe de l'època és la força de la sang, el muscular dels animals.
1: No, i a més, hi ha una altra qüestió també de rerefons simbòlic, el fet d'apropar-se a una festa popular legitimava, en certa manera, el poder despòtic dels Veciana a Valls, no?
0: Exacte.
2: Sí, però el paper dels Veciana inicialment, ens hem d'imaginar que la societat era complicada i hi havia moltes tensions.
1: Totes són complicades.
2: Totes són complicades. Però clar, Valls en aquella època és la cinquena ciutat de Catalunya, per tant té una força important a nivell econòmic, a nivell de número d'habitants, i hi havia moltes baralles, no hi havia noblesa, per tant la distribució del poder anava molt lligada al poder econòmic, a si els negocis te sortien més bé o més malament, i el primer Veciana, tot i este paper repressiu que comenteu, a la societat li serveix, a la societat vallenca li serveix per atraure, per a reduir algunes de les tensions que venien produint-se, i per tant la gent en ell no l'acaba de veure malament, no hi ha moltes tensions, no li busquen molt les pessigolles. El seu fill sí que comença a utilitzar esta preponderància del poder a través dels Mossos i del poder econòmic i de ser l'alcalde de Valls, i sí que arriba un punt que els bàndols oposats se posen directament a buscar la manera de traure'l, i al final ho aconsegueixen. Hi ha un judici pel qual se l'acusa de tindre un abús de l'autoritat i realment lo perd i se l'aparta de l'alcaldia. Per tant, en un moment inicial és una persona de fora que vol tindre una preponderància damunt de la societat i s'apropa a lo que li podria donar o al que semblaria o al que ell intuïix que pot tindre un paper preponderant, i a poc ell ho sap mantindre, el seu fill ja no és capaç de gestionar-ho de la mateixa manera, i és quan la societat s'ajunta i s'acaba fraccionant totalment entre el bando pro-Veciana i el bando oposat a Veciana, que també està molt lligat a tota aquesta dinàmica de creació del pas del Vall de Valencians als castells.

0: visió del ball de valencians cap a la construcció de castells humans cada vegada més alts va quedar condicionada a moltes poblacions per la seva prohibició. A Vilafranca del Penedès aquesta mesura va ser efectiva el 1786. Sabem la data per un informe de 28 capítols redactat per l'alcalde major i corregidor interí de Vilafranca, Manuel Llorca Agulló. Un dels capítols es titulava «Sobre que se extermine el uso de los castillos en los bailes nombrados de valencianos y aún se prohíba absolutamente el uso de tales bailes». Les raons en què justifica la prohibició voregen el ridícul.
1: En virtud de la Real Cédula de Su Majestad, que Dios guarde, del año 1777, se ha cortado el abuso de andar delante de las procesiones toda especie de baile, y no menos el referido de valencianos. Subsiste el uso de este en esta villa, y a mi entender en todo el Principado, a título de pura diversión por las calles a favor del vecindario. Y aunque se ha tolerado y tolera, en cuanto los que lo bailan han observado y observan lo prevenido en dicha Real Cédula en orden a que no se les permita en las iglesias, ni atrios, ni cementerios, ni delante de las imágenes y procesiones y demás contenido en aquella. Con todo he llegado a presumir que algunas raterías de frutos de los huertos cercados con tapias bien altas en esta villa y su término, sucedidas según los clamores de sus dueños a horas avanzadas de la noche, habrán sido tal vez ejecutadas por los mancebos diestros en dicho baile de valencianos, asaltando las tapias de dichos huertos y entre ellos las del convento de San Francisco, llevándose a mayor abundamiento las habas que en él tenían los religiosos, según estos me lo manifestaron en este verano, y que sin duda los mismos prácticos en dicho baile, subiéndose unos encima de otros, habrán sido los que, asaltando diferentes balcones en esta villa de noche para llevarse los claveles y otras flores que en ellos había, según que igualmente me lo han informado sus dueños, diciéndome habían observado por las mañanas les faltaban dichas flores, ignorando los autores como lo he ignorado, por más diligencias que he practicado, al fin de averiguar los autores de semejantes excesos y castigarlos, a cuyo fin he procurado cumplir con mi obligación, rondando a diferentes horas de la noche con los dependientes del Tribunal de Justicia por esta villa y sus arrabales, y no menos por el campo, desde las 9 hasta las 12 de la noche, y algunas veces hasta las 2. Y como quiera que de subsistir dicho uso de dicho baile de valencianos, puede llegarse a que los diestros en él, tal vez por asustar a las gentes de las casas o por robarlas de noche, las asalten, introduciéndose por los balcones y ventanas, encontrándoles abiertas. Me ha parecido no omitir este particular en la presente relación, al fin de que bajo de una severa providencia se corte el uso de semejantes bailes absolutamente en todas partes y en todas horas del día y de la noche.
2: Sense de la FM.
3: De tota la vida.
4: Us quedeu, oi?
5: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Àlex Cervelló i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del naixement dels castells a partir d'aquests balls de valencians anteriors. Però acabem de sentir, doctor Cervelló, que hi havia moltes reticències, no tothom ho veia molt clar. Per què hi havia reticències a que la gent pugés una sobre l'altra? Tampoc, aviam, no sembla una cosa molt subversiva, francament, que la gent per commemorar una festa se pugi una sobre l'altra. Quin era el problema?
6: El problema
0: que explica és una cosa que no te la creus, allò de per això servirà per atracar cases, home, no,
6: o per fumem. Prendre quatre pomes, això,
0: sí,
6: no,
0: sí,
6: té
0: això no té sentit. No té sentit.
6: Evidentment hi ha la evolució del creixement del propi ball de valencians fa que cada vegada tinguin una espectacularitat més gran i sorgeix com a condició humana la rivalitat, i aquesta rivalitat fa que hi haguin baralles, fa que hi haguin blasfèmies, fa que ja és una cosa que a l'entorn de la festivitat ve passant. Però en aquest moment s'ajunta que la monarquia hispànica fa una transformació i comença a valorar el fet de separar el profà del sagrat, dintre de l'entorn festiu i el Vall de Valencians de prohibicions n'hi ha de tot tipus, la participació de dones en segons quines representacions teatrals, a qualsevol cosa que pugui generar baralles o conflictes, i en el cas dels castells semblaria que aquesta evolució dispersa que algun grup de balladors donen més importància al fet de construir el castell que al pròpiament el fet de realitzar el ball religiós fa que des de l'autoritat se comença a veure malament. A partir del 1770 comencem a trobar prohibicions segons quins pobles, d'una manera més o menys clara. Al 1777 hi ha una cèdula reial que ja prohibix que hi hagi tot un seguit de festivitats a l'entorn de la processó, dins de les esglésies o als cementiris, i al 1786 este document que acabem d'escoltar és la confirmació de que les prohibicions cada vegada van prenent més força. Aquell any trobem 22 municipis on se prohibix el fet de fer castells.
0: Déu-n'hi-do,
6: Déu-n'hi-do.
4: Mirant.
6: I semblaria que la prohibició sorgeix efecte, perquè com a mínim del ball que us comentava abans del Catllà, que l'any 1770 té una preponderància damunt dels altres en l'actuació de l'Arbós, ja no en sabem mai més res. O sigui, semblaria que la prohibició va ser tan efectiva que ja no es va ballar mai més. I a Vilafranca sabem que hi havia un ball de valencians local que ballava el 1786 perquè les autoritats tenen que prohibir l'expressament, i desapareix del panorama festiu fins al 1802, que no el tornarem a trobar. Per tant, semblaria que les prohibicions tenen un paper.
0: Èxit, sí,
4: és l'època del període de la por i il·lustració, la monarquia espanyola, l'expulsió dels jesuïtes, coincideix en tot aquest període, això.
0: Clar, i és un període també de gran decadència del poder estatal espanyol, en què estan començant a tenir gravíssims problemes amb el flux de diners que arribava de les colònies, on hi ha una preponderància a França, no ho oblidem, 1789, comença la revolució, i això vol dir un període d'inestabilitat general molt gran, etcètera. Per tant, hi ha nerviosisme generalitzat, això ja es veu claríssim, i en aquest cas afecta els castells com podria afectar tantes altres coses.
6: Se prohibixen moltes congregacions, perquè has de pensar que en este període sabem que al corregiment de Tarragona hi havia 100 i poques congregacions que feien 756 festivitats en la despesa econòmica que això suposava, i l'autoritat reial el que fa és prohibir a totes les que no tinguin l'autorització de l'Església que no puguen fer este despendi econòmic tan gran, perquè les arques de la societat no se ho poden permetre, les arques municipals no estan per a gastar els diners en això. Per exemple, la cofradia dels pagesos és la que té el pressupost més alt en despeses en festivitats de tot el corregiment, per damunt de Tarragona o de Reus, que són poblacions que estan un pas per davant en esta època. Per tant, potser no és tant el fet d'anar a robar els horts, però sí d'intentar controlar tota la festivitat per a fer-hi aire una despesa inferior.
0: Però a Valls això no passa exactament així. Hi ha alguna diferència?
6: A Valls sabem del cert que no se'ls prohibix perquè no en queda cap rastre, i trobem prohibicions a la celebració de balls dintre de l'Església. O sigui, la referència documental de que l'Església exergís mesures de control entorn de la festivitat la tenim, però no hi ha cap referència als castells. De fet, d'esta primera onada de ball de valencians ballent, que sabem que va actuant i que va tenint una certa regularitat dintre la festivitat, el fet de que hi hagi un personatge que es farà seu el nom d'Enxaneta, i que 10 anys, 15 després, este personatge donarà continuïtat a dos nois més, que el seu pare també serà conegut com de les Enxanetes, s'entén que a Valls va continuar en tota normalitat.
0: Ja ha començat a diferenciar-se el ball de valencians de la construcció de castells, o encara és indistingible, pràcticament?
6: La construcció humana pròpiament del final del Vall de Valencians va guanyant cada vegada més importància, però i seran castellers ja sense cap dubte, però ballaran durant molts anys. La percepció és tan fina com la persona que ho mira i ho descriu. Durant gairebé 100 anys, els castells fora de Valls sempre se'ls anomenarà Vall de Valencians. I a Valls trobem una referència molt bona a les respostes que se'n fan al qüestionari del Francisco de Zamora, on l'any 1790 fan la relació de tota la festivitat. Són 140 preguntes explicant tota la societat.
4: Increïble. El qüestionari de Francisco de Zamora és una meravella.
6: Aporta moltíssima informació. I en el cas de la festivitat, mos explica tot el que hi fa, que no hi ha toros, que no hi ha teatre, però els valls que sí que surten. Al 1790 se parla de Vall de Valencians. Al 1791, molt poquet després, trobem la referència al primer document, que és Nois de Castells. En un any semblaria que la persona que ho mira ja té la necessitat de donar-li un nom diferent. Per tant, en un moment determinat sí que podem veure una evolució prou important com per a tindre la necessitat de generar un nom que ara no feia falta.
0: Perquè me sembla que realment el que atrau els joves per participar a la festa ja no és estrictament el ball, sinó la construcció del castell, i això també suposo que determina, perquè també hi ha un interès popular per aquesta part del Vall de Valencians que cada cop és més independent.
6: Sí, i a més hi ha un altre factor molt important, que en aquesta època, de fet, durant molt temps, cobren. O sigui, no és tu vas a ballar per amor a l'art, sinó que hi ha tot un sistema que fa que si et contracten al teu poble, pues igual no cobres, però pots anar a fer actuacions davant de les cases de les autoritats, o pots anar a veure si algú et dona una almoina, i això genera una altra font
0: un petit mercat econòmic,
4: sí, gratificació amb diners, amb espècies,
6: que tindria molt sentit en el fet de si cada vegada sóc el que puc fer esta construcció més alta, cada vegada puc tindre un protagonisme per davant dels altres i guanyar una suma de diners més important.
0: Però això implica també una certa rivalitat, perquè, és clar, si no sé exactament quanta gent devia haver-hi a Valls, no crec que molta en comparació amb la que hi ha actualment, però suposo que això generava perquè hi hagués gent diferent que fes construccions diferents, també en funció també de les seves habilitats físiques i del temps que hi dedicaven, i això devia comportar que per repartir-se aquests diners no devia haver-hi per tothom. Per tant, suposo que devia haver una certa rivalitat. No sé si s'ha pogut comprovar.
6: En aquesta època tan inicial no s'ha pogut comprovar, però o sigui, si hi havia dos parts molt diferenciades. Si et contractaven per anar a actuar en un lloc extern, hi havia un preu, i aquell preu se repartia entre tots els castellers de manera més o menys equitativa. Si hi havia un personatge que era molt important i que sense ell no es podia assolir segons quina construcció, pues sabem que se'l cuidava una mica més.
0: Però això portava una mica més de diners.
6: Sí, seria
0: té una certa lògica, sí.
6: Sí, sí.
4: Perquè aquesta figura és l'enxaneta, diguem-ne.
6: L'enxaneta...
4: El que fa dalt de tot el castell, que no és un nen inicialment.
6: Semblaria que inicialment potser no és un nen molt petit, però sí que és un noi relativament molt més jove que la resta. Però no té per què. O sigui, depèn del moment. Depèn del moment. Clar, els castells tenen 230 anys d'història, per tant, puc ficar molts exemples del fet casteller. Del Vall de Valencians als castells no tinc referències documentals perquè això no interessava a ningú i no ho va notar ningú. Però, per exemple, hi ha castells que eren molt importants al segle XX que no era tan important el que pujava dalt de tot com el terç que era capaç de fer que aquell castell s'aguantés. Per tant, tampoc te podria dir si sempre és la preponderància de la figura del petit.
4: Sí, de fer-ho cim.
0: Clar, sí.

0: Quan Ferran VII es casa amb Maria Antònia de Borbó el 1802, la família reial passa per Lleida i s'hi ballen dues danses de valencians. Hi va haver més balls al pas del seguici real per Igualada i per Vilafranca, i a Tarragona de l'11 al 15 de novembre. Els balladors havien adquirit experiència, per tant les caigudes no eren gaire greus i la sensació de perill disminuïa. En aquell moment ja arribaven a fer construccions de 7 pisos. De l'actuació de Tarragona de novembre del 1802 se'n conserva la crònica de Pau Domingo Arnau, prèvere i advocat dels tribunals eclesiàstics de Tarragona.
1: A más de todas estas cuadrillas, se veían otras muchas de las que llaman danzas de valencianos, que valieron brincando motu propio et de plenitudine bonae voluntatis, como por vía de superogación, y para sainete de las fiestas, ocupándose principalmente en la plaza de San Antonio en la difícil maniobra de las torres, que forman subiendo y manteniéndose en pie con el mayor equilibrio unos hombres sobre otros hasta el número de 7, y a veces de más, representando la pretendida estatura gigantesca de los titanes. O aquella hazaña portentosa de haber colocado un monte sobre otro, como otras tantas gradas para escalar el cielo. Y aunque la empresa es algo temeraria y parece más a propósito para estrellarse contra el suelo, sin embargo, la robustez y fortaleza de los que se ocupan, cual otros Nembrots en la fábrica de estas torres de Babel, su habilidad y destreza, y sobre todo el estar acostumbrados a mirarlo, hace que se considere como remotísimo el peligro. Y si por desgracia sucede venirse a tierra este edificio de carne humana, lo más que se experimenta, y esto rara vez, es romperse alguno las piernas, brazos o muslos, que sean los gajes del oficio.
2: Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Sorballó, pel que acabem de sentir d'aquesta crònica de l'aixecament de castells de Tarragona per l'arribada de Ferran VII, aquell rei tan meravellós, diguem-ho així. Sí, perquè les festes que li van arribar a fer a Ferran VII al llarg de la seva vida realment no es mereixen el personatge, perquè en fi, el personatge era deplorable i li van fer de festes, almenys estan les cròniques de festes del pas del rei pels diversos llocs de l'Estat i especialment a Catalunya. Són increïbles sempre. Aquest és un altre cas. Estem parlant, per tant, de castells. Clar, 7 pisos són molts pisos, ja. I estem parlant de castells molt importants. En molt poc temps s'ha passat d'un que es posava sobre un altre i potser un altre més a 7 pisos. Ja implica una certa construcció. Jo desconec el tema, però suposo que la tècnica de castells, i ja ens estem apropant a castells moderns d'aspecte, eh? Amb una pinya important, amb gent que va donant suport, etc. Ja no és...
3: Gama alta.
0: Clar, no és, sí, no és un joc de circ. Ja no és el circ, sí, diguéssim, eh? És una altra cosa, és d'altre nivell, eh? És tècnic, això.
4: Clar, això encaixa molt bé en el fet de que hauria d'haver nascut, si això passa el 1802 i estar a s'atribuir l'origen dels castells al 1801, és gairebé impossible que en un any arribo per a fer aquest tipus de construccions. Per tant, reculem fins al 1791, té sentit, encaixa, però este document que hem escoltat és important per diverses coses. D'una banda, fa referència que els valls de valencians tenen llibertat de moviment, o sigui, vol dir que són forans, que estan contractats, que fan la seva funció, però no actuen a les ordres del gremi local i, per tant, poden anar a buscar la vida. D'entre tots aquests valls que hi ha de valencians, que no sabem quin és, n'hi ha un que predomina. Creiem que no hi ha dubte que és lo de Valls, perquè tenim el document del baró de Maldà del 1794, on hi ha diferència d'una manera molt clara que a la festa de Santa Tecla aquell any no n'hi va haver perquè hi havia la guerra i no es va poder celebrar, però allí ja parla clarament de que hi ha valls de valencians i l'habilitat d'uns nois que pugen al damunt dels altres. Per tant, hi ha diferència entre dues coses, i el baró de Maldà, el dia abans d'anar a Tarragona a veure la festa de Santa Tecla, que al final no va ser tot el lluïda que ell volia, sí que sabem que va dormir a Valls, per tant li van explicar lo que es perdria, i el Baró de Maldà serà un personatge que té un gran coneixement sobre el Vall de Valencians, perquè ja els havia vist a Tarragona anys abans i a Vilafranca. Per tant, té molt sentit que ell sigui la persona que mos diu que a Tarragona ja anaven, ja estaven acostumbrats a veure'ls, i per tant veuen Castells de Sat, se queden encuriosits per la proesa, però a Tarragona ja hi estan bastant habituats. Per tant, no, el text afirma que, bueno, que si cauen ja hi estan, ja saben com han de caure i ja no es fan tan mal. Per tant, és un document molt important, i sí, mostra que en molt poc temps hi ha hagut una evolució tècnica prou important com per a permetre passar dels 3-4 que pisos d'altura que coneixíem,
0: que sembla factible, evidentment amb habilitat personal i agilitat, però esclar, passar de 4 a 7 ja no és només un pilar una sobre l'altra, sinó que s'ha de fer d'una altra manera, perquè si no puja 7 pisos així una sobre de l'altre, simplement. Sí, ha de tenir una certa tècnica, habilitat, i haver-hi pensat i haver fet proves, aviam com aconseguia pujar allò, si no, impossible de totes, totes.
3: Oh, i una certa rivalitat, no?
0: Hi ha d'haver una aquest rivalitat. És l'altre tema que volia treure ara. Sí, sí.
3: No, una rivalitat amb algú, perquè per millorar has de tenir adversari, diguem, o competidor, millor competidor.
0: Hi havia adversari a Valls o només era una colla més o menys organitzada que de tant en tant es trobava i anaven pujant, o potser ja estem parlant de diverses colles o de diversa gent que s'organitzava per fer créixer aquests castells?
4: A Valls hi ha adversari. Sabem segur que apareix la dualitat de colles a partir del 1805. Ja trobem referències de que hi ha dos colles. La que comença són els pagesos, per contraposició l'altra seran els menestrals. El procés de creació de la colla dels pagesos, d'esta evolució del Vall de Valencians cap als castells, l'han pogut resseguir. Hem trobat a molts personatges, relacions familiars entre ells, de veïnatge, casaments, per tant té una continuïtat molt evident. L'aparició dels menestrals és força més complicada, bàsicament per la dificultat de trobar documentació específica sobre el tema, però el que sí que sabem és que hi havia tot un seguit d'informacions orals que al llarg del temps s'havien anat repetit, que situava l'entorn dels menestrals entre la gent d'Alcover, de la Riba, de la Plana, un entorn menestral, per tant uns oficis més específics, i tot això m'ha permès construir o definir una hipòtesi on sí que el Vall de Valencians ballen en un moment determinat cap al 1760-70 se produeix una escissió. Les rivalitats polítiques portarien a Picamoixons, que és un agregat de Valls, hi hagués la necessitat de tindre aquesta representativitat que comentàvem al començament, de formar part de la festivitat, i un grup d'estos balladors originals passarien al Vall de Picamoixons en membres de la gent de la Riba, d'Alcover, de la Plana, i formarien un segon ball, que a poc a poc aniria fent la mateixa evolució que van fer els veïns del costat, els veïns de plaça, no els veïns de municipi, perquè Picamoixons i Valls són la mateixa població, ni que tinguen uns quilòmetres de distància. Però sí que té sentit que aquesta rivalitat va avançant, va creixent, motiva que cada vegada els castells se faiguen més alts, i acabarà portant a assassinats i baralles dures.
3: Això és fort, eh?

0: anys en què valencians i castells es comencen a confondre, el 1805 a Vilafranca també hi celebraven el seu propi ball local i s'aixecava d'orres amb un noi al capdamunt. Encara que els balls de valencians havien estat prohibits a la capital del Penedès l'any 1786, a partir de 1802 apareixen consignats al llibre de comptes de la festivitat de Sant Fèlix. Si el 1802 els valencians se'ls va pagar 9 lliures, el 1814 ja en rebien 22, potser perquè venien de Valls. De l'actuació del 1805 en tenim un record, perquè el baró de Maldà la va descriure en el seu famós dietari, el calaix de sastre.
1: Aquests nois que estan iniciant la seva dansa, diria que semblen valencians i no pas de Vilafranca. Em recorda aquelles construccions humanes que em van explicar que es feien ja fa uns 10 anys per les festes de Santa Tecla, a Tarragona, on hi havia un noi al capdamunt, fent-hi la figareta. Això del bailet és el que em va sorprendre més la primera vegada, perquè no ho havia vist mai en cap altre ball de valencians.
2: Vindria a ser el mateix, estimat baró. Com podeu comprovar, les construccions humanes resulten molt més vistoses que qualsevol dansa.
1: Certament impressiona veure els saltants donant voltes, però mireu. Mireu ara mateix. Mireu com pugen uns mossos sobre els altres, rient i fent bulla.
2: Aquesta és una festa com n'hi ha poques, bro.
1: I quina destresa que tenen, valga'm Déu, que se sostenen uns sobre els altres formant castells. Quina força que han de tenir.
2: Tots ells prenen el poc temps que els deixa la feina per assajar consciència.
1: Guaiteu! Ara puja el noi que va al capdamunt. Compte, compte amb el recorrido.
2: No patiu, baró. Saben el que fan.
1: Amic meu, no sabeu com m'emociona ser testimoni d'un acte de gosadia tan propi de la infància i de la joventut. Quan els ho expliqui als meus convidats, xalaran.
3: En Guàrdia.
0: Doctor Àlex Cervelló comentava que hi havia hagut rivalitats i assassinats. Home, molt gruixut això, no? Assassinats també pel tema dels castells?
4: Potser pel tema dels castells directament no, però sí per tota la implicació política que les dues colles representaven. Ens hem de situar el 1819, per tant ja està tot... L'aparició del fet casteller ja està consolidada, ja no hi ha cap confusió en el ball de valencians, tot i que la crònica que sabem, per la que sabem que hi van haver els assassinats, diu que encara ballaven, però aquell dia la colla dels menestrals va fer primer que la colla dels pagesos una construcció de buit. L'explicació del mateix document afirma que al cap de a la mateixa tarda o l'endemà ho van fer la colla dels pagesos, i les autoritats, veient que allò es podia marxar de mare, van prohibir, van dir prou, s'ha acabat, no en fessin més.
0: Això ho hem d'imaginar, escridassant-se, insultant-se, sí, sí. Hi havia un conflicte important.
5: I conflicte polític de fons, perquè clar. És l'època que sí, estem sí. A punt de liberals i conservadors.
4: Sense cap dubte. Pues aquí trobem, surt a la crònica del judici, el testimoni explica que troben a dos morts al carrer, i estar estos dos morts semblava que havien passat en l'entorn d'aquella actuació de la rivalitat dels dos castells, però han pogut descobrir que aquests dos personatges que van ser assassinats eren castellers de la colla dels pagesos i que estaven relacionats en el nucli dur de lo que seria la colla, pues la família Batet, la família Tondo, la família Serra...
0: Aquests eren els conservadors, els pagesos.
4: Sí.
0: I els menestrals eren és difícil fer-ho tan radical, potser no és així, pels liberals, diguéssim, sí. Més o menys, eh?
4: Sí.
0: Per tant, probablement els liberals van matar a dos dels conservadors,
4: sí.
0: Probablement.
4: Has de pensar que la majoria... Bueno, no n'hi havia cap que tingués gran formació, no sabien llegir ni escriure, i al final defensaven la ideologia que els hi era més favorable per a ells.
0: Sí, sí.
4: Si tu estaves en l'entorn de la pagesia, buscaves una estabilitat entorn al poder establert i la religió, perquè
0: però, encara que sàpigues llegir,
4: sí,
0: escriure, continua sent així, eh? Això no ha canviat
4: però
0: en absolut.
4: Però estem parlant de l'any 1819.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Com bé dir el Josep Maria, estàvem en un moment on el trienni liberal arribarà en molt poc temps, on hi ha unes venjances i uns assassinats
5: terribles,
4: a tot arreu, i després, quan s'acaba el trienni, hi ha tot un seguit de persecucions i de repressió. Pues, lo caldo de cultiu que genera la rivalitat castellera, i el fet que des de fa 100 anys a Valls hi ha dos bàndols, que primer és un tema polític per a representar el poder a Valls, però que s'acabarà convertint clarament en una lluita entre conservadors i liberals, pues, el fet casteller no en queda al marge ni molt menys.
0: Per tant, ja podem dir que just abans de l'aparició de la Primera Guerra Carlina fins i tot dels malcontents, el fet casteller està del tot consolidat i té una representació que va molt més enllà d'una cosa folclòrica i de quatre xalabrats que pugen una sobre l'altra. Té un pes simbòlic importantíssim.
4: A Valls gairebé segur, i després, per exemple, comentàvem Vilafranca, el 1814 a Vilafranca hi ha un augment de sou als balladors del Ball de Valencians. A Vilafranca seria d'estos llocs on, vist des d'una mirada externa, la evolució del Ball de Valencians propi als castells dels que venen de Valls costa de fer pròpia. Però el 1815 sabem que al llibre de la Festa Major de Sant Fèlix s'explica que van pagar a un home perquè anés a Valls a anul·lar el contracte que s'havia fet en un dels balladors. No sabem si van a l'altra colla o no, però com a mínim ja sabem que tenien prou importància el 1815 com per anar-los a contractar o a descontractar. Per tant, el 18, el 19 se consoliden, però la colla dels menestrals estarà prohibida durant 15 anys d'actuar a Valls. Semblaria que el procés de consolidació se frena i és a partir de l'any 34-35 que ja s'acaba la prohibició i tornen a haver la consolidació del fet casteller. Se fan castells de 8 i a poc se porta a una expansió territorial i castells cada vegada més alts i més importants.
0: Però això ho explicarem un altre dia. Doctor Àlex Arballó, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia i per haver-nos explicat aquest començament, crec que bastant desconegut, de la història dels castells. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Josep Maria Soler i Sabater, no et veig cara d'enxaneta, tu.
5: No, però et diré una cosa que, en fi, que m'ha cridat l'atenció ara que he explicat l'Àlex Arballó. O sigui, quan la gent no se n'adona que dins de les coses més variades, frívoles o no frívoles, serioses o no serioses, sempre, sempre, sempre hi ha una lectura política.
0: Sempre, sempre. I ja ho patim, això, ja. Això és l'Enguàrdia.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
5: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les...
6: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de l'Arrela, programa aquest, en què començarem a centrar-nos amb els canals d'Urgell. Volem saber si aquells motius que posposaven la votació del desembre doncs s'estan atenent, dit d'una altra manera, si les preocupacions que tenien els regants d'una o altra manera s'estan mirant de revertir. Després, amb en Pere Roquer, president de SAEJA Catalunya, abordarem altres qüestions, diverses totes elles, però vinculades amb l'actualitat agrària, com la PAC, el tema de la taula del senglar, que hem tingut fa poquets dies, el mateix president Illa, i altres qüestions d'actualitat que abordarem en una rela que comença ara mateix.
7: Gener florit, abella ric.
8: Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra.
7: Amb nom propi.
6: Doncs som-hi, ens hi posem ja, ara ho dèiem, amb aquest futur, no sé si incert, però sí, com a mínim, que paga la pena d'analitzar sobre la modernització dels canals d'Urgell. En parlarem amb el portaveu del manifest del Gran Urgell, Jaume Pereira, molt bones.
9: Hola, bones.
6: També membre de la Junta, podríem dir-ho així, faig aquest apunt perquè havíem parlat una vegada més amb el president de la Comunitat General de Regants, amb la Madau Ros, l'havíem convidat perquè també ha tenen les seves paraules que nosaltres ens fem nostres, que això és una obra de país, que és important, que és vertebració del territori. Doncs aquest nou escenari, que ara recordarem si algú no sap de què parlem, doncs si tan important és, doncs pensem que pagava la pena doncs poder debatre-ho, parlar-ne, i vam dir que o ell o algú altre dels que han tirat endavant aquesta manera de fer, que les xifres denoten que no han agradat a la majoria dels regants, doncs que poguessin explicar, fer autocrítica, o veure quines altres coses se farien, o si s'estan atenent doncs aquestes inquietuds de la majoria dels regants. I jo sempre dic el mateix, aquí som lliures, cadascú pot dir la seva, pot vindre o no pot vindre, però no he contestat. Fa dues setmanes que vaig enviar el missatge, vaig trucar, van contestar, vaig enviar un missatge de WhatsApp i dic que si no veniu no passa res, però digueu alguna cosa, i no dic res. Faig aquest apunt també, i ho dic sempre, ja no per picar el costó, que insisteixo que cadascú és lliure de fer el que vulgui a casa seva, però per respecte als oients, perquè algú es pensa, ostres, tornen a parlar dels canals d'Urgell i aquí no hi ha el mandamàs o les figures que ho han liderat. Doncs nosaltres els hem tornat a convidar i, insisteixo, no és que no hagin vingut, sinó que ni ens han respost. També saludem a un que nadie no falla sempre, que no falla mai, Pere Roquer, president de SAEJA, però mira, quasi no, 20 anys porto de periodista agrari, i vas fallar un dia per una qüestió personal, amb 20 anys, va passar fa poquet, és raro.
9: Molt bones, sí.
6: Sí, bueno, qüestions personals que anem tots de bòlit i que ja és estrany que no ens passi més, eh? Però bé, l'altre dia feia la conya i dic que el Pere no ha fallat mai, però fallava l'altre dia, però amb 20 anys. Per tant, me sembla que et puc perdonar.
9: Sempre hi ha algun dia que pot passar. I al final també tots tenim família i bueno, quan tens gent gran a casa, a vegades...
6: I primer la família, això és claríssim. Escolteu, i ara què? Perquè recordem, per la gent que s'hagi perdut, que parlem això de modernització dels canals d'Urgell, que portem molt temps i que algú, el que ha anat allò sentint pinzellades, diuen, ostres, que ara s'hi posen, que ara sí, que ara sí, que ara sí, que s'havia de votar, que al final se posposa la votació, però que hi ha votacions també, que... i sine die aquesta votació, anava a dir, important, seriosa, doncs no tenim data de votació, però sí que han hagut a les diferents col·lectivitats. Allò, amb 5 cèntims, amb 4 cèntims, Jaume, fent-nos una mica d'aquesta situació, d'on ens trobem ara?
10: Bé, estic totalment d'acord amb tu. Al final, el que ha passat és un desconcert total. Hem volgut començar a plantejar una proposta de modernització que ja vam parlar l'altra vegada que vam estar aquí parlant d'aquest mateix tema, que tots tenim clar que hem d'acabar modernitzant, però realment l'obra i el projecte és molt important i la forma en què s'ha encarat realment és una mica vergonyosa. Aquesta és la realitat, no? I bé, al final crec que una mica el que ha passat és que veient quins han set els resultats de les primeres votacions, doncs s'ha fet un intent desesperat per intentar que es paressin i perquè no s'acabi reflectint el no rotund que ha acabat sortint.
6: No rotund, quedeu-vos amb aquesta frase.
10: Sí, jo crec que ha sortit un no rotund amb uns percentatges probablement propers als 75-80% de no. I bé, al final doncs la gent, un cop el procés ja es va començar, el que han fet és i han demostrat que tothom ha volgut continuar votant i finalment no s'ha deixat perquè per votació Junta de Govern així es va acordar acabar de fer l'Assemblea General de Síndics, que hauria acabat de legitimar tot aquest procés fins al final, tal com penso que s'havia d'haver acabat. Llavors, bé, on som ara? Quin és l'escenari que ens queda? Bueno, doncs, vulguin o no vulguin, crec que el resultat és clar. Crec que la veu dels pagesos, dels regants, dels partícips del canal ha estat clara. I els que aixafem cada dia al carrer i que estem en contacte amb aquests pagesos i amb aquests ramaders i amb aquesta gent, tenim clar que tothom vol modernitzar i que el no que ha sortit és no volem fer-ho de la forma que es plantegi. És a dir, no volem fer-ho amb aquestes urgències, no volem fer-ho sense cap tipus de garantia, perquè aquesta proposta de modernització, insisteixo sempre en que no tenia cap tipus de garantia legal amb les coses més bàsiques,
6: com per exemple
10: garantitzar el que és la dotació d'aigua, garantitzar el preu de l'aigua, garantitzar la gestió de l'excedent, garantitzar que l'aigua d'aquest excedent es quedés al territori i no fes cap a altres llocs, i que tothom es pot imaginar, ja ho vam dir obertament l'altre dia, no? la sospita sempre de voler portar aigua a Barcelona. És a dir, eren moltes coses que bueno, no hi havia cap tipus de garantia, i de fet realment no hi havia cap conveni signat per cap part que fes que els regants votessin algo que fos mínimament creïble. I per tant la gent el que han dit és: ei, escolteu, volem modernitzar, creiem que la modernització és el futur, però d'aquesta forma que es plantegi, no. I penso que aquí, i ja ho podem dir obertament, hem acabat de veure que la gent que n'ha estat liderant des de la Casa Canal aquest projecte no tenen ja credibilitat per poder tirar endavant això, i que la gent ja no se'ls creuen, no? I aquesta és una de les coses que s'han demostrat, perquè després de la visita del conseller demanant que es paressin les votacions quan ja s'havien fet amb 5 o 6 col·lectivitats, la veritat és que

0: ni amb la gent en què la lideren. Amb la qual, pensem que ara el que hi ha d'haver és continuar treballant per plantejar una nova proposta de modernització, però també pensem que ho hem de fer amb un altre lideratge.
1: Ara hi entrarem, perquè ens interessa més el i ara que no pas aturar-nos amb el comanat, però evidentment per entendre el que es proposa d'aquí al futur doncs cal tenir molt clar d'on venim, no? A mi una de les qüestions, i m'ho miro des del meu prisma informatiu, precisament quan aquestes col·lectivitats seguiu votant, doncs les xifres eren escandaloses. És a dir, de les 20 van votar totes menys 2, per tant 18, i d'aquí 77%, per tant més de cada 4 persones que han votat, 3 han dit no, i a més, o sigui, amb alguns percentatges però brutals. Només hi ha una que guanya, com deia molt bé el Jaume, que guanya amb un 53% a favor del sí, respecte amb un 46% que diu que no, però és que les altres només trobem dues, que totes les demés perden el sí, però només trobem dues que hi hagi un 40 i escaig, el 45%, la 17 amb el sí, i la número 1 que va traure el sí un 42%. Totes dues van perdre, però amb un sí sense patacada tan greu, per dir-ho així, no? Però tot i això, tot i aquestes xifres escandaloses, jo recordo quan s'anuncia que se posposa sine die aquesta votació, que l'Amadeu Ros, el president de la Comunitat General dels Canals d'Urgell, diu que el com així com les paraules no seran clavades, però més o menys, bueno, va anar per poc, aquestes, no va anar de gaire, les votacions està més o menys així igualat, i tots els mitjans li comprem el relat i diem això, però clar, és que si mirem les xifres el ha anat de poc, no sé d'on s'ho trau, però jo crec que també que hem de tomar hem de fer autocrítica als mitjans i mirar-nos les xifres, perquè si mires col·lectivitats vaig a mordre. La 1, 42% sí, 57% no. La 2, 16%, només 16% sí. El no, 83%. La 3, sí, el 25, 75% el no. La 4, 12% el sí, 87% el no. I així anar fent. Clar, allò que ha estat més o menys ja que ha anat de poc, no podem explicar això als mitjans.
2: A veure, jo penso que aquí, tal com ha explicat el Jaume, a l'anterior tertúlia que també participàvem, que hi havia més companys, i tant la Unió de Pagesos com a Saja, com el manifest del Gran Urgell, ja vam dir que això anava per aquí i que s'havien de parar sí o sí, i escolta, i inclús la Federació Cooperativa, si no recordo malament, també hi era present,
1: sí, hi era, i
2: també va dir que s'havien de parar, i algú altre va dir que no, que s'havia de continuar. O sigui, això mateix que nosaltres diem de que s'havien de parar ho vam plantejar directament a la conselleria 3 setmanes abans, si no m'equivoco de dates, me corregeix més o menys, sí. Perquè no arribés a aquest procés, perquè vèiem la sensació de la gent. O sigui, tu trucaves al Pla d'Urgell, on és a diferents reunions, a la primera que es va anar, que va ser a Miralcamp, que allí es comença, que encara no hi havia votacions, i es comença a notar un seguit de dubtes que no es tenen clars, ja sigui en tema de captació, ja sigui en tema de com fem la infraestructura, i el tema de la concentració, que això és un tema que sembla que hagi quedat amagat, i al final s'ha de ser clar. O sigui, hi ha un tema de concentració, i ho vaig ficar aquell dia, continuo tenint en ment el de Castellnou de Seana, que són 3 hectàrees, una i una, de 3 hidrants diferents, de 3 persones diferents, que com has de fer una inversió de 3 hidrants per una hectàrea? O sigui, això és il·lògic. Però quan fem aquests plantejaments, no era... O sigui, jo penso que aquí també, al final, les coses s'acaben personalitzant, i no és qüestió d'això. O sigui, s'ha d'entendre de que no sempre tots tenim la raó.
1: Claro.
2: I els que estem al davant d'entitats, escolta, jo m'equivoco com a president de Saja, segurament 35 vegades al dia d'alguna decisió que pugui prendre. Doncs ho he d'assumir. I quan te diuen que t'has equivocat, doncs has de dir, sí, m'he equivocat, i no passa res. O sigui, al final, qui decideix és qui es pot equivocar. Però sí que es veia amb les coses que tu anaves ben, la gent que anaves parlant, de que això anava el carro pel pedregal. I és una llàstima, us ho dic sincerament, perquè al final, i com ve dir-ho jo, tots volem que es modernitzi, al final és que no ens queda més que modernitzar. Ara, cada canal, que aquesta és la part important, és molt diferent.

0: Canal d'Aragó i Catalunya és un món, Canal de Pinyana és un altre i Canal d'Urgell és un altre, per les circumstàncies dels cultius, per les circumstàncies dels drets històrics, per les circumstàncies del relleu generacional. Clar, quan tu vas sumant totes aquestes coses, és quan te trobes situacions com la que te pots trobar. El Canal d'Urgell s'acabarà modernitzant tard o d'hora? Sí, clar que s'acabarà modernitzant, és que no hi haurà més que s'acabi modernitzant. Ara, amb les condicions del plantejament que havia al setembre del 2025, no. En quin plantejament? Amb un que sigui a llarg plaç. O sigui, una inversió de 1.100 i pico milions d'euros, si no recordo malament la xifra, més o menys, has de tindre en compte de que hi ha una part que és pública i una altra part que és privada. I la part privada ha de poder assumir aquest cost. Amb els cultius que estem parlant, perquè clar, de les famoses 50.000 hectàrees, si no recordo malament, només 10.000, una cinquena part, són de fruiters. Les altres són extensius. Els extensius estem parlant de 170-180 euros tona. A 170-180 euros tona, una inversió de 7, 8, 10.000 euros, amb persones de que tinguin, jo en tinc 53, i ja et fico hasta la meva edat.
1: I tot jove.
0: I, sí, però és igual. I em fico 53, amb 12 anys, que en teoria m'hemos de jubilar als 65, després estàs més ells, però igual, fiquem en 12 anys, gairebé no has tingut temps d'amortitzar aquestes inversions. Perquè si tu el que et dona la terra són 170 euros tona, o 180, fes números. Amb 10, 15, la mitja, si la mitja estàvem parlant de propietat de 1,4, que jo quan ho vaig sentir me quedes fora i vaig pensar, hòstia, per què? Perquè al darrere hi ha molts contractes d'arrendament. Que aquests contractes d'arrendament, després hi ha una altra part, que és el tema de la famosa DUN, o la famosa PAC. Clar, quan tu tens aquest poti-poti, el millor seria, que és una de les coses que se li va dir al conseller i que ell se va comprometre i que sabem de cert que ho va transmetre, de que, escolta, comencem per franges petites. Les franges petites i còmodes, com puguin ser les capçaleres, són a 1, i a veure com va funcionar. I d'aquí 3 anys se comença a sonar 2? Sona 2, però mentrestant tu has tingut un temps de mentalitzar la gent de si és factible fer aquesta concentració. Una concentració parcel·lària mai se fa voluntària. És que serà molt complicat, perquè és molt difícil de que tu et fiquis d'acord. Jo i els homes siguem d'acord.
1: Això que diu el Pere és perquè s'ha plantejat de que es pugui ser voluntària.
0: Correcte. Això, sí, això voluntària, dius, és que forçosa no pot ser, d'acord, però hi ha un sistema mig que se'n diu.
2: De fet, al principi no era ni voluntària.
0: Correcte.
2: És a dir, de fet, la proposta inicial de modernització excloe totalment la concentració ordinària, ni que una zona, ni una demarcació, una població la volgués fer, amb la qual cosa ja m'explicareu, vale? Només s'apostava per la concentració privada. Després sí que és veritat que s'ha obert la porta que voluntàriament tothom es pugui acollir a la concentració que vulgui. Però jo penso, i en relació amb el que diu el Pere, i aquest és un fet molt important, no? És a dir, jo crec que quan es planteja una proposta de modernització, i aquí jo reconec un error tant de la gestió des del canal com també per part de l'administració, el primer que has de fer és pensar a qui la vols plantejar. I clar, quan tu tens un canal o uns canals on el 80% dels seus regants no són pagesos professionals, i la proposta que tu fas exclou a tota aquesta gent de poder assumir econòmicament la proposta que els hi planteges, doncs obertament t'està llançant a estrellar-te directament, no? I això és una conseqüència directa del que ha passat. I més greu, i crec que també és important que la gent ho sàpiguin, és que un cop, com molt bé ha dit el Pere, totes les forces agràries de les Terres de Lleida es planten a la conselleria amb una proposta més o menys consensuada i amb la voluntat inequívoca per part de tothom de que s'ha de modernitzar, però fent-ho d'una altra forma i aportant solucions a com se pensava que s'havien de fer, havent-ho acceptat també el conseller, doncs, casualitats de la vida, resulta que la gent de la Casa Canal es neguen obertament a rebre, a escoltar les propostes que el sector tenia i decideixen engegar les votacions per després plantejar parar-les al cap de 5 de que 4 o 5 de les col·lectivitats hagin votat i que aquestes 4 o 5 col·lectivitats hagin sortit amb un no bastant clar quan eren col·lectivitats que per la seva característica d'hectàrees de fruiters i de gent que probablement havien de ser més propensos al sí, es pensaven que probablement el resultat faria millor. Amb la qual, hòstia, jo crec que el plantejament que s'ha fet des de bon principi ha estat un plantejament que penso jo que en cap cas ha pensat en quina és la voluntat i la necessitat dels regants. Hòstia, i els regants és veritat que hi ha molta gent que no són professionals, però tothom entén, tinguent tan proper com tenim l'any 23 i la sequera i lo malament que aquell any tot es va passar, tothom té clar que hem d'apostar per modernitzar, ni que personalment hi hagi molta gent que voluntàriament no la farien, no? Però tothom en aquest moment tenia clar que s'havia de fer. Hòstia, però la proposta... s'havia de fer una proposta que fos molt més inclusiva per tothom.
1: Clar, i tant temps parlant-ne, jo entenc que el tema de ja només la concentració parcel·lària per a l'emplaç és un pollastre, perquè estem parlant de 50.000 parcel·les amb una orografia, abans el Pere parlava i té tota la raó, de que cada canal té les seves singularitats, però clar, els canals d'Urgell és un lloc que ja s'arregui, que parem de modernitzar, és a dir, canviar el rec que hi ha, i això ha donat una vida al territori, una manera de fer, que segurament fa una concentració parcel·lària aquí que ningú s'imagina que és com el Segarra-Garrigues, que és secà, que era secà. Doncs aquí i la complexitat és major, però on volia anar jo és, ostres, no sé, que el pensar el mapa, el pensar com podia ser aquesta concentració, encara que no haguessin hagut calés, això es podria haver començat fa 20 anys o fa 15 anys, pensar la concentració parcel·lària. Clar, no sé si ara ens ofeguem, fa gràcia com bé mires, Pere, amb tota la vegada, perquè si tu parles amb la gent, molta gent entén que calia concentració parcel·lària per moltes coses, eh? Per la mateixa gestió, pels costos, etc, etc, etc. No podíem haver fet abans el paperet, els dibuixos, que puguem debatre amb calma i després anem a buscar els calés, anem per les zones que deies, no ho sé. Bueno, però clar, suposo que era un meló que ningú volia obrir, diu, si no tinc calés, per què em ficaré a pintar un mapa que segur que sortiré escaldat i a sobre no podré donar els calés. No,
0: però, a veure, el tema de les modernitzacions històricament sempre ha sigut, o sigui, el tema de l'aigua històricament sempre ha sigut una cosa de risc, vale? El que sí que és cert que, clar, si, i és que hi ha gent que mescla el Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues. No, a veure, el Segarra-Garrigues parteix de la base de que era una zona de secà. Claro. I que es va portar aigua, i és molt diferent aquí que tens aigua que ara te la vulguin regular. Llavors, aquesta idiosincràsia, i a més, clar, també s'ha recordat una altra cosa, o sigui, l'aigua, el Canal d'Urgell, en teoria i entre cometes, sempre quan n'hi hagi el pantà de Rial, la té garantida, si no recordo malament, fins a l'any
2: 61.
0: L'any 2061, clar. Quan tens una base d'aquestes, és...
1: A mi, per... una cosa que em va dir, em va reiterar i va dir, vols dir, Josep Maria Jové Canal Segarra-Garrigues, això no hi posa enlloc que tenen que l'aigua sigui seda, és de la Che, o sigui, això m'ho ha dit en aquest programa, dic, vols dir que és així, l'aigua és de la Che, no és dels canals d'Urgell.
2: La Che ho està demostrant que és així, perquè al final, els últims repartiments d'aigua que es van fer en èpoques de sequera van donar la quantitat d'aigua que van donar, o la proporció d'aigua que van donar al Canal Segarra-Garrigues, quan normalment sempre era una proporció de 20 a 1, doncs, l'any 2023 se va fer una proporció de 12 a 1, amb el qual la Che ha demostrat que té molt a dir en aquest tema, tot i que sembla ser que el Canal Segarra-Garrigues és un canal a dia d'avui sense una dotació d'aigua legalitzada, però sí que és cert que el Canal d'Urgell té una dotació de 9.000 metres cúbics per hectàrea firmada fins a l'any 61, i això és cert i és una cosa defensable en qualsevol lloc.
0: És el que us deia abans, o sigui, al final les situacions són diferents i el que s'ha de tindre en compte és de que tu vols, quan vols fer una operació d'aquestes, una modernització d'aquest tipus, hi ha dos maneres, que és, o tres maneres, perdó, 100% privada, cosa gairebé impossible, 75-25 o el 100% pública. La tercera, per circumstàncies, avui en dia no ho és. Estem parlant d'un 75-25, però el 75-25 aquest que estem parlant l'has de tindre la connotació del 25 amb la gent que tens al territori. Si tu tens gent al territori que té, bueno, ara 30-35 anys, una modernització segurament te l'acceptarà en concentració, en diferents paràmetres. Una persona que tingui, com jo, 53-55 anys, que estem parlant de 10-12-15 anys que ens quede de...
1: Que ja està regant, recordem-ho.
0: Que ja està, i a més, ja està regant. El plantejament, evidentment, aquest no li serveix, perquè si al darrere no tenim continuïtat, si no hi ha continuïtat al darrere, si les expectatives del cultiu que tu tens, és el que parlàvem al començament, si a més no t'estàs plantejant de dir, escolta, fer una transformació a altres cultius, o sigui, al final 2 i 2 fan 4. Llavors, per fer atractiva aquesta famosa modernització, i abans se'n referia el Jaume, això és un procés de temps, o sigui, no és un procés de 6 mesos, ni d'un any, ni de 2. Estem parlant de zona de reca, que estigui regant, una altra cosa, zones de secans que puguin tindre el rec, això però és que, un altre tema.
1: Perdona, però és que és un altre tema, totalment d'acord, però que segurament no sé si n'havíem d'haver après, perquè quan teòricament havia d'arribar el rec a les finques al Segarra Garrigues, recordem que deia el govern de llavors, doncs, que tirarien endavant aquelles que tinguessin un mínim de nombre d'adhesions, és a dir, que una part, un coeficient, crec que era el 80%, 75%, doncs diguessin, jo vull regar, firmar el paper, pensant, crec que uns diners, i es feia aquella perquè la gent volia regar, no? I sent DSK a regadiu, rec tecnificat, que sembla que veia ser la bicoca, etcètera, etcètera, no havia forma humana d'aconseguir les adhesions, i el govern anava baixant aquell percentatge, que no sé si va arribar al 40% d'adhesions o quan. Bueno, què vull dir amb això? Que si en aquell cas que semblava que ja venia de sèrie, que era atractiu, no ho era, ostres, podíem haver pres una mica per, en aquest cas, que sí que evidentment són molt diferents, perquè insistim, hi ha gent que està regant i que veiem que la paraula reg nou no és sinònim d'adhesions, que podeu haver discutat el territori, atendre dubtes, treballar-los i després ficar-s'hi, no sé.
0: Bueno, però al final també el Segarra Garrigues va tindre una connotació, i aquests dies de Nadal se n'està parlant bastant, que és el famós tema de les CEPES, de les zones d'especial protecció, que això ha fet reduir les quantitats d'hectàrees que hi havia per poder executar cultius i regar a mínims històrics, se pot dir.
1: La veritat.
0: I clar, al final de tot se n'ha d'aprendre, però jo torno a repetir i el plantejament que fèiem tots quan ens reuníem amb el conseller, escolta, fiquem el comptador zero, la gent no acaba de trobar-s'hi a gust amb aquesta proposta, busquem les millors fórmules tant per adequació com per connexió com per concentració, al final va tot lligat, mirem-ho bé, però bueno, no va poder ser, bueno, doncs s'ha anat a eleccions, ha passat el que ha passat.
1: Clar, i dels dubtes i les coses que creieu vosaltres que cal resoldre perquè les votacions siguin favorables, clar, és que tenim molts melons que cadascun d'ells és més gruixut que l'altre i que, per tant, els que són profans en la matèria, doncs, en el millor dels casos, si hi ha modernització, la sensació que aquest sí tardarà a arribar, atenent, el que ens diuen les enquestes i els estudis sobre què preocupa i les pertinents respostes que esperem de l'administració, com el tema que diu, certificat que l'aigua excedent, doncs, què se'n farà, que ho sapiguem, l'amoblament, quan val, i així un llarg, etcètera, de qüestions. No?
2: Bueno, jo crec que no quedarà alta que donar resposta a tots aquests dubtes. I jo continuo pensant, i ho vaig dir l'altre cop que estava aquí, que no estem tan lluny del que realment la gent espera d'una proposta de modernització. Però, home, com a mínim, hem de poder parlar obertament de tots aquests punts, del preu de l'aigua, de la dotació d'aigua, de la gestió de l'excedent, de la concentració parcel·lària, del preu del mobiliari, donar-hi resposta i després signar-ho i consensuar-ho amb un conveni signat per ambdues parts, que és el que finalment la gent acabarà votant. Llavors, si tots estem d'acord, que crec que també no vam estar tots, en què la proposta que ha fet l'administració fins a peu de finca és una proposta bona i acceptable, si tots estem d'acord que el projecte a nivell tècnic és un projecte que és acceptable, l'única cosa que hem de fer és donar resposta a tota la resta d'inquietuds i de dubtes que a totes les assemblees informatives que es van fer a pràcticament totes les col·lectivitats van anar sortint de manera recurrent. Amb la qual, home, jo el que no he pogut entendre és que ningú hagi estat capaç de tenir la cintura suficient com per no atacar-les, com per parar el tema abans i com per no posar-nos fins al punt de que un cop estem a mitges votacions després es vulguem parar perquè veiem que el resultat que surt no ens agrada.
1: I jo vaig a fer una porra, a mi m'agrada tirar-me a la piscina. Amb el cas, per exemple, que apuntava Jaume, és a dir, aquest temor de dir què passa amb l'aigua excedent. I jo li dic fins i tot la paraula excedent, hi ha la possibilitat que sigui derivada cap a altres llocs, i pensem en Barcelona la ciutat, veu que s'ha parlat tantes vegades de trasbassaments que li diuen captacions que així fan menys mal a les orelles. Jo el que pronostico, i tant de bo m'equivoqui, és que se sortirà d'alguna manera a dir a més, està clar que això no ho farem, però allò certificat, signat, és a dir, que és, s'intentarà fer veure que amb dialèctica això queda desestimat.
2: Però això ja ho han intentat, però evidentment...
1: I el meu dubte és, creieu que serà suficient? Perquè jo crec que políticament, amb moltes altres coses, intentaran fer això, però confio en nosaltres que ja això no passarà mai, això...
0: Si no hi hagués hagut les votacions que hi ha hagut, t'ho podria comprar, però jo penso que no. No penso que no, per una cosa molt fàcil, perquè avui en dia també la informació és... Avui en dia els whatsapps gairebé són un mitjà de comunicació més, i a la mínima que es detectés qualsevol dubte d'aquestos, t'ho podria fer esclatar. Jo penso que aquí ningú se la jugarà en aquest tema.
2: Jo estic totalment d'acord, i aquest és un tema ja àmpliament debatut. Si no hi ha certes garanties legals perquè això es pugui fer, jo crec que la gent no ho hem d'acceptar mai, i hi ha temes i línies vermelles que no hem de deixar traspassar mai. Abans el Pere ha parlat de la possibilitat que això és una modernització privada. Jo crec que el Canal d'Urgell mai ha d'acceptar una modernització privada amb capital privat, és a dir, el canal és dels regants i l'hem de tirar en mans nosaltres. I després tota aquesta sèrie de dubtes que s'han posat sobre la taula, i entre ells la de la gestió del sobrant, hi ha d'haver les garanties suficients com perquè l'aigua es quedi aquí. Jo crec que una de les coses que també hem de poder fer tots és parlar obertament de tot.
1: Clar.
2: Aquest és un tema molt tabú, i quan alguns cops, inclús amb gent del departament, s'havia posat sobre la taula la possibilitat o l'interès de que es portés aigua a Barcelona, era un tema que dient, d'això no se'n pot parlar. Hem de poder parlar de tot si volem arribar a trobar un consens. Quan hi ha temes dels quals pensem que no en podem parlar, doncs jo crec que allà ja tenim un greu problema. Vale? Llavors, si realment l'administració...
1: Desconfia. Quan d'una cosa no pots parlar...
2: Quan una cosa te l'expliquen, doncs tu penses que darrere alguna cosa hi ha a amagar, no? Llavors, el que hem d'entendre, i ha d'entendre l'administració, i ho hem d'entendre tots, ho hem de tenir clar tots, que el que no podem fer els regants és fer l'esforç que suposa engegar un procés de modernització pensant que un cop l'haurem fet continuarem tinguent el sistema tensionat a nivell hídric com l'estem tenint avui, i que a la més mínima sequera que ens torni a vindre, com que l'excedent d'aigua que haurem estalviat ens l'hauran derivat cap a un altre lloc o l'hauran derivat per altres usos que no siguin els agraris o els ramaders, ens tornarem a trobar en què tindrem un rec molt modernitzat, molt xulo, que ens haurà costat un potosí a tots, a l'administració, però també als regants, perquè tampoc podrem regar. Llavors, jo crec que un dels objectius que hem de tenir al modernitzar és que evidentment hem de ser més eficients regants, hem de tindre estalvi d'aigua, però que hem de tenir un sistema de rec o un sistema hídric que no estigui tan tensionat com el tenim actualment, i que no estem sempre al límit de patir una mínima sequera que ens deixi a tots amb propers als números rojos a les nostres explotacions.
1: Doncs no sé si aquest, Jaume, aquest tensionament que esmentaves també explica que amb aquella enquesta que fèieu entre regants del Canal d'Urgell, doncs hi hagués també un altre no taxatiu en aquest cas perquè fa una possible fusió amb el Canal Segarra-Garrigues, per la gent que no ho sàpigui. Doncs tot arriba de Rialp, l'aigua, i cada any doncs hi ha aquesta, no sé si dir-li picabaralla, negociació o com vosaltres vulgueu, doncs sobre quina dotació tindré un regadiu, quina tindré l'altra, i no sé si una fusió El que fa por és precisament ja haver de repartir, sí o sí, l'aigua a parts iguals, amb un igual. És això el que explica aquestes reticències de l'enquesta que fèieu vosaltres mateixos?
2: Bé, jo crec que no. Jo crec que les reticències a la fusió amb el Segarra-Garrigues és per la por de que l'aigua del canal d'Urgell acabi fent cap a Barcelona mitjançant i a través del canal Segarra-Garrigues. I la forma de donar viabilitat a aquest canal, que teòricament no té una dotació de reconeguda, i de donar-li també viabilitat econòmica, és que hi puguin passar uns metres cúbics d'aigua que reguin les finques de l'Urgell, i a partir d'aquí blanquejar una mica la situació d'aquest canal. Jo crec que aquesta és la reticència que tenen els regants de l'Urgell, i jo penso que per un regant del canal d'Urgell pensar quin benefici li pot aportar fusionar-se amb el canal Segarra-Garrigues, quan és un canal amb un preu de l'aigua prohibitiu, és un canal on hi ha unes dotacions de reg que evidentment que no estan, que són molt més baixes que les que tenim a l'Urgell. Recordem que a l'Urgell tenim els 9.000 metres cúbics d'aigua concedits fins a l'any 61 i que bueno, pues aquesta és una xifra que evidentment hem de mantenir, i per tant la gent en són reticents perquè no hi veuen en què els pot beneficiar el fet de fusionar-se amb aquest canal.
1: Pere.
0: Bé, és el... quan tu intentes mesclar-ho tot sense haver primer de tot pactat amb el sector o en aquest cas amb els regants, et trobes en les situacions que et trobes. Que aquesta aigua sobrant tothom a través del pantà de l'Albaigés acabi donant aigua a diferents conques internes de Tarragona o conquesos de Barcelona, pues, home, és blanc, allò que en diuen els castellans, blanco i en botella, no? Per què? No, perquè al final estem parlant que a conques de Tarragona fa falta aigua, les conques internes, i tota la conca del Barberà és deficitària d'aigua. Jo, al final, també molta gent del sector entendria que acabés sent per poder que la gent de la conca del Barberà pugui, però clar, s'ha de ser clar des del començament, que és el que dius, home, escolta, tenim un problema en aquestes conques, necessitem, ara, si aquesta aigua després se desvia cap a l'esquerra, acaba arribant a Barcelona i serveix per emplenar i acutsis dels hotels de 5 estrelles, això sí que la gent no ho entendrà. Això la gent no ho entendrà. Altra cosa seria que fos pel sector i que s'arribés amb una entesa entre Canal d'Urgell i Canal Segarra-Garrigues d'aquesta aigua, que aquests diners que tindrien fos repercutit directament al preu de l'aigua d'aquestes dues entitats, i que el pagès d'aquí se'n vegués beneficiat. Això és un altre tema, però sempre i quan, torno a repetir, fos aigua que fos per cultius.
1: I això que diu el Pere, algú va pensar, no, això no passarà, doncs això ha passat, eh? Recordo a Susqueda, crec que era, sí, a la Costa Brava, que el mateix dia que li deien a un viverista que tenia ja el rec localitzat, és a dir, allò que cada gota, doncs, usada de la forma més acurada possible, doncs el mateix dia que li deien, vostè no pot regar, era quan el govern va dir allò. Recordo que hi havia aquella problemàtica a la sequera, que deien, ostres, si no hi ha aigua a les piscines, no vindrà el turisme, s'enfonsarà. I el mateix dia el govern sortia dient, no, hi haurà aigua per les piscines, no hi heu de patir, no? El mateix dia li deien a aquell pobre senyor, que també entrevistàvem en aquest espai, que no podia regar, tot i haver fet els deures, amb la modernització, eh? Vull dir que aquestes coses ja passen. Clar, també, jo, no sé, què em penseu vosaltres, però penso també que el d'on venim ajuda a ser més desconfiat. Clar, n'han passat moltes al canal d'Urgell, com es va gestionar la sequera, si podem recordar amb alguna coseta després, però recordo ja que amb unes jornades que es feien de la sequera a la llotja de Lleida, al teatre, l'Amador Ros, el president dels canals d'Urgell, va dir, parlaven allò del repartiment de l'aigua, que aquest culebrot també s'ha ben divertit de seguir, en plena sequera, de si 20 a 1, 15 a 1, les proporcions d'aigua d'un i altre, i va dir, el que hauríem de fer és fusionar-nos, jo proposaré que ens fusionem. I va dir allà, amb totes les carxofes, imagineu-vos, de la premsa, i res, al cap de 30 segons apareix de fons el president de l'altra banda dels canals d'Urgell, és el Maria Sobé,
0: i tots corren,
1: perdó, del Segarra-Garrigues, i tots corren cap a la Josep Maria Jové, el noi de premsa, i diu, espereu, que explico el que han dit. I va dir, va agafar així una mica fora de joc. Clar, jo no sé si la política estratègica d'aigua del país s'ha de fer d'aquesta manera, amb una cosa tan sensible que hem patit tant, com soltar aquella bomba nuclear allà, en aquell moment que hi ha aquesta batalla per qui pot i en quina quantitat o no regar, no sé, segurament el conveni, com a la ceguera, perquè també en aquest programa ens hem fet un far quan es va dir que no es podia regar, que s'havia assegurat que sí que regaria, després que no, quan preguntes què passa encara ningú respon. Clar, si tu vens de gestionar així tot plegat, és normal també que després quan li demanis a la gent que facin coses, que es gastin molts calés, que com ha acreditat el Pere, que per amortitzar això, en els millors dels casos, en països molt joves, doncs han de passar molts anys i per fer les paus i poca cosa més, clar, després no entenc com algú s'endú aquestes sorpreses. Primer cal, us ho dic, el que heu anat dient vosaltres, aquesta, primer, saber que amoïna la gent, que li fa por aquest diàleg, i després atendre al que digui la gent. Després no sé com alguns es mostren sorpresos de com van les coses.
2: I jo crec que és molt encertada la reflexió que tu fas i que explica una mica també el resultat de les votacions que hi ha hagut. Al final, si tu vas tirant enrere des de la sequera del 23, que pel que es veu ja era una sequera anunciada des de la Xeda pel 22, però que pel que sempre posa aquí no se li va fer el cas necessari, te n'estàs donant compte que tot el que s'ha fet a nivell de gestió està basat en una improvisació contínua, no? I moltes de les coses que tu ara expliques pues en deixen constància. Llavors, què passa? Pues que la gent, jo penso que ja no creuen i no donen credibilitat als actuals dirigents del canal, i que el que, bueno, us ho han reflexat amb el resultat.
1: I no pot ser que caiguin abans, perquè jo crec que la situació és molt complicada, és molt insostenible, perquè encara que ho fessin allò que algú penses, ostres, amb llum i taquígraf, ho estan fent perfecte ara, clar, canviar aquesta qüestió de la credibilitat, si amb coses tan gruixudes, amb qualsevol cosa anava a dir, és complicada, però amb coses tan gruixudes, que dius, ostres, per què esteu fent això si tothom diu el contrari? Com és que no m'atens? Com és que no em contestes? No sé si insisteixo, si ara vosaltres que heu estat molt, molt crítics, fins i tot avaléssiu, ostres, ho estan fent bé, si igualment arrastrarien a la gent a les votacions a donar el seu sí. Perquè insisteixo, crec que costa molt recuperar la credibilitat. No sé si pot ser que caigui aquesta junta, no? Com ho veieu?
2: Nosaltres pensem que la proposta actual està esgotada, que aquí s'ha de fer un replantejament des de l'inici, i que evidentment la credibilitat d'aquesta junta i d'aquests dirigents del canal també ho està, amb el qual la proposta de modernització nova ha d'estar plantejada per un nou equip de govern el desembre de l'any que ve, eleccions, i com a molt tardà en aquell moment, crec que hi ha de bon canvi el canal.
1: Desembre del 27.
2: Desembre del 26.
1: O sigui, d'aquest
2: any. Perdó, d'aquest any. Clar, que estem en gener, perdona. El desembre del 26 hi ha eleccions al canal, i crec que la nova proposta de modernització del canal d'Urgell, que no ha de diferir molt, el que he dit, és a dir, jo continuo dient que la proposta actual té coses bones, que les hem d'aprofitar, el que està ben fet i el que està bé hem de dir que està bé, no tenim per què rebentar-ho tot, però sí que s'han de fer, s'han de portar els matisos i s'han de donar les garanties de les quals abans hem parlat, i penso que ho han de fer una gent amb una capacitat més alta de lideratge de la que actualment hi ha al canal.
0: No, a veure, en aquest moment la proposta que hi havia damunt de la taula ha caigut, i per tant jo comparteixo el que diu el Jaume, s'ha de buscar les coses que estaven més o menys orientades, però està clar que hi ha d'haver un altre plantejament perquè la gent te voti, o sigui, li donguis un tom amb aquests 70.
1: I està passant, Pere, és a dir, clar, la batacada és forta, si un sap llegir les dades, doncs
0: no,
1: està clar que la gent diu no a moltes coses que hem anat explicant, però tu creus que l'actual junta entomen el repte o això, no ho estan fent?
0: No, a veure, jo penso que en aquest moment això ho has de deixar en stand-by. O sigui, has de donar molt temps, molt temps, o sigui, a la primavera no pots tornar a fer votar la gent.
1: No, independentment que sigui la primavera o a l'octubre,
0: no,
1: però el no és fruit del que està passant ara,
0: correcte, val, però te torno a dir el mateix.
1: Estaran canviant el plantejament.
0: No, o sigui, és que tu ara en aquest moment no el pots canviar. No el pots canviar, ja està.
1: Però pots sortir públicament dient, ostres, si veiem com s'ha demostrat que la gent li preocupa que passaran els accidents d'aigua, doncs nosaltres batallarem, perquè som els vostres representants, a exigir al govern que sigui així. Això s'ha fet.
0: Però el Jaume t'acaba de dir una cosa. de que al desembre hi ha unes eleccions i per tant estem parlant de que en procés agrari a partir del mes de febrer, març, Sant Josep, perquè m'entenguis,
1: la feina al camp,
0: la gent té feina, és així. Sí, des de Sofotà, la gent que tenim fruita, tenim que començar a virbar, etc, etc. Per tant, ja està. O sigui, fins a l'hivern que ve, a partir del mes de març-abril, les grans decisions agràries, si us hi fixeu, sempre decauen. Des del mes de novembre, febrer, març, tirant llarg Sant Josep. Sí. A partir de llavors, la gent que estem en càrrecs i tenim organitzacions, estem en organitzacions, t'has de reunir, però les grans assemblees no es fan mai al mes de juny. Per què? Perquè la gent té feina, o al maig, ni al setembre, ni a l'octubre, perquè la gent està collint, o el juliol o l'agost. Llavors, aquest mes i mig que et queda, dos mesos, tirant llarg, d'aquí Sant Josep, no tens capacitat en aquest moment per fer una proposta totalment diferent a la que tenies fins ara perquè sigui acceptada, perquè els tempos són els que són, les convocatòries són les que són, els terminis són els que són. Per tant, anem a l'hivern que ve, i a l'hivern que ve, tal com ha dit el Jaume, hi ha un procés electoral. Per tant, aquí qui liderarà aquest nou projecte, o sigui, si es queda la junta que hi ha ara, o si hi ha una renovació de junta, o si hi ha un nou president o un nou president, serà qui haurà d'encarar des del primer minut. És com, al final, estem parlant d'una cosa de que és una inversió de 1.000 milions d'euros. O sigui, no estem parlant de la xocolata d'un duro, estem parlant d'una inversió molt important al país, i que afecta moltes persones,
2: I a part de
1: com a històric, recordem que amb aquest finançament singular es parla d'aquests 4.000, 5.000 milions, com alguns diuen, com una gran cosa, més per Catalunya. Per tant, 1.000 milions és una cinquena part del que arribaria suposadament d'això extra, perquè la gent s'ubiqui.
2: Sí, però el que us volia dir és que, a part de la importància econòmica que té el projecte, té una importància a nivell social brutal, una afectació a nivell social i a nivell econòmic per tot el territori brutal, i una complexitat molt gran. És a dir, abans parlàvem de concentració parcel·lària, que creiem és imprescindible fer-la per tenir un sector agrari competitiu, però que no és fàcil d'aconseguir-la. Llavors, evidentment, és un projecte que, si el volem tirar endavant, ha d'estar liderat per una sèrie de gent que tinguin credibilitat. I la realitat és que, per vindre d'on venim, i aquí ja hi sumem tota la gestió de la sequera i tot el que s'ha anat fent durant tot aquest procés de validació de la proposta de modernització, pensem que la credibilitat dels actuals dirigents del canal està esgotada, que ells se n'haurien de donar compte, que haurien de fer un pas al costat i no passi absolutament res, i que hi hagi gent nova amb més capacitat de lideratge i amb il·lusions renovades, amb qui la gent hi puguin confiar, que han de ser qui ha d'espenyer aquest projecte.
1: És normal que la gent pensi amb tu o amb els teus, Jaume. Hi sereu amb aquestes votacions?
2: Evidentment. Evidentment, és a dir, nosaltres hem estat coherents sempre des de que ens vam crear com a plataforma i com a manifest. Hem estat a la vora del canal i tot aquest procés des de la lluita per les ajudes per la sequera, i ara, evidentment, durant la proposta de modernització, sent crítics amb el que creiem que ho havíem de ser i també dient el que estava bé de la proposta. Fa poc rato estàvem parlant de que a nivell tècnic i que a nivell econòmic fins a Dran de Finca pensàvem que era una proposta atractiva i que estava bé. I evidentment, si volem ser coherents amb tot el que hem fet, pues, evidentment, al moment en què hi hagi eleccions, probablement haurem de posicionar-nos i postular-hi algú, i ja estem treballant perquè bueno, pues pugui liderar aquest projecte, que creiem que és un repte superimportant.
1: Repte de país, ho diem i ens ho creiem alguns. 4 minutets i jo volia parlar de moltes més coses. Marxo dels canals, vaig amb el Pere perquè sé que el Pere ho controla més, però tu pots dir la teva, Jaume. Possiblement quan tornem a parlar amb aquest programa ja tindrem un Mercosur aprovat amb aquest vol allò a correcuita, pràcticament per signar l'acord. També a correcuita, arran de tot plegat, doncs havien aquestes mobilitzacions de revolta, amb un món que precisament doncs està amb aquesta revolta fruit del trumpisme, que fa que tot es precipiti i que tot vagi a correcuita. Si tot plegat no fos prou, doncs anem tenint doncs més ensurts amb malalties ramaderes, en aquest cas dermatosi. Anem a pams. Primer Mercosur, havia de semblar millor de la manifestació de Brussel·les, que si la Meloni no ho veia clar, que si el Macron, però això no es frena.
0: Bueno, jo és que saps allò que quan comencen a dalt dius, ostres, dius tot, diu, la pressió baixa, que va, que aquí no ha baixat cap dia, ni el dia de Nadal, ni el dia de Budi, ni el dia de Reisos, perquè, bueno, la, que és la concentració de mobilitzacions de la revolta, tant des de Saja com des de la Unió hi vam donar suport. Mercosur és un problema de que la gent, perquè s'entengui, o sigui, tornem enrere a voler tindre produccions agroalimentàries a Europa, que aquí fa 40 anys que no es fan. I ficaré un exemple que ningú el fique, però que és el que a mi em té més obsessionat. Clàusules mirall, és impossible que n'hi hagi.
1: És impossible, però...
0: N'hi ha una que amb un govern progressista, i això l'hem dit directament al ministre aquests dies a Brussel·les, és la que fa decaure totes. Baixarem els salaris. I equipararem els salaris a Argentina, sí, sí, i a Brasil.
1: Sí, sí.
0: Amb aquesta frase decauen totes les clàusules mirall, perquè a Argentina i a Brasil, al Brasil val una persona 3,75 euros l'hora per treball, i al Brasil val 4,10. I al darrere no busquis ni Seguretat Social, ni IRPFs, etc.
1: Sí, sí.
0: Aquí estem parlant de 9,50 euros l'hora. Aquesta clàusula mirall, després ja tenim el tema dels fitosanitaris, dels hormones al sector del vacum, etc. Tot el que vulgueu. Però en aquesta, amb la laboral,
1: ja estaria.
0: I de cau tota la...
1: Però saps què em temo, Pere? Aquests dies de Nadal, allò de dinars familiars i tal, a moltes vegades ha sortit i jo penso, ostres, fico el cas de la meva família, però també amb els amics i altres persones de l'entorn, que dius la paraula Mercosur i molta gent no sap de què carai parlem, primer. Segon, hi havia una xifra que donem ja al programa de la setmana passada, que a mi em va farabar molt, i ho parlava directament amb el meu germà, i diem, Fran, jo crec que això deu ser una mica així, que sortia un alt càrrec del govern estatal que deia que tenia estudis que demostrava que el 60% de la població espanyola està convençuda, creuen, estan això, convençuts de que el 60% que la carn que es produeix aquí, Catalunya, Espanya, Europa, doncs aporta hormones de creixement i coses d'aquestes. Clar, com li hem de demanar que compri la carn d'aquí que té més qualitat i que és més cara, si coses com aquestes no les saben? Clar, llavors la guerra d'una sensació que pugui ser inútil i que el relat el tinguem perdut, perquè o no hem sabut de tots fer la feina del relat, o ja ha interessat que no es conegui, però que el drama serà molt greu, perquè ni saben què és Mercosur, ni què implica, ara parlaves d'aquests drets laborals, però si ja tothom es pensa que aquí el 60% pensen, estan convençuts, que aquí s'hormona la carn per creixement a Europa, què hem de vendre?
0: És la ignorància més gran que hi pugui haver, perquè a més...
1: Però això no és culpa del 60% de la gent, perquè si fos uns quants dies, pues mira, és que és algo estructural.
0: També tinc una cosa. Les enquestes que fa el govern, si vol aprovar una cosa, són com les del CIS, que et fa pujar, et fa baixar, depenent de si ho estàs aprovant les lleis.
1: Però clar, això no juga al seu favor, perquè no és responsable.
0: No, però al final ells el que estan pretenent, i aquí en casa, jo penso que... El ministre Planas no és un tio ruc, vull dir que és un tio que en sap, veient tot el que hi ha, o sigui, primer, han acotat els plaços. O sigui, la reunió del 12 de l'aprovació a Paraguai per part de la von der Leyen no estava prevista. Anar el cap de setmana del 18.
1: Sí.
0: Veient el que va passar, o sigui, tot ho canvia a Venezuela. O sigui, al moment que Trump agafa Maduro, automàticament ells convoquen una reunió pel dia 7 de reunió de ministres, convoquen una reunió dels comenges europeus, que són els que certifiquen la validació de l'acord, pel dia 9, i ella se'n va el dia 12 allà. O sigui, el 18 de desembre, us ho dic perquè nosaltres estàvem allí físicament, la idea que això anava era a l'última setmana de gener, i com a molt aviat l'aprovació definitiva a finals del mes de març. Però Trump, que és molt hàbil i sap jugar, i sobretot amb els europeus mos dona 25 toms a la política europea, ho canvia tot.
1: Sí, sí. I Pere, amb 30 segons, és que, clar, a mi m'ha semblat frapant, és que tenia moltes més notícies aquesta setmana, però el nou cas que coneixíem aquest dimecres 7 de gener, que es detectava un nou focus de dermatosi nodular en una granja de l'Alt Empordà, on havia l'epicentre. Clar, a mi m'ha frapat ja dues coses. La primera, la que més, que és una zona que es va vacunar perquè era l'epicentre, en què es va immobilitzar el bestiar, en què tothom hi estava super a sobre a l'octubre, que no tenim l'últim cas des del 24 d'octubre, i que ens diuen que, bueno, era un ramadem extensiu, és a dir, animals alliberats, per la gent que no tingui d'aquesta terminologia, és a dir, no tancats en una granja, i que un d'aquells que no es va poder arroplegar a l'hora de vacunació, doncs és el que ha donat com a positiu. Clar, jo no sé si és culpa del ramader, però de l'administració, de ben segur, perquè, ostres, després tant parlar del control d'animal a animal que tenim, ostres, tot allò supercontrolat, i no hem controlat que amb alguns animals no els hem vacunat, i a més això suposa buidatge sanitari, és a dir, que tots els animals, vacunats o no, doncs hagin de ser sacrificats. No sé, em va semblar, un, terrible, i dos, que això ja és biologia i tota la pesca, però també se'ns deia que el fred ajudaria a matar aquest bitxo, que era un aliat nostre, i per això un estava més tranquil, de que a l'octubre, bueno, comença a arribar el fred, que si arribava, que no s'arribava, però si una cosa feta aquests dies ha sigut fred.
0: Bueno, però és que tampoc saps el moment que s'infecte.
1: Clar, això ja, clar.
0: I portàvem dues setmanes de que no hi havia un hivern contemplat. I després una altra cosa, que és que tenim la dermatosis, tenim la PPA, tenim la grep aviar. Per tant,
1: va fer taula del senglar, no en podrem parlar.
0: No en podem parlar, però és igual, en parlarem. Això l'únic que vol dir és de que sembla com si es vulguin matar els nostres animals per portar-los de fora.
1: Ras i curto, agraeixo, Pere, sé que donem molt, per molt més, però no tenim avui precisament més temps. Sí, per agrair-li tant al Jaume com al Pere, doncs, a aquesta llarga conversa, seguirem parlant, perquè tots els temes que hem abordat són estratègics de país, i si en aquest programa sempre parlem d'agricultura i ramaderia, doncs encara més del que considerem que és estratègic. Moltes gràcies als dos.
3: Gràcies
2: a vosaltres.
4: Vols conèixer el gener? Mira l'ametller.
5: Ràdio Vila-sacra.
1: Doncs fins aquí la rara d'aquesta setmana, i ja avancem que el vinent estarà centrat en el món de l'oli, i és que, com és la tradició en aquest espai, farem programa des de la Fira de l'Oli, qualitat verge extra de les Borges Blanques. Us ha parlat Francesc Balanyà.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: Dilluns a les 10 de la nit.
4: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
6: Comença a haver-hi nivell.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de Ràdio Teatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens endinsem en el Teatre Europeu del segle XVIII per assistir a la representació de tot un clàssic de l'època, L'Hostalera, de Carlo Goldoni. Goldoni neix a Venècia el 1707, fill d'una família burgesa que aleshores passa per una greu crisi financera que obliga el seu pare, metge de professió, a anar a viure a Roma i deixar el seu fill de només 5 anys sol amb la seva mare. Criat en un ambient de formació religiosa i filosòfica, però lluny de seguir els passos professionals del seu pare, Goldoni canvia la medicina per la justícia i marxa a Pàdua per seguir la carrera de dret. Una vegada llicenciat, comença a treballar d'advocat, però ben aviat emprèn la carrera de dramaturg, una passió heretada del seu avi que li permet començar a recórrer Itàlia amb diferents companyies. Durant anys compagina amb dues activitats, fins que finalment abandona l'advocacia per dedicar-se de ple a l'escriptura. Malgrat que els seus inicis no són massa exitosos, progressivament va abandonant el caràcter tràgic de les seves obres per un estil més agraït pel públic, de caràcter més còmic i contraposat a l'antiga comèdia de l'arte, el nom amb el que es coneixia el tipus d'espectacle improvisat de carrer especialment popular en el Renaixement italià. La vídua desitjada, el sorrut benefactor, el ventall, el criat de dos amos o l'hostalera, l'obra que avui posem en antena, de llarg la més coneguda i que més èxit ha donat a l'autor, són alguns dels títols més populars. El 1762, Goldoni abandona Itàlia per marxar a París, com un dels promotors del teatre italià a França. A causa de les desavinences amb alguns actors i la freda acollida del públic francès, fan que Goldoni es plantegi tornar a Itàlia. Però aleshores és cridat pel rei Lluís XV com a professor d'italià per a les seves filles. Així, des de 1765, roman a Versalles organitzant espectacles per a la cort i pels teatres de París. Amb l'esclat de la Revolució Francesa, perd tots els seus privilegis i viu els darrers anys de la seva vida a París, ja vell i malalt, i en la més profunda misèria fins al 1793, any de la seva mort. L'Hostalera és una comèdia en tres actes estrenada el 1753 a Venècia. Tal com explica Goldoni al pròleg, aquesta comèdia va ser escrita per denunciar la hipocresia femenina i es lamenta de no haver-ne estat advertit perquè això li hauria evitat de caure en les xarxes de les dones entabanadores. A L'Hostalera, l'acció transcorre a un hostal de Florència, on la Mirandolina, l'encarregada de l'hostal, a qui tots els homes li van al darrere, el riu les gràcies però no s'enamora mai de cap. Ella prioritza el seu negoci i no vol casar-se. Però arriba el cavaller de Ripafrata, que no pot veure les dones. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 2003, segons l'adaptació de Joan Carles Peris, sota la direcció de Joan Garrigó, i amb les veus de Joan Salvador en El Cavaller, Ramon Bravo com el marquès de Forlipòpoli, Albert Puig en El Comte d'Alba Fiori, Rosa Guado com a Mirandolina, Margarida Fabregat en Hortència, Joana Palau en Dejanira i Jordi Bernat en Fabrizio. La narració és de Cris Altuà, el muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença L'Hostalera, de Carlo Goldoni.

0: Aquesta és la sala menjador d'un modest hostal de Florència. En aquella època en què l'edat d'or de la ciutat toscana ja feia anys que havia passat. Però en quedava, a més de la bellesa de les pedres i els monuments, el prestigi atractiu per a la noblesa decadent. Senyors amb títols de moltes lletres, uns amb fortuna, d'altres caiguts en desgràcia, buscaven en hostals com aquell el servei que ja no podien pagar les seves cases.
1: Entre vos i jo hi ha alguna diferència, eh?
2: A l'hostal, els vostres diners valen tant com els meus.
1: Oh, però si l'hostalera fa distincions amb mi, és perquè les mereixo més que vos.
2: Oh, i per quina raó?
1: Oh, jo sóc el marquès de Forlipòpoli.
2: I jo sóc el comte d'Alba Fiorit.
1: Sí, comte. Comtat comprat.
2: Jo vaig comprar el comtat quan vos us vau vendre el marquesat.
1: Prou. Sóc qui sóc i cal que se'm respecti.
2: I qui us perd el respecte? Sou vos qui parlant amb massa llibertat.
1: Jo sóc en aquest hostal perquè estimo l'hostalera. Tothom ho sap i tothom ha de respectar la noia que m'agrada.
2: Oi, aquesta sí que és bona. Preteneu impedir-me que jo estimi la Mirandolina? Per què us penseu que sóc a Florència? Per què us penseu que m'estic en aquest hostal?
1: Va, que no hi teniu res a fer, home.
2: Jo no, i vos sí.
1: Jo sí, i vos no. Jo sóc qui sóc. La Mirandolina necessita la meva protecció.
2: La Mirandolina necessita diners i no protecció.
1: Diners? No n'hi falten pas de diners.
2: Jo gasto un ducat d'hort al dia, senyor marquès, i no paro de fer-li regals.
1: Doncs jo el que faig no ho dic.
2: Ah, vos no ho dieu. Però se sap.
1: Però no se sap. Tot.
2: Ui, sí, sí, estimat marquès, se sap. Els cambrers ho diuen. Tres relets al dia.
1: Ara que parlem de cambrers, aquell que es diu Fabrizio m'agrada ben poc. Sembla que l'hostalera se'l mira amb molt bons ulls.
2: Mira, és possible que s'hi vulgui casar. No faria mal fer, no. Fa 6 mesos que va morir el seu pare, una jove sola al capdavant d'un hostal. Tard o d'hora tindrà problemes. Ara, pel que fa a mi, li he promès 300 ducats si es casa.
1: Si es casa?

0: Dicho.
1: Mànim, senyor.
0: Senyor, qui t'ha ensenyat maneres?
1: Perdoni'm.
2: Digueu-me, com està la mestreseta?
1: Està bé, il·lustríssim.
0: Ja s'ha llevat?
1: Sí, il·lustríssim.
0: Burro.
1: Per què, il·lustríssim, senyor?
0: Què vol dir això d'il·lustríssim?
1: És el mateix títol que he donat a aquest altre cavaller.
0: Ei, ei, entre ell i jo hi ha alguna diferència, Bé, digues a la mestressa que vingui a la meva habitació, que hi he de parlar.
1: Sí, excel·lència. Que l'he encertat, ara?
0: Sí, sí, ara sí. Mira que fa 3 mesos que ho saps, però com que ets un impertinent...
1: Com vostè digui, excel·lència.
2: Vols veure la diferència que hi ha entre el marquès i jo?
0: Què voleu dir?
2: Té, et dono un ducat. Fes que ell també te'n doni un.
1: Gràcies, il·lustríssim senyor marquès. Excel·lència.
0: Jo no llenço el que tinc, com els boixos.
2: Ja, sí, sí.
0: Apa, vés-te'n, vés-te'n.
1: Il·lustríssim senyor comte, que el cel us beneeixi.
2: Amén.
0: Us penseu que em passeu la mà per la cara amb els regals? Però no hi teniu res a fer.
2: Ah, no?
0: El meu llinatge val més que totes les vostres monedes.
2: Jo no aprecio allò que val, sinó allò que es pot gastar.
0: Doncs aneu gastant a tort i a dret. La mirandolina no us té en cap estima.
2: I amb la vostra gran noblesa penseu que ella en té d'estima per vos? El que cal són diners.
3: La discussió, com sempre, va pujant de to, però també, com sempre, sense cap risc de passar de les paraules a les mans. Però no passa desapercebuda per un cavaller arribat de fa poc a l'hostal.
4: Amics, què és aquest enrenou? No us poseu d'acord entre vosaltres?
2: Discutíem sobre un tema molt engrescador.
0: Sí, el comte discuteix amb mi sobre el mèrit de la noblesa.
2: És que jo no li trec pas mèrits a la noblesa, però m'entenc que per satisfer els capricis el que cal són diners.
4: Certament, estimat marquès.
0: Au, vinga, vinga, parlem d'una altra cosa, va.
4: I com hi heu anat a parar una discussió així?
2: Ui, pel motiu més ridícul del món.
0: Això, fantàstic. El comte tot ho posa en ridícul.
2: El senyor marquès estima la nostra hostalera. Jo l'estimo encara més que ell. Ell pretén que el correspongui amb un tribut a la seva noblesa, i jo espero el mateix com a recompensa de les meves atencions. No sembla que la qüestió és ridícula?
0: Però cal que se sàpiga amb quin desfici jo la protegeix.
2: Ja, ell la protegeix i jo gasto.
4: Realment no es pot pas discutir per un motiu que s'ho mereixi menys. Una dona us trasbalsa? Us fa atrontollar? Una dona. No dono crèdit al que sento. Una dona. Us ben asseguro que no hi ha cap perill de que jo em baralli mai amb ningú per qüestió de dones. No les he estimat mai. No les he considerat mai. I sempre he cregut que la dona és per a l'home una malaltia insuportable.
0: Però, és que la mirandolina té un mèrit excepcional.
2: En això el senyor marquès té raó. La nostra mestreseta de l'hostal és realment encisadora.
4: Em feu riure, la veritat. Què pot tenir aquesta d'especial que no sigui comú a la resta de dones?
0: Doncs té unes maneres nobles que enamoren.
2: És bella, parla bé, es vesteix pulcrament i té un gust, ai, exquisit.
4: Tot això no val un rave. Fa 3 dies que m'estic en aquest hostal i a mi no m'ha impressionat gens.
2: No, si us la mireu bé, potser hi trobareu coses bones.
4: Vaja, nades. L'he vista perfectament. És una dona com les altres.
0: No. Com les altres, no.
2: Ah.
0: Té alguna cosa més.
2: Ui, tant.
0: Jo, que fins he freqüentat primeres dames, no he trobat cap dona que sàpiga reunir com aquesta la gràcia i la dignitat.
2: No heu estat mai enamorat?
4: Mai. Ni n'estaré mai. Han fet mans i mànigues per trobar-me esposa, però mai no n'ha volguda.
0: Però vos sou l'únic de casa vostra.

0: vostra. No voleu pensar en la successió?
1: Hi he rumiat moltes vegades, però quan penso que per tenir fills hauria de suportar una dona, em passen les ganes de seguida.
0: I què em penseu fer de la vostra fortuna?
1: Gaudir amb els meus amics del poc que tinc.
0: Oh, molt bé, que ho dic, molt bé. En gaudirem.
2: I per les dones no deixareu res?
1: Res en absolut. Podeu estar ben segurs que a mi no m'afaitaran.
0: Ah, aquí tenim la nostra mestressa. Mireu. Mireu si no és adorable.
1: Ves quina meravella. M'estimo mil vegades més un gos de casa.
0: Oh. Doncs, si vos no la voleu, jo sí que la vull.
1: Us la deixaria encara que fos més bella que Venus.
3: Mirandolina, la mestressa, s'acosta a la taula on s'han assegut els tres homes. La mestressa és jove, però no una nena. Vesteix amb estil i elegància. Camina dreta i decidida, i té una presència que no passa desapercebuda. Des que va morir el seu pare, governa i administra la casa amb eficàcia, tota sola, amb el cambrer Fabrizio i poc personal més.
4: Cavallers, servidora seva. Quin d'aquests senyors em demana?
0: Us demano jo, però no pas aquí.
4: I on em vol, excel·lència?
0: A la meva habitació.
4: A la seva habitació? Si necessita qualsevol cosa, el cambrer anirà a servir-lo.
0: Estimada Mirandolina, jo us parlaré en públic. No us causaré la molèstia d'haver d'anar a la meva habitació. Fixeu-se bé en aquestes arracades. Que us agraden?
4: Ah, precioses.
0: Són diamants, veu?
4: Oh, ja ho veig. Jo també hi entenc, de diamants.
0: Doncs són vostres.
4: Oh, per què me les vol regalar, aquestes arracades?
0: Ves, quin regal, va. Ella ja en té. I el doble de maques.
2: Aquestes són muntades a l'última moda. Pel meu amor. Us prego que les accepteu.
4: No, de debò, senyor.
2: Ui, si no les agafeu, em sentiré ofès.
4: No sé què dir. M'interessa conservar l'amistat dels clients del meu hostal. Per no ofendre el senyor Comte, les agafaré.
0: Ves quin gran mèrit que heu aconseguit, senyor Comte. Obsequiar una dona en públic per vanitat. Mirandolina, he de parlar amb vos a soles. Sóc un cavaller.
4: Si no manen res més, me n'aniré.
1: Ei, mestressa, la roba de llit que m'heu donat no m'agrada. Si no en teniu de millor, ja me la proporcionaré jo.
4: Senyor, n'hi portaré de millor. Serà servit, però em sembla que ho podria demanar amb una mica més d'educació.
1: On em gasto els diners no tinc per què fer compliments.
0: Compadiu-lo. És un enemic aferrissat de les dones.
1: Ep, jo no necessito que ella em compadeixi.
4: Pobres dones, què li han fet? Per què és tan cruel amb nosaltres, senyor cavaller?
1: Ja n'hi ha prou. No us prengueu tantes confiances en mi. Canvieu-me la roba. Enviaré un criat a buscar-la. Amics meus, servidor vostre. Adeu-siau.
4: Oh, quin home més esquerp. Mai no n'he vist cap d'igual.
0: Estimada Mirandolina, no tothom coneix els vostres mèrits.
4: Em repugna tant la seva conducta que ara mateix el faré fora sense pensar-m'ho dos cops.
0: Sí, sí, això mateix. I si no se'n vol anar, digueu-me a mi que jo el faré marxar immediatament. Podeu comptar amb la meva protecció.
2: I pel que fa als diners que hi pugueu perdre, jo me'n faré càrrec i ho pagaré tot. Escolteu, feu fora també el marquès, que pago jo.
4: Gràcies, senyors meus, gràcies. Jo tinc prou coratge per dir a un client que no el vull. I pel calaix, no pateixin. Al meu hostal no hi ha mai habitacions lliures.
5: Il·lustríssim, hi ha algú que el demana.
0: Saps qui és?
5: Em sembla que és un joier.
6: Mirandolina, seny, aquí no esteu bé.
0: Ah, el joier, sí, sí, sí. Ha d'ensenyar-me una joia. Mirandolina, vull que aquestes arracades estiguin ben acompanyades.
4: Ai, no, senyor Comte.
0: Ai, vos us ho mereixeu tot. I per mi els diners no tenen cap valor. Vaig a veure aquesta joia. Adéu, mirandolina. Senyor marquès, els meus respectes.
4: La veritat és que el comte es pren massa molèsties.
7: És que aquesta gent té quatre rals i els gasten per veritat, per ostentació. Jo ja me'ls conec, jo. Sé com va el món.
4: Jo també sé com va el món.
7: Es pensen que les dones de la vostra classe es conquisten amb regals.
4: Els regals no fan pas mal a la panxa.
7: Jo el que penso és que us ofendria provant de guanyar-vos amb regalets.
4: No, certament el senyor marquès no m'ha ofès mai.
7: Oh, d'ofenses com aquestes no us en faré pas mai, jo. Però a vegades desitjaria estar en la situació del comte.
4: Ho dieu, potser, pels seus diners?
7: Bah, quins diners! M'importen un rava, a mi, els diners. Si jo fos un comte ridícul com ell...
4: Què faria?
7: Doncs... per tots els diables... em casaria amb vos...
3: Mig avergonyit pel seu propi atreviment, el marquès de Forlipòpoli marxa a la seva habitació. Mirandolina dibuixa un somriure irònic.
4: I ara, quines coses de dir. L'excel·lentíssim senyor marquès de la Garraperia es casaria amb mi? Doncs si s'hi volgués casar, hi hauria un petit problema. Jo no el voldria. A mi m'agrada el gall. I el farciment em sobra... Si m'hagués de casar amb tots els que han dit que em volien, que en tindria de marits. Tots els que arriben a aquest hostal s'enamoren de mi. Tots cauen com mosques. I molts, molts em proposen matrimoni en un tres i no res. I aquest senyor cavaller, feréstec com un os, em tracta tan bruscament. És enemic de les dones. No les pot veure. Pobre imbècil. Encara no deu haver trobat la que el sàpiga posar to. Però la trobarà. La trobarà. I vés a saber si no l'ha trobada ja. Precisament aquesta mena de mascles són els que se'n fiquen entre cell i cella. Ni tan sols penso a casar-me. No, no necessito ningú. Visc honestament i gaudeixo de la meva llibertat. Tinc tractes amb tots ells, però no me n'enamoro mai de cap. Vull burlar-me de tots aquests amants titelles bojos d'amor i vull fer servir totes les males arts per vèncer, abatre i fer miques aquests cors bàrbars i durs que són els nostres enemics. Enemics de nosaltres, dones, que som la millor cosa que ha parit la vella mare naturalesa.
5: Ei, mestressa?
4: Què hi ha, Fabrizio?
5: L'hoste de l'habitació del mig es queixa de la roba del llit. Diu que és de mala estofa, que no la vol.
4: Ja ho sé, ja ho sé. A mi també m'ho ha dit i vull fer-lo content.
5: Molt bé. Doncs veniu i em traieu la roba perquè li pugui portar.
4: Aneu, aneu, li portaré jo.
5: Vos li voleu portar?
4: Sí, jo.
5: Us deu interessar molt aquest client.
4: Tots m'interessen. Ocupeu-vos dels vostres assumptes.
5: Normalment els clients els serveixo jo.
4: Vos sou una mica massa dur amb els clients.
5: I vos sou una mica massa tova.
4: Jo sé el que em faig. No necessito consells.
5: Molt bé, molt bé. Busqueu-vos un altre cambrer.
4: Per què, senyor Fabrizio? Que s'ha enfadat amb mi?
5: Recordeu allò que el vostre pare ens va dir a tots dos abans de morir?
4: Sí, quan vulgui casar-me, recordaré allò que va dir el meu pare.
5: Però és que jo sóc molt sensible i certes coses no les puc suportar.
4: Però tu qui et penses que sóc? Una frípola? Una coqueta? Una celebrada? Ai, sembla mentida. Què n'he de fer jo dels clients que van i venen? Si els tracto bé, ho faig pels meus interessos, perquè el meu hostal tingui bona fama. Quan vulgui casar-me, me'n recordaré del meu pare. I qui m'hagi servit bé no podrà tenir cap queixa de mi. Sóc agraïda. Reconec els mèrits. Però a mi ningú no me'ls reconeix. Va, Prou, Fabrizio. Enteneu-me, si podeu.
6: Qui l'entengui, que la compri. Ara sembla que em vol, ara sembla que no em vol. Diu que no és una frívola, però sempre va a la seva. No sé pas què pensar. Bé, ja ho veurem. Ella m'agrada. Jo me l'estimo. Em sotmetria als seus interessos la resta de la meva vida. Hauré de fer els ulls grossos i no fer cas de certes coses. Al capdavall els clients van i venen. Jo sempre m'hi quedo. Sempre em tocarà el millor.

0: decidida a posar a prova la resistència del cavaller que proclama el seu menyspreu a les dones, Mirandolina ha agafat les peces de roba de llit més neta, nova i perfumada i li porta personalment a la seva habitació.
1: Em permet, il·lustríssim...
2: Què voleu?
1: Li porto roba de llit més nova.
2: Ah, bé. Deixeu-la allà, la tauleta.
1: Li prego, com a mínim, que es digni a mirar si és del seu gust.
2: De què és?
1: Els llençols són de fil.
2: De fil?
1: Sí, senyor. A 10 rals la brasa. Miri.
2: Bé, no pretenia tant. Tenia prou amb alguna cosa millor que el que m'havíeu donat.
1: Aquesta roba l'he feta pels clients distingits, pels que saben apreciar-la. I la veritat, il·lustríssim, és que li ofereixo a vostè perquè és vostè. No li oferiria a ningú altre.
2: Perquè és vostè. El típic compliment.
1: Miri bé les tovalloles.
2: Va, aquestes teles de Flandes perden molt quan es renten. No cal que les embroteu per mi.
1: Tractant-se d'un cavaller de la seva categoria, no em fixo en aquestes foteses. En tinc una pila de tovallons com aquest i els penso posar i reservar per la vostra senyoria il·lustríssima.
2: Bé, bé, no necessito res més. Aquesta vol ensabonar-me. Dones totes iguals.
1: L'entraré a l'alcova.
2: Sí, on vos vulgueu.
1: Què vol per dinar?
2: Menjaré el que hi hagi.
1: Oh, però m'agradaria saber els seus gustos. Si s'estima més una cosa que una altra, digui-m'ho amb tota llibertat.
2: Si vull alguna cosa determinada, li diré al cambrer.
1: Però per aquestes coses els homes no tenen les mateixes atencions ni la mateixa paciència que la que tenim nosaltres, les dones. Si li vingués de gust un guisadet especial o alguna salseta, tingui la bondat de dir-m'ho a mi.
2: Gràcies, moltes gràcies. Però ni tan sols d'aquesta manera no aconseguireu fer amb mi el que heu fet amb el comte i el marquès.
1: Què me'n diu de la feblesa d'aquests dos cavallers? Venen a l'hostal per allotjar-se i després pretenen enamorar l'hostalera. Tenim massa coses al cap per seguir-los la veta quan la fan petar. Intentem de mirar només pels nostres interessos. Si els tractem amb bones paraules, és per no perdre la clientela. I el més bo del cas és que jo, quan veig que es fan il·lusions, em pixo de riure.
2: Coi, m'agrada la vostra sinceritat.
1: Miri, l'únic bo que tinc, la sinceritat.
2: Doncs amb qui us fa l'acord, bé que sabeu fingir.
1: Fingir jo? Déu me'n guard.
2: I tant.
1: No suporto aquests homes faldillers. I de la mateixa manera em repugnen les dones que empaiten els homes. Mirin bé, jo ja no sóc cap joveneta. Ja tinc una edat. No sóc guapa, i això que he tingut bons partits. Ara bé, mai no he volgut casar-me perquè m'estimo infinitament més la meva llibertat.
2: I tant, i tant. La llibertat és un gran tresor.
1: I quants la perden tontament?
2: Per això sé molt bé el que faig jo. Lluny, ben lluny.
1: Té esposa la vostra senyoria il·lustríssima?
2: Déu me'n guard. No em vull de dones.
1: Perfecte. Ara m'agrada. Continuï així. Les dones, senyor meu... Però callo, no sóc jo qui haig de parlar-ne malament.
2: Doncs sou la primera dona que sento parlar així.
1: Miri, ara li seré franca. Nosaltres, les hostaleres, veiem i sentim coses. I per això els entenc perfectament, els homes que tenen por del nostre sexe. Amb el permís de la vostra senyoria il·lustríssima...
2: Tanta pressa teniu per marxar?
1: No voldria pas molestar-lo.
2: No, no, no. Estic a gust amb vos. Em divertiu.
1: Ho veu, senyor? Doncs això és el que faig amb els altres. M'estic amb ells una estoneta. Sóc més aviat alegre. Explico acudits per divertir-los i ells, de seguida, pensen que... Vostè ja m'entén. I apa, ja hi som. Els cau la bava.
2: Això sí que no ho he pogut entendre mai.
1: Ves quina fortalesa. Ves quina virilitat.
2: Febleses. Misèries humanes.
1: Així penso un home de debò. Senyor cavaller, vinga aquesta mà.
2: Per què voleu que us doni la mà?
1: Faci'm el favor. Miri, és neta.
2: Aquí teniu la meva mà.
1: Aquesta és la primera vegada que tinc l'honor d'estrènyer la mà d'un home que pensa realment com un home.
2: Au, ja n'hi ha prou.
1: Ho veu? Si li hagués donat la mà a qualsevol d'aquells dos poca-soltes, de seguida hauríem cregut que en consumia d'amor per ells, oi? Que haurien de fallits. No, no permetria que es prenguessin a mi la més mínima llibertat, no, ni per tot l'or del món. No saben comportar-se.
2: Per quin motiu em doneu tantes preferències?
1: Perquè, deixant de banda el seu mèrit, deixant de banda la seva condició, estic segura que, almenys vostè, puc tractar-lo amb llibertat. Estic segura que no voldrà aprofitar-se de les meves atencions i que sempre em considerarà com una serventa i no em torturarà amb pretensions ridícules ni exageracions afectades.
2: Bé, prou. Si teniu coses a fer, no us quedeu pas per mi.
1: Doncs, sí senyor, sí. Les feines de casa. Aquests són els meus amors, els meus entreteniments. Si mana alguna cosa, faré venir el cambrer, eh?
2: Bé, si alguna vegada també hi veniu vos, us rebré amb molt de gust.
1: La veritat és que jo no hi vaig mai a les habitacions dels clients, però a la seva vindré alguna vegada.
2: A la meva? Per què?
1: Perquè, il·lustríssim senyor, vostè m'agrada moltíssim.
2: Us agrado? Jo?
1: Sí, sí, vostè m'agrada perquè no és un faldiller. Perquè no és dels que s'enamoren. Que em pengin si abans de demà no l'he enamorat. Adéu-siau, senyor.
2: Un moment. Que jo sé molt bé el que vull. Dones... No, ni parlar-ne. Ben lluny. Aquesta és una de les poques que em podria fer caure. Aquesta sinceritat, aquesta gràcia, la manera de parlar són ben difícils de trobar. Té un no sé què d'extraordinari. Però no per això em deixaré enamorar, no. Bé, per passar l'estona triaria aquesta abans que una altra. Però per lligar-m'hi, per perdre la llibertat, cap perill. Tarats, ben tarats són els que s'enamoren de les dones, tarats.

0: estança de l'hostal, el cambrer Fabrizio fa els honors de benvinguda a un parell de dames que busquen allotjament per uns dies. A primer cop d'ull semblen senyores distingides, encara que les seves maneres i vestits tenen un aire massa extremat, sense la discreció que se suposa a les persones d'autèntica categoria.
1: Endavant, il·lustríssimes. Miren aquesta altra habitació. Aquella per dormir i aquesta per menjar, per rebre, per fer-la servir com els vingui de gust.
2: Bé, molt bé. I vos, què sou? L'amo o un cambrer?
1: Cambrer a les ordres de la vostra senyoria il·lustríssima.
3: Ai, que ens diu il·lustríssima.
2: Seguim-li la veta. Cambrer.
1: Il·lustríssima.
2: Digueu-li a l'amo que vingui aquí. Hem de parlar de les condicions.
1: La mestressa vindrà. Ara mateix vaig a buscar-la. Qui coi deuen ser aquestes dones tan soles? Per la pinta i el vestit diria que són dames.
3: I tu, que ens diu il·lustríssimes, ens ha pres per dues dames.
2: Bé, així ens tractarà millor.
3: Però ens farà pagar més.
2: Calla, dona, que pels comptes se les haurà de tenir amb mi. I ja fa anys que m'arrossego pel món.
3: I si per fer-nos passar per nobles ens fiquem en un compromís?
2: I aquests bleda, filla. Dues actrius com nosaltres, que estem fartes de fer de comtessa, de marquesa i de princesa dalt de l'escenari.
3: Sí.
2: Han de tenir problemes per representar un paper en un hostal?
3: Quan vingui la resta de la companyia, ens faran perdre el personatge.
1: La mestressa vindrà tot seguit.
2: Molt bé.
1: Mentrestant, els prego, il·lustríssimes senyores, que facin el favor de dir-me el seu honorable nom per al registre.
2: Per què us hem de donar el nom?
1: Les autoritats obliguen els hostalers a registrar el nom, el llinatge, la pàtria i la condició de tots els forasters que s'allotgen als nostres hostals. Si no ho féssim, pobres de nosaltres.
3: Ah, nena, s'han acabat els títols de noblesa.
2: Molta gent deu donar un nom fals.
1: Miri, nosaltres escrivim el nom que ens dicten i no fem preguntes.
2: Escriviu: Baronessa Hortènsia del Pedrís, palermitana.
1: Siciliana, sang calenta. Vostè, il·lustríssima?
3: Jo? I ara què dic?
2: Au, comtessa de Genira, doneu-li el vostre nom.
1: Li ho prego.
3: Que no l'heu sentida?
1: La il·lustríssima senyora de Genira... El cognom?
3: El cognom, també?
2: Sí, de Genira del Sol, romana.
1: Això és tot. Perdonin les molèsties. Aquí ve la mestressa.
4: Senyores, bon dia tinguin.
2: Bon dia, jove.
4: Permeti'm que li besi la mà.
2: Sou molt amable.
4: A vostè també, il·lustríssima.
3: No té importància.
2: Vinga, no refuseu les atencions d'aquesta jove. Doneu-li la mà.
4: Li prego.
3: Aquí teniu.
4: Oh, que riu, il·lustríssima. Que riu, de què?
2: Ai, aquesta comtessa. Encara riu per culpa meva. Li he dit un disbarat i li ha fet molta gràcia.
4: Em jugo el que sigui que no són dames. Si fossin dames, no anirien soles.
2: Hauríem de parlar de les condicions.
4: I ara? Que estan soles. No les acompanya cap cavaller, ni cap criat, ni ningú?
2: El meu marit, el baró.
4: Per què riu, senyora?
2: Sí? Per què rieu?
3: Ric del sant baró del vostre marit.
2: Sí, és un cavaller molt graciós. És molt de la broma. Arribarà tan aviat com pugui amb el comte Horatio, el marit de la comtessa.
4: El senyor comte també la fa riure?
2: Au, vinga, comtessa, mireu de no perdre la compostura.
4: Sisplau, senyores meves, facin el favor. Estem soles, ningú no ens escolta. Aquest comtat, aquesta baronia, no deuen ser, potser...
2: Què insinueu? Poseu en dubte la nostra noblesa?
4: Perdoni, il·lustríssima, no s'esveri, que farà riure la senyora comtessa.
3: Au, vinga, per què hem de continuar?
2: Ai, comtessa, comtessa.
4: Sé perfectament el que volia dir, il·lustríssima.
3: Si ho endevineu, em deixareu ben parada.
4: Volia dir, per què hem de continuar fingint que són dues dames quan som dos peons? Que he encertat.
3: Molt bé, ens heu reconegut.
2: Ves quina actriu que no sap aguantar el personatge.
3: És que fora de l'escenari jo no sé fer teatre.
4: Molt bé, senyora baronessa, té molt de talent. Sí, admiro el seu coratge.
2: De tant en tant m'agrada divertir-me.
4: I a mi m'encanten les persones amb talent. Disposeu del meu hostal com si en fóssiu mestresses. Només us demano una cosa, que si arriben persones de categoria, deixeu lliures aquestes habitacions i jo us en donaré unes altres de més petites però ben còmodes.
3: Sí, amb molt de gust.
2: Però jo, quan em gasto els diners, vull que se'm tracti com una dama. I com que ocupo aquesta habitació, no penso deixar-la.
4: Vinga, senyora baronessa, sigui bona. Oh, miren, ara ve un cavaller que s'allotja a l'hostal. Allà on veu dones, sempre hi fica el nas.
2: Eric?
4: Jo no en sé res dels seus assumptes.
5: Amb permís, es pot entrar?
2: Per mi és lliure de fer el que vulgui.
5: Senyores, servidor vostre.
3: Servidora humilíssima.
2: Us presento els meus respectes.
5: Mirandolina, són forasteres.
4: Sí, excel·lència, han vingut a honorar el meu hostal. Aquesta és la baronessa Hortènsia del Pedrís i aquesta és la comtessa de Genira del Sol.
5: Oh, distingidíssimes dames.
2: I vostè qui és, senyor?
5: Jo sóc el marquès de Fornipòpoli.
2: I és un plaer i un honor conèixer un cavaller tan distingit.
5: Si us puc servir en alguna cosa, no dubteu a demanar-m'ho. Em fa content que hagueu vingut a allotjar-vos a aquest hotel. I trobareu una mestressa molt trempada.
4: Aquest cavaller és ple de bondat. Em fa l'honor d'oferir-me la seva protecció.
5: Oh, sí, sí, sí, és cert. Jo la protegeixo i protegeixo tots els que passen pel seu hostal. I si necessiteu res, m'ho demaneu.
2: Ai, quan n'hagi de menester, m'aprofitaré de la vostra amabilitat.
4: Oh, quina preciositat de mocador, senyor marquès.
5: Mirandolina, que me'n dieu? És bonic, oi? Oi que tinc bon gust, jo?
4: I tant que sí. És d'un gust exquisit.
5: Ai, baronesa, n'heu vist mai cap altre de més bonic que aquest?
2: Ai, quina meravella. No n'he vist cap d'igual. Ai, si me'l regalés, l'agafaria.
5: I vos, contessa, me l'han portat de Londres,
3: Que maco.
5: Oi, que
3: m'encanta.
5: Que tinc bon gust, oi, jo,
3: Que ens el regalen, no?
5: El senyor comte no sap gastar els diners, us dic jo. Sí, sí, els llença. I mai no compraria una exquisidesa de tan bon gust.
4: El senyor marquès coneix, distingeix, sap, veu i entén.
5: I el mocador s'ha de plegar bé, s'ha de saber plegar perquè no es faci malbé. Aquesta cosa tan delicada s'ha de guardar molta cura. Teniu Mirandolina.
4: Què vol? Que el faci guardar a la seva habitació?
5: No. Guardeu-lo a la vostra.
4: Per què? A la meva?
5: Perquè us el regalo.
4: Excel·lència, perdoni, però no...
5: Tant és. Us el regalo.
4: Però jo no el vull.
5: No em feu enfadar?
4: Sí, és així. El senyor marquès ho sap prou bé. Jo no dono mai un disgust a ningú. Perquè no s'enfadi, l'acceptaré.
5: I què? Què me'n dieu? Un mocador d'aquesta categoria i l'he donat de la meva mestressa.
2: I és un cavaller molt generós.
5: Home, és que sempre sóc així.
3: Senyor marquès, que se'n troben de mocadors com aquest a Florència? M'agradaria tenir-ne un d'igual.
5: Un d'igual que aquest serà molt difícil, però ho intentarem.
2: Ai, senyor marquès, vos que coneixeu la ciutat,
5: sí,
2: pam a pam, podríeu fer-me el favor d'enviar-me a un bon sabater. I és que necessito unes sabates.
5: Sí. Us enviaré el meu.
4: Mira aquestes. El volen afaitar i no saben que està més pelat que una canya.
2: Estimat senyor marquès, oi que serà tan amable de fer-nos una mica de companyia?
3: Oi que serà tan amable de dinar amb nosaltres?
5: Oh, i tant, i amb molt de gust. Ei, Mirandolina, no us poseu pas gelosa, que jo sóc vostre, ja ho sabeu.
4: Per mi no se n'estigui, home. A mi em sembla molt bé que es diverteixi.
2: Ai, així farem petar la xerradeta.
3: És que no coneixem a ningú. Només us tenim a vos.
5: Ai, sí. Que bufones que són aquestes trametes. Us serviré de tot cor. Ai, que bé. Vaja, el comte. Segur que m'aixafa la guitarra.
6: Ah, Mirandolina, us estava buscant.
4: Sóc aquí, amb aquestes dames.
6: Dames? El vostre humil servidor.
2: Ai, servidora de bota. Tu, aquest paio és més ric que l'altre.
3: I què? Si jo per pidolar sóc un desastre.
5: Mirandolina, ensenyeu-li el mocador al comte.
4: Miri, senyor comte, quin regal més bonic que m'ha fet el senyor marquès.
6: Oh, quin detall, senyor marquès. Molt bé, molt rebé.
5: Oh, no és res. No és res. Una galindaina.
6: Un mocador.
5: Va, guardeu-vos-el. No vull que ho aneu escampant. El que jo faig no cal que se sàpiga.
6: Amb el permís d'aquestes dames, m'agradaria parlar amb vos, Mirandolina.
2: Ai, no s'estigui per nosaltres. Parli, parli amb tota llibertat.
6: Mirandolina, què me'n dieu d'aquest penjoll de diamants?
4: Oh, és preciós.
6: Fa joc amb les arracades que us he regalat.
4: Sí que fa joc, sí. I és més bonic i tot.
5: Maleït sigui el comte, els seus diamants, els seus diners, i que el diable se l'emporti.
6: I ara, perquè tingueu el joc sencer, tinc el plaer de regalar-vos-ho.
4: No l'agafaré de cap manera.
6: No me'l rebutgeu. No sigueu maleducada.
4: Maleducada jo? Això sí que no. Si s'ha d'enfadar, no pateixi. L'agafaré.
6: Molt bé.
4: Què? Què me'n dieu, senyor marquès? Oi que és distingit, aquest penjoll?
5: No, en el seu estil, el mocador és de més bon gust.
6: Sí. Però d'estil a estil hi ha un bon tros.
5: Molt maco. És molt maco presumir en públic dels quartos que us gasteu.
6: Ai, si no me'n recordava. Com que vos feu els regals d'amagar.
5: Bé, doncs, senyores meves, dinaré amb vosaltres.
2: I aquest altre senyor qui és?
6: Sóc el comte d'Alba Fiorita, per servir-vos.
3: Us podré. És d'una família il·lustre, jo la conec.
6: Senyora, estic a la vostra disposició.
2: I s'allotja aquí?
6: Sí, senyora.
3: I si pensa estar gaire?
6: Em sembla que sí.
5: Senyores meves, deveu estar cansades d'estar dretes. Quan vulgueu, us acompanyo a la vostra habitació.
2: Molt amable. I vostè, d'on és, senyor comte?
6: Soc napolità.
2: Oh, però sí, gairebé som paisans. Jo sóc palermitana.
3: Jo sóc romana, però he estat a Nàpols. I precisament em moria de ganes de parlar amb un cavaller napolità per un assumpte que m'interessa molt.
6: Podeu disposar de mi, senyores? Aneu soles? No us acompanya cap home?
5: Em teniu a mi, senyores. Llavors no us necessiten per res.
2: Anem soles, senyor comte. No ens pregunteu per què. Ja us ho direm després.
6: Mirandolina.
4: Senyor.
6: Que parin taula a la meva habitació per a tres persones. Sembla bé.
2: I per res del món refusaríem un oferiment tan gentil.
5: Ep. Aquestes dames m'han convidat a mi.
6: Són lliures de fer el que vulguin, però la meva taula no és gaire gran. Només hi ha lloc per tres.
5: Ah, sí? M'agradaria veure.
2: Anem, anem, senyor comte. El senyor marquès ja ens acompanyarà en una altra ocasió.
3: Senyor marquès, si troba el mocador, pensi en mi.
5: Compte, compte, me les pagareu.
7: Però de què us queixeu?
5: Oh, sóc qui sóc. I a mi no se'm tracta d'aquesta manera. Sembla mentida. Aquella vol un mocador? Un mocador d'aquesta categoria? Doncs no el tindrà.
6: Ja.
5: Mirandolina, guardeu-lo amb molta cura. De mocadors d'aquesta categoria no se'n troben. De diamants sí que se'n troben.
6: Sí, sí, sí,
5: però
6: sí.
5: De mocadors d'aquesta categoria no se'n troben.
4: Que és burro.
6: Estimada Mirandolina, em sap greu que passi l'estona amb aquestes dues dames?
4: I ara, senyor, de cap manera.
6: Ho faig per vos, sabeu, perquè tingueu més beneficis i més clients al vostre hostal. Ja ho sabeu, jo sóc vostre. Vostre és el meu cor i vostre la meva fortuna. Disposeu-ne lliurement, que jo us en faig mestressa.
4: Ni amb tota la seva fortuna, ni amb tots els seus regals. No podrà enamorar-me mai. I encara molt menys m'enamorarà el marquès amb la seva ridícula protecció. Si hagués de triar entre aquests dos, evidentment, em quedaria amb el que gasta més. Però passa que no m'interessa ni l'un ni l'altre. M'he entossudit enamorar el cavaller de Ripafrata. I no canviaria el plaer d'aconseguir-ho ni per una joia 10 vegades més gran que aquesta. A veure si me'n surto. Ah, no sé pas si tindré tanta traça com aquestes dues actrius tan bones, però me'n sortiré.
0: Quan Mirandolina porta personalment cosa gens habitual en una safata al dinar al cavaller, aquest la rep amb un gest de relativa sorpresa.
4: Amb el seu permís, li porto el dinar.
8: Podia haver avisat un criat.
4: Perdoni, vull tenir l'honor de posar-li a taula jo mateixa.
8: Això no és feina vostra.
4: Oh, però senyor, qui es pensa que sóc? Una dama, potser? Només sóc la serventa d'aquells que em fan l'honor de venir al meu hostal.
8: És tan humil.
4: Miri, a mi no em caurien els anells si servís a taula a tots els clients. Si no ho faig és perquè no hi hagi malentesos. No sé si m'entén. A la seva habitació vinc sense por, amb tota confiança.
8: Us ho agraeixo. I què és això que m'heu portat?
4: És un guisadet que he fet jo mateixa.
8: Deu ser bo. Si l'heu fet vos, segur que és bo.
4: Oh, molt amable per la seva part. Jo no sé fer res de bo, però donaria el que fos per saber-ho fer, per encertar el gust d'un cavaller tan distingit.
8: De molt bon grat us ho dic ara mateix. Boníssim. Deliciós. Té aquest gustet. No sabria dir què és.
4: Bé, és que jo, sap, senyor, tinc els meus secretets. Aquestes mans saben fer coses bones.
8: Vaja.
4: Aquest plat, senyor, s'ha de regar amb un bon vi. Amb aquest, Borgonya. Oh, no hi ha res més deliciós que un Borgonya. Al meu entendre, és el millor vi que es pot beure amb aquests àpats.
8: Quin bon gust que teniu en tot.
4: La veritat és que m'equivoco poques vegades.
8: Doncs aquesta vegada us heu ben equivocat.
4: Com, senyor?
8: Us heu equivocat amb mi. Jo no mereixo tantes distincions.
4: Ai, senyor cavaller.
8: Què passa? Què són aquests sospirs?
4: Vol que li digui? Jo d'atencions em tinc amb tothom. I em fa tan trista pensar que tots són uns desagraïts.
8: Jo no seré un desagraït amb vos.
4: Jo no vull aconseguir res de vostè. Només compleixo el meu deure.
8: I tant, i tant. Me'n faig càrrec. No sóc tan groller com vos penseu. De mi no en tindreu pas cap queixa.
4: Però, senyor, jo no l'entenc.
8: A la vostra salut.
4: Gràcies. Moltes gràcies. M'afalagueu.
8: Aquest vi és deliciós.
4: El Borgonya és la meva passió.
8: Si en voleu, és vostre.
4: Oh, gràcies, senyor.
8: Heu dinat?
4: Sí, il·lustríssim.
8: En voleu un ditet?
4: No sé què dir. Està bé, acceptaré el seu amable oferiment. Demanaré una copa. No, si em permet, agafaré la seva.
8: I ara no, l'he fet servir jo.
4: On té la mateixa copa? Així coneixeré els seus secrets.
8: Ai, dolenta, dolenta.
4: Oh, però ja fa estona que he dinat, tinc por que em faci mal?
8: No hi ha cap perill, no patiu.
4: Si em donés un bocinet de pa?
8: I tant que sí. Aquí el teniu. Esteu incòmoda? Voleu seure?
4: No. No sóc ningú per abusar de la seva confiança, senyor.
8: Vinga, que estem sols.
4: Si ho sabessin el senyor comte i el senyor marquès, ai, pobre de mi.
8: Per què?
4: Mil vegades han volgut obligar-me a beure o a menjar alguna cosa amb ells, i jo no he volgut fer-ho mai. Brindo per tot allò que el faci feliç, senyor cavaller.
8: Gràcies. Sou molt trempada, mestressa.
4: En aquest brindis, les dones no hi entren, esclar.
8: Ah, no? I per què?
4: Oh, perquè vostè no les pot veure, oi?
8: És veritat. Mai no les he pogut veure.
4: Continuï així tota la vida.
8: Bé, no voldria...
4: Què, senyor?
8: Escolteu, no voldria canviar d'opinió per culpa vostra.
4: Per culpa meva, senyor? Per què?
8: Vos sou la primera dona d'aquest món que no em fa perdre la paciència. La primera dona amb qui em trobo a gust.
4: Oh, mire, senyor cavaller, ja sé que no em mereixo res, però també sé que, de vegades, dues persones es troben així, de sobte, sense buscar-se. Jo també sento per vostè allò que no he sentit per ningú altre.
8: Tinc por que vos em feu perdre la tranquil·litat.
4: Au, vinga, senyor cavaller, vostè és un home intel·ligent. Demostri-ho, doncs. No caigui en les debilitats dels altres. No ho faci. Miri que si veig que ho fa, no el vindré a veure mai més, senyor cavaller? Oh, doni'm, sisplau, una mica més de borgonya.
8: Sí.
4: Oh, aquest està a punt de caure.
8: Aquí teniu.
4: Molt agraïda. Però vostè no veu?
8: Sí, veuré. Pel més que m'emborratxi. Així un dimoni matarà l'altre.
4: Oh, senyor cavaller.
8: Què hi ha?
4: Brindem? Visca els bons amics.
8: Visca.
4: Visca els que s'estimen castament.
8: Visca.
7: Que jo també hi soc. Visca el què?
8: Senyor marquès, què hi feu aquí?
7: Perdoneu-me, amic meu. He trucat a la porta i ningú m'ha dit res.
4: Amb el seu permís.
8: No, quedeu-vos. Jo amb vos no em prenc tantes llibertats.
7: Us demano perdó, senyor. Som amics, no? Em pensava que estàveu sol. M'alegra veure-us amb la nostra adorable mestresseta. Què me'n dieu? Oi que és una obra mestra?
4: Senyor, era aquí per servir el senyor cavaller. M'he trobat una mica malament i ell m'ha volgut socórrer i m'ha donat una copeta de borgonya.
7: Ah, això és borgonya, senyor?
8: Sí, és borgonya.
7: Però de l'autèntic?
8: Pel preu que ha pagat segur que sí.
7: Jo hi entenc de vins, sabeu? Deixeu-me'l tastar i us diré si ho és o no ho és.
4: Amb el permís del senyor cavaller. Senyor marquès, vol tastar aquest guisadet que he fet jo mateixa?
7: Oh, i tant. Una forquilla, si us plau.
4: Bé, senyor cavaller, ja en trobo millor, eh? Me'n vaig.
7: Quedeu-vos una mica més, feu-me el favor.
4: Però, senyor, tinc una pila de coses per fer i, a més, el senyor cavaller...
7: Cavaller, us sap greu que s'hi quedi una mica més?
8: Per què voleu que s'hi quedi?
7: Vull que tasteu una copeta de vi de Xipre que he portat. Com que no n'haureu tastat mai cap d'igual des de que vau venir al món. I m'agradaria molt que la mirandolina el tastés i em donés la seva opinió. Teniu. aquesta aroma aixeca l'ànim. Això és nèctar, és ambrosia, és el manà destilat.
9: Què us sembla aquesta porqueria, mestressa?
4: Pixums de gat.
10: Ràdio Vilassandra.
7: Què me'n dieu?
8: Bo, bo, bo, bo. Ah. Deliciós. Ah.
7: Què, Mirandolina, us agrada? Ah,
4: jo, senyor, no puc dissimular. No m'agrada. El trobo molt dolent i no puc dir que és bo. Admiro els que saben fingir. És clar que el que sap fingir en una cosa també deu saber fingir en d'altres.
7: Mirandolina, vos no hi enteneu en aquesta mena de vins. Us perdono. La veritat és que el mocador que us he regalat bé que us ha agradat i l'heu sabut apreciar. En canvi, el vi de Xipre no el sabeu valorar.
4: Ha vist com presumeix.
9: Jo no ho faria mai.
4: Vostè presumeix de menysprear les dones.
9: I vos de vèncer tots els homes.
4: Tots no.
9: Oh, tots sí.
7: Oh, tres copetes més, eh?
4: Vigili, vigili, que no li faci mal, senyor marquès.
7: I ai, Mirandolina, sabeu què és el que em fa més mal?
4: Què?
7: Aquests ulls tan preciosos que teniu.
4: Ah, sí?
7: Ah, estimat cavaller, n'estic perdudament enamorat.
9: Em sap greu.
7: Vos no n'heu sentit mai d'amor per les dones. Oh, si sabéssiu el que és, m'entendríeu.
9: Sí, us entenc.
7: I estic gelós com una bèstia salvatge. Que consti que la deixo estar prop vostra perquè sé qui sou. Perquè si no, no us suportaria encara que em donéssiu 100.000 dobles.
9: Ja em comença a emprenyar aquest imbècil.
7: En fi, tot ha sigut exquisit. I ara, si em permeteu, em retiro a les meves habitacions.
9: Aquest pobre marquès és ben boig. I vos l'heu fet embogir.
4: Perdoni, jo no faig embogir ningú.
9: Escolteu-me.
4: Dispensi'm.
9: He dit que us quedeu.
4: Oh, què pretén de mi?
9: Res. Una mica més de borgonya.
4: Però de pressa, senyor, de pressa, que me n'he d'anar.
9: Seieu.
4: No, drets, drets.
9: Teniu.
4: Faig un brindis i me'n vaig de seguida. Un brindis que em va ensenyar la meva iaia. Visca Bacus, visca amor. Tots dos ens donen consol. El primer baixa pel coll, l'altre va dels ulls al cor. Bec el vi i us miro així, tal com vos heu fet amb mi.
9: Quina meravella. Veniu aquí. Escolteu. Pèrfida, ha fugit. Ha fugit i m'ha deixat a dintre mil dimonis que em torturen. Bec el vi i us miro així, tal com vos heu fet amb mi. Què voldrà dir aquest brindis misteriós? Maleïda, sé per on vas. Si vols fer-me caure, vols assassinar-me. Però és que ho fan tanta gràcia. I sap insinuar-se tan bé. Per tots els diables, ets tu qui em farà perdre la batalla. No, me'n vaig a Liorna. No vull tornar-la a veure. Que no se'm torni a posar al davant. Jo us maleeixo, dones. Maleïdes, maleïdes. Allà on hi hagi dones, s'ho juro, no hi posaré els peus mai més. Jo us maleeixo.
11: Durant el dinar entre el comte i les dues nouvingudes, de seguida s'ha posat al descobert el joc de les actrius. Ell ja sap que no són grans senyores, però tot i així les acull amb simpatia i en plena sobretaula intercanvien confidències.
12: El marquès de Forlipopoli és un tipus ben curiós. Va néixer noble. Això no es pot negar, però entre el seu pare i ell van dilapidar tota la fortuna i ara gairebé no té res per viure. Però, escurat i tot, li agrada fer-se el galant.
2: Es nota que voldria ser generós, però no té ni un ral.
13: L'amiga que li queda la va regalant i vol que tothom ho sàpiga.
12: Ui, seria un bon personatge per una de les vostres comèdies.
2: Quan arribi la companyia i comenci les funcions, encara ens n'aprofitarem i ens divertirem a costa seva.
13: És que tenim uns actors que són especialistes a imitar la gent i fer característics.
12: Ara, si ens en volem aprofitar i divertir-nos de valent, vosaltres continueu fingint davant seu que sou dames.
2: Jo segur que ho sabré fer, però la de Janina perd el personatge de seguida.
13: És que quan faig de senyora la vida real i veig que els altres s'ho creuen, pobrets, em pixo de riure.
12: Heu fet molt bé de dir-me la veritat. Així em doneu l'oportunitat de fer alguna cosa per vosaltres.
2: I el senyor Comte serà el nostre protector.
13: Sí, com que som amigues, totes dues en gaudirem de les seves atencions.
12: Mireu, us parlaré amb franquesa. Intentaré fer el que pugui, però tinc un altre compromís que no em deixarà estar amb vosaltres gaire sovint.
2: Que té algun capritxet el senyor Comte?
12: Sí, us ho diré amb confiança. La mestressa de l'hostal.
2: Ai, coi, com si fos una gran senyora. Ara sí que em deixa de pedra, senyor Comte. Perd el cap per una hostalera.
13: Seria molt millor i no perdria tant el temps si dediqués les seves atencions a una actriu.
12: Tenir relacions serioses amb actrius, per dir-vos la veritat, no em ve gaire de gust. Ara hi sou, ara no hi sou.
2: I no és molt millor, senyor? Així la relació no és per tota la vida i els homes no s'arruïnen.
12: El que passa és que jo estic compromès. Me l'estimo i no vull fer-li mal.
13: Però què té de bo aquesta dona?
12: Tot ho té bo.
2: Sí, sí, de genera, sí. És molt maca i té bon color a les galtes.
12: És molt llesta.
13: Oh, llesta, llesta. I nosaltres què?
12: Bé, ja n'hi ha prou, tant li fa. La Mirandolina m'agrada. I si voleu conservar la meva amistat, m'heu de parlar bé. I si no, vosaltres i jo hem acabat. No us he conegut mai.
2: Senyor Comte, ara li diré el que penso. Comparada amb la Mirandolina, la deessa de Venus no val un rave.
13: I tant, és ben veritat. És llesta i sap parlar.
12: Ara m'agradeu.
2: Si això és el que vol, no pateixi, serà servit.
12: Oh, heu vist? Heu vist aquell que ha passat per allà?
2: Sí, sí que l'he vist.
12: Aquell sí que és un altre personatge de comèdia.
2: Quin tipus de personatge és?
12: Un que no pot veure les dones.
13: Oh, que és animal!
2: Potser té un mal record d'alguna dona.
12: I ara, si no ha estat mai enamorat, no ha volgut tenir mai tractes amb dones. Les menysprea totes, imagineu-vos, fins i tot menysprea la Mirandolina.
2: Pobra criatura. Si m'hi poso jo, ja veureu com el faig canviar d'opinió.
13: Ah, ja em diràs quina proesa. Deixa-me-la per a mi, aquesta feina, dona.
12: Escolteu, amigues. Vinga, per divertir-nos i prou, eh? Si aconseguim d'enamorar-lo, paraula de cavaller, que us faré un bon regal.
2: Ai, jo no pretenc que se'm recompensi per fer això. Si ho faig, serà només per divertir-me.
13: Si el senyor Comte vol tenir algun detallet amb nosaltres, no ha de fer pas per això. Fins que no arribi la resta de la companyia, ens divertirem una mica, eh?
12: Em temo que no hi teniu res a fer.
2: Senyor Comte, ens té amb ben poca consideració.
13: No som tan fines com la Mirandolina, però almenys sabem alguna cosa de la vida, eh?
12: Voleu que el cridem?
2: Faci el que vulgui.
12: Cavaller de Ripafrata, acosteu-vos, si us plau.
14: Senyor Comte, sou vos que m'heu cridat?
12: Sí, jo mateix. Ai, perdoneu-me si us destorbo.
14: I què puc fer per servir-vos?
12: Doncs aquí hi ha dues dames que us necessiten.
9: No em comprometeu, si us plau. No tinc temps per entretenir-me.
2: Ai, senyor cavaller, no pretenc causar-vos cap molèstia.
13: Només unes paraules, si us plau, senyor cavaller.
9: Senyores meves, perdoneu-me, us ho prego. Tinc un assumpte urgent.
2: Dues paraules i el deixem lliure.
13: Només dues paraules i prou, senyor.
12: Estimat amic, esteu obligat per educació a escoltar aquestes dues dames que demanen el vostre ajut.
9: Bé, perdoneu. En què puc servir-vos?
2: Ai, que sou toscà, senyor?
9: Sí, senyora.
13: Deveu tenir amics a Florència.
9: I tinc amics i tinc parents.
13: Doncs heu de saber, senyor. Comenceu-vos, amiga meva. Digueu-li.
2: Li diré. Bé, senyor cavaller, heu de saber que es dona el cas que...
9: Per l'amor de Déu, senyora, us ho prego. Tinc un assumpte urgent.
12: Ui, ja veig que la meva presència us intimida. No us vull fer nosa. Així podreu parlar amb tota llibertat, el cavaller.
9: No, amic, no. Quedeu-vos. Escolteu.
12: No, conec els meus deures. Servidor vostre, senyoretes i senyores.
2: Seieu, sigui tan amable.
9: Perdoni, no tinc ganes de seure.
13: Sempre sou tan gruller amb les dones.
9: Em podeu fer el favor de dir-me què voleu?
2: Necessitem la vostra ajuda, la vostra protecció, la vostra bondat.
9: Què us ha passat?
13: Els nostres marits ens han abandonat.
9: Us han abandonat? Com? Dues dames abandonades. Senyores, els meus respectes.
2: Com? Això són maneres?
13: Són aquestes les maneres d'un cavaller?
9: Perdoneu-me. Sóc un home que s'estima sobretot la seva pau. Acabo de saber que hi ha dues dames abandonades pels seus marits. És fàcil de preveure que les coses s'embolicaran. Les intrigues no fan per mi.

0: Doncs la broma ja està feta. Els meus respectes, senyores.
1: Quedeu-vos un moment.
0: Què voleu?
1: Sigueu amable i tingueu la bondat de xerrar una estoneta amb nosaltres.
0: Però tinc coses a fer. No puc perdre el temps.
2: Ja no us volem prendre res.
1: No l'atacarem pas, la vostra reputació.
2: Si ja sabem que no podeu veure les dones.
0: Ho sabeu? Doncs me n'alegro. Els meus respectes, senyores. Adéu-siau.
2: Escolteu, nosaltres no som d'aquelles dones que us puguin causar problemes.
0: Ah, no? I qui sou?
2: Som actrius.
0: Actrius? Actrius? Parleu, ara ja no us tinc por. Me'l conec prou bé, el vostre ofici. N'estic previngut.
2: Què voleu dir amb això? Per què ho dieu?
0: Sé que feu teatre a l'escenari i fora de l'escenari. Sabent això, n'estic previngut i no us tinc cap por.
1: Senyor, fora de l'escenari jo no sé fer teatre.
0: Ja. I vostè com es diu? La senyora Sincera?
1: Jo em dic...
0: I vostè què? Que és la senyora Bonapesa, potser?
2: Estimat senyor cavaller.
0: Es diverteix, pidulant?
2: Jo no sóc el que...
0: I els amants com els tracta, mestressa?
1: Jo no sóc de les cases.
0: La conec bé, la llengua dels comedians.
2: Això és un cavaller? Si sembla que baixi d'Arbeca.
0: Què vol dir? Que sóc un pagès, oi? Ho sé entès perfectament. Doncs ara jo us diré el que sou vosaltres. Dues bandarres.
1: Què diu? A mi m'ho dieu.
2: Una dona de la meva distinció.
0: Molt maca aquesta cara empastifada. I molt maco aquest postís, senyora. Que vol que li prengui? Aquí us quedeu. Adéu-siau. Ara sí que l'ha trobat la manera de desempallegar-me'n. Les eren enxampades, però què es pensaven? Que em casarien? Que cauria a les seves xarxes? Que ingènues. En canvi, no he pogut maltractar la Mirandolina. Ella m'ha vençut amb unes maneres tan educades que gairebé em sento obligat a estimar-la. Però no, és una dona. No m'he de refiar, no. Vull sortir d'aquí. Demà mateix surto d'aquí. Però és clar que si m'hi quedo a dormir aquesta nit, si espero a demà, qui m'assegura a mi que la Mirandolina no acabarà fent-me caure del tot? Sí. Prenguem una decisió d'home.
3: Poques hores, el cavaller de Ripafrata descobreix sensacions que el desconcerten i té l'instint de fugir de l'hostal. Per això, ha decidit no esperar ni una nit més. En el fons, sent també una profunda pena per prendre aquesta decisió, però no vol pensar-hi més. Ha demanat el compte i espera impacient a la seva habitació que li portin.
4: És veritat que heu demanat la nota?
0: Sí, l'heu portada?
4: L'està fent la mestressa.
0: I és ella qui fa els comptes?
4: Oh, i tant! Sempre els fa ella. Fins i tot quan vivia el seu pare. Escriu i sap fer comptes millor que qualsevol banquer.
0: És que ho sap fer tot.
4: Per què se'n vol anar tan aviat?
0: Perquè els meus negocis em reclamen.
4: Espero que es recordarà del cambrer.
0: Porteu la nota. Ja sé el que he de fer, jo.
4: Vol que li porti aquí?
0: Sí, porteu-me-la aquí. No hi vull tornar, a la meva habitació.
4: Ben fet. Perquè encara s'hi està el torrecollons del senyor marquès. Pobret. S'ha enamorat de la mestressa. Però que s'hi vagi posant fulles. La Mirandolina ha de ser la meva dona.
0: La nota.
4: Sí, senyor, de seguida.
0: A tots els cau la bava per la Mirandolina. És clar que no m'estranya. Si fins i tot jo començava a sentir que se m'encenia alguna cosa dintre. Però me n'aniré. Superaré aquesta força desconeguda. Qui és? La Mirandolina? Però què vol de mi? Ai, si porta un full a la mà. Deu venir ella a portar-me la nota. I què he de fer? Bé, resistiré aquest últim assalt. De fet, d'aquí a dues hores ja seré fora.
5: Senyor.
0: Què hi ha, Mirandolina?
5: Perdoni'm.
0: Entreu.
5: Ha demanat la nota.

0: La tinc feta.
1: Molt bé, doneu-me-la.
0: Aquí la té.
1: Què us passa? Ploreu?
0: No, no, no és res, senyor. És que m'ha entrat fum als ulls.
1: Fum als ulls? Bé, prou. A quant puja? 20 rals? 4 dies amb un servei tan generós, només 20 rals?
0: Els comptes m'han sortit així.
1: I els dos plats especials que m'heu portat aquest matí, no els heu comptat?
0: Oh, perdoni, jo els regals no els poso la nota.
1: Regals? No me'ls voleu cobrar?
0: M'he pres aquesta llibertat, perdoni'm. Consideri-ho com un acte de...
1: Però, Mirandolina, què teniu?
0: Oh, ara no sé si és el fum o és que se m'han irritat els ulls, no sé.
1: Potser és per haver cuinat per mi aquelles dues delicioses viandes. Em sabria molt de greu pensar que heu patit per culpa meva.
0: Si fos per això, ho suportaria de bon grat.
1: Me n'he d'anar. Me n'he d'anar d'aquí ja. Oh. Au, vinga, agafeu això. Són 4 escuts. Gasteu-los pensant en mi i compadiu-me.
0: Oh, senyor. Oh.
1: Mirandolina. Mirandolina, Déu del cel. Mirandolina. S'ha desmaiat. Que potser està enamorada de mi. Però tan de pressa. I per què no? Que potser no n'estic jo d'enamorat. Mirandolina. Amor meu. Amor meu. Jo dient-li amor meu a una dona. Esclar que s'ha desmaiat per mi. I que preciosa que ets. No tinc res per fer-la tornar-s'hi. Com que no estic acostumat a tractar amb dones, no tinc ni salts, ni flascons, ni res. Qui hi ha per aquí? Que hi ha algú? Ajut! Ajut! Bé, ja hi vaig jo. Pobreta. Beneïda siguis. Vinga, va, aigua fresca. Aigua fresca. Sí, segur que m'estima. Vinga, una miqueta d'aigua. Ànims. Ànims, sóc aquí, amor meu. No pateixis. No pateixis. Jo no me n'aniré. No me n'aniré.

0: Mirandolina el número del desmai li ha sortit perfecte. Ha estat una simulació molt realista que li ha permès escoltar de la boca del cavaller les paraules que ella esperava per ratificar l'èxit del seu pla. L'home que odiava les dones, en evidència, atrapat en una debilitat desconeguda per ell.
1: Ah, ja està fet. El seu cor és tot foc, tot flames, tot cendres. Només em queda per completar el meu triomf que es faci pública la meva victòria perquè serveixi com a càstig dels homes presumptuosos i com a venjança del nostre sexe. Vinga, ja ha passat el moment de divertir-se. Encara tinc coses a fer. Planxaré aquesta roba abans que s'assequi del tot. Ei, Fabrizio.
2: Senyora?
1: Feu-me el favor, porteu-me la planxa calenta.
2: Sí, senyora.
1: Perdoneu que us molesti, ja sé que no és feina vostra.
2: Si em demanéssiu la lluna, jo us la portaria. Però veig que tot és inútil.
1: Per què inútil? Què us penseu? Que sóc una desagraïda?
2: Vos no us rebaixeu a tenir tractes amb homes pobres. Us agrada massa la noblesa.
1: Ai, ximple, si us ho pogués dir tot... Vinga, va, prou. Aneu a buscar-me la planxa.
2: Però si ho he vist amb els meus propis ulls.
1: Ja està bé, prou xerrameca. Porteu-me la planxa.
2: Ja va, us serviré. Però per poc temps.
1: Ai, els homes. Com més te'ls estimes, menys t'ho agraeixen.
2: Què heu dit?
1: Què? Em porteu aquesta planxa?
2: Sí, us la porto. No entenc res. Una de freda, una de calenta. No entenc res.
1: Que somines, pobret. Em servirà tant si li agrada com si no. Per mi és bufar i fer ampolles que els homes facin el que em dóna la gana. I aquell estimat senyor cavaller que era tan enemic de les dones, ara si m'ho proposés, podria humiliar-lo, obligar-lo a fer, per mi, la cosa més abjecta. Aquest cavaller ja està cuit, recuit i ben torrat. Faré que confessi la força de les dones. Ja no podrà dir que ens movem per conveniències, ni per diners, ni per interessos.
2: Us porto la planxa, senyora.
1: Està ben calenta.
2: Sí, senyora, crema i tot, com jo. Ai, estimada Mirandolina, perdoneu-me. Us volia dir...
1: Vinga, fora, que he de planxar.
2: Podeu fer-ho davant meu, que us faig nosa.
1: Prepareu-me una altra planxa i quan estigui calenta me la porteu.
2: Està bé, està bé. Si us pogués dir...
1: No digueu res, prou, que em feu enrabiar.
2: Ja callo. Està com una cabra. Ai, però me l'estimo.
0: L'hostalera sap que cada cop juga el seu joc més perillosament. Acostumada a conduir els homes per allà on vol, veu que també Fabrizio ha caigut en la seva xarxa d'encanteris femenins. Mig somriu mentre planxa, quan veu arribar el cavaller encara amoïnat pel desmai.
3: Mirandolina.
1: Ah, senyor cavaller, desitja alguna cosa?
3: Com esteu?
1: Ah, estic molt bé, per servir-lo.
3: Us porto un flascó d'or amb essència de melissa.
1: Ai, i què n'havia de fer jo, d'un flascó?
3: Fer-lo servir quan el necessiteu.
1: Oh, gràcies a Déu, no acostumo a desmaiar-me tan fàcilment. És la primera vegada a la vida que em passa una cosa així.
3: Estimada Mirandolina, no m'agradaria haver estat jo la causa d'aquest malaurat accident.
1: Oh, doncs sí, em temo que és vostè, precisament, quin ha estat la causa.
3: Jo... De debò?
1: Oh, m'ha fet veure aquell maleït vi de Borgonya i m'he marejat.
3: Ah, segur que ha estat per això?
1: Sí, ha estat per això, seguríssim. No tornaré mai més a la seva habitació.
3: Ja us entenc. No vindreu mai més a la meva habitació. Entenc què voleu dir. Sí, ho entenc. Però hi podeu venir, estimada. En quedareu satisfeta.
1: Aquesta planxa no està prou calenta. Fabrizio, porteu l'altra planxa si ja està calenta.
3: Feu-me el favor, quedeu-vos al flascó.
1: Miri, senyor cavaller, jo no accepto mai cap regal.
3: Bé, que heu acceptat els del comte del Fabiorita.
1: M'hi vaig veure obligada, per no fer-li cap ofensa.
3: I a mi sí que me la podeu fer, l'ofensa?
1: Però què se li dona a vostè que una dona li faci una ofensa? Total, les dones no les pot veure.
3: Ai, Mirandolina, ara ja no ho puc dir, això.
1: Ai, que hi ha la lluna plena aquesta nit, senyor cavaller.
3: Jo no sóc un llunàtic. La culpa del meu canvi no la té la lluna. La té la vostra prodigiosa bellesa. Oh? La vostra gràcia, Mirandolina. Us fa riure, això?
1: Ai, com no vol que em faci riure. Es burla de mi i no he de riure?
3: Sí? Així que em burlo de vos, eh? Mireu, no sigueu dolenta. Vinga, agafeu aquest flascó.
1: Gràcies, moltes gràcies, no?
3: Agafeu-lo o m'emprenyaré.
1: Fabrizio, la planxa.
3: L'agafeu o no l'agafeu?
1: Ja l'agafo. Té, ja està.
3: I ara per què el llenceu?
1: Fabrizio!
2: Ja sóc aquí amb la planxa.
1: Està ben calenta.
2: Sí, senyora.
1: Què teniu? Sembleu trasbalsat.
2: No és res, mestressa, no és res.
1: Que us trobeu malament.
2: Doneu-me l'altra planxa, que l'escalfaré.
1: No dissimuleu, em feu patir. Tinc por que us trobeu malament.
3: Au, doneu-li la planxa i que se'n vagi.
1: Ai, és que me l'estimo tant, sap? És el meu cambrer de confiança.
3: No aguanto més.
1: Teniu estimat, escalfeu-me-la.
2: Mestressa.
1: Ah, vinga, de pressa, fora!
3: Quines atencions, senyora, amb el vostre cambrer.
1: I què n'ha de fer, vostè, d'això?
3: Ja es veu ja que us cau la bava per ell.
1: Jo, enamorada d'un criat. Sí que en té un bon concepte de mi, senyor. No tinc tan mal gust, jo. Si em decidís estimar algú, no seria pas ell. Perdria el temps de mala manera.
3: Vos us mereixeríeu l'amor d'un rei.
1: Oh, d'un rei d'espases o del rei de copes?
3: Parlem seriosament, Mirandolina. Ja n'hi ha prou de bromes.
1: Parli, doncs, que jo l'escolto.
3: No podríeu deixar de planxar un moment?
1: Oh, perdoni, m'interessa enllestir aquesta roba per demà.
3: Així doncs, us interessa més aquesta roba que no pas jo.
1: Jo, esclar.
3: I encara teniu la barra de confirmar-ho?
1: Oh, i tant, perquè aquesta roba la faré servir i amb vostè no hi puc comptar per res.
3: Al contrari. Podeu disposar de mi al vostre gust.
1: Ep, que vostè no pot veure les dones.
3: No em martiritzeu més. Ja us heu venjat prou. Us estimo a vos. Estimo les dones com vos. Mm? Si és que n'hi ha d'altres com vos. Us estimo. Us desitjo i us demano pietat.
1: A les dones com jo? Molt bé, senyor. Ja us ho farem saber.
3: No em creieu, oi? Jo...
1: No es molesti.
3: Vos us mereixeu que us serveixi. Us fa riure.
1: Em fa riure perquè torna a burlar-se de mi.
3: Mirandolina, ja no aguanto més.
1: Ai, que es troba malament.
3: Sí, em consumeixo, ja no tinc forces.
1: Ah, no? Ai, tingui la seva essència de Marissa, que li anirà bé, tingui.
3: Per què sou tan cruel amb mi? No m'heu sentit. Creieu-me. Creieu-me, us estimo, us ho juro.
1: Fabrizio!
3: Per l'amor de Déu, no el crideu més.
1: Però és que necessito l'altra planxa.
3: Espereu. Però no, cridaré el meu criat.
1: Fabrizio, ei, Fabrizio!
3: Valga'm Déu, si torna a venir li trenco la cara.
1: Però què s'ha pensat? Que no puc cridar la meva gent quan la necessito?
3: Crideu-ne un altre, aquest no el suporto.
1: Ai, vol dir que no s'està passant una mica, senyor cavaller?
3: Perdoneu-me, potser sí que estic fora de mi.
1: Ja hi vaig jo a la cuina, així el faré content.
3: No, estimada, quedeu-vos.
1: Això sí que té gràcia.
3: Tingueu pietat de mi.
1: No puc cridar qui em doni la gana?
3: Està bé, ho confesso. Estic gelós d'aquest home. Aquesta és la primera vegada que sento el que és l'amor.
1: A mi ningú mai no m'ha donat ordres.
3: No pretenc donar-vos ordres. El que faig és suplicar-vos-ho.
1: Però què és el que vol de mi?
3: Amor, compassió, pietat.
1: Un home que aquest matí no podia veure les dones. Ara em demana amor i pietat? Oh, és increïble, no pot ser. No me'l crec. Faci el favor de deixar-me anar a la cuina, vinga.
3: Però, Mirandolina, maleït sigui l'hora en què em vaig fixar en aquesta dona. He caigut a la trampa i ja no hi ha remei. Passi el que passi, no me n'aniré sense haver satisfet la meva passió. pagaré el preu que calgui. Fins i tot arriscaré la meva vida. I si ara la Mirandolina, després d'haver-me enamorat, és cruel amb mi, juro per Déu que la faré meva encara que se'm resisteixi.
0: Ben pocs minuts, perquè a l'hostal tothom sàpiga que els encants de la Mirandolina han fet caure la muralla de fredor i de menyspreu que sempre havia tingut contra les dones el cavaller. La seva humiliació comença a ser pública, cosa que satisfà el comte i el marquès, encara que els inquieta que l'hostalera el pugui correspondre de debò.
4: Què, senyor marquès? Que ja sabeu l'última. Una bona notícia, eh?
5: I quina notícia?
4: El cavaller Faristec, el que odiava totes les dones, està enamorat de la Mirandolina.
5: Oh, oh, oh, me n'alegro. Així reconeixerà, tant si li agrada com si no, els mèrits d'aquesta dona. Hm. Així sabrà que jo no perdo la xaveta per una qualsevol. Així es veurà obligat a patir i a rebaixar-se. I així rebentarà com a càstig per la seva impertinència.
4: Però, i si la Mirandolina li correspon?
5: Com? No, no, això no pot ser. Ella a mi no me la faria mai, aquesta ofensa.
4: No.
5: Sap prou bé qui sóc. Sap pel que he fet per ella.
4: Jo he fet per ella molt més que vos. Potser tot ha estat inútil. La Mirandolina vol conquistar el cavaller. Ai, les atencions que ha tingut amb ell mai no les ha tingut ni amb vos ni amb mi. I ara me n'adono. Les dones, com més coses fas per elles, menys cas et fan. Es burlen dels qui les adoren i perden el cul pels que les menyspreen.
5: Ai, si això fos veritat... No. Però no pot ser.
4: Oh, no? Per què no pot ser?
5: No. Voleu comparar el cavaller amb mi?
4: Però que no l'heu vist amb els vostres propis ulls, com seia a la taula, ben a prop seu. Que les ha tingudes mai, aquestes confiances, amb nosaltres, potser. Per ell, roba diferent. Ell, servit a taula el primer abans que ningú. I per ell, els àpats que cuina ella en persona. Els criats ho veuen tot i fan safreig. Fabrizio tremola de gelosia i després... Aquell desmai, autèntic o fals, tant li fa, que no és un signe claríssim d'amor.
5: Com? A ell li fan guisats saborosos i a mi un tros de bou que és una pallaringa i sopa d'arròs aigualida.
4: Sí,
5: és cert. Això és una ofensa a la meva noblesa i a la meva condició.
4: I jo que he gastat tants diners per ella.
5: Sí, i jo que no parava de fer-li regals. Fins i tot li he deixat beure el meu vi de Xipre tan exquisit. Segur que el cavaller no ha fet per ella ni una mínima part del que hem fet nosaltres.
4: Aquesta dona és una desagraïda. Prou, no vull saber res més. Me'n vaig ara mateix d'aquest hostal indigne.
5: Sí, feu bé. Marxeu.
4: I vos que sou un cavaller de tanta reputació, hauríeu de marxar amb mi.
5: Però on voleu que vagi?
4: Ja us trobaré jo un allotjament. No patiu, me n'encarrego jo.
5: I aquest allotjament no deu ser pas gaire...
4: No. Anirem a casa d'un paisà meu. No gastarem gens.
5: No, en fi, sou tan amic meu que no us puc dir que no.
4: Au, vinga, anem i vengem-nos d'aquesta dona desagraïda.
5: Sí, anem.
4: No us empenediu, senyor marquès. Sortim d'aquí, au, feu-me aquest favor. I si puc fer alguna cosa per vos, digueu-m'ho. I si està a les meves mans, us serviré.
5: Ai, doncs mireu, ara que ho dieu... en confiança. Però que no ho sàpiga ningú.
4: No, esclar.
5: El meu masover... es retarda de vegades en els seus pagaments. I...
4: què li deveu a la Mirandolina?
5: Doncs... 12 ducats.
4: 12 ducats? Però quants mesos fa que no pagueu?
5: Doncs sí, sí, direc 12 ducats. No me'n puc anar d'aquí sense pagar-li. Si vos em féssiu aquest favor...
4: Amb molt de gust. Oh, aquí teniu 12 ducats.
5: Oh, us els tornaré tan aviat com pugui.
4: Ja me'ls donareu, no patiu. A mi, de diners, no me'n falten. I per venjar-me d'aquella, seria capaç de gastar-me 1.000 dobles.
5: Sí, sí. Realment és una desagraïda amb tot el que he gastat per ella i em tracta així.
4: Arruïnaré el seu hostal. Ja he fet que marxessin també aquelles dues actrius.
5: Quines dues actrius?
4: Les que eren aquí, l'Hortensi i la de Genilla.
5: Què? Que no eren dames?
4: No, són dues comediantes. Ha arribat la resta de la companyia i més ha acabat la comèdia. Em venjaré d'aquesta dona. Li buidaré l'hostal i després el cavaller, que ha sabut fingir per trair-me, me les pagarà d'una altra manera.
0: Amb el cavaller decidit a qualsevol cosa per fer seva la Mirandolina, amb la gelosia campant sense fre entre ell mateix, el comte, el marquès i Fabrizio, l'hostalera s'adona que la situació se li pot descontrolar. Tem la reacció del cavaller i pensa com enfrontar-s'hi.
1: Ai, i ara què faig? M'he ficat en un bon embolic. Si el cavaller em troba, estic llesta. Se'l menja la ràbia. I si la bèstia que té dintre seu surt per venir a buscar-me? Tancaré la porta, sí. Ai, què he fet? Potser he anat massa lluny i ara me'n penedeixo. Sí, m'he divertit molt fent que m'anés al darrere com un gosset, un home que menyspreava les dones, un orgullós. Però ara que se li ha despertat la fera, veig que el meu honor i fins i tot la meva pròpia vida estan en perill. Per sortir-me'n n'hauré de fer una de bona. Estic sola. No tinc ningú que em pugui defensar. Ningú? Tret de Fabrizio, el pobre. És l'únic que em pot ser útil per sortir d'aquest problema. I és de confiança. Ah, vinga, li diré que m'hi vull casar. Li prometré, sí. Però amb tanta promesa acabarà cansant-se i no em creurà. Valdria més que m'hi casés de debò. Al cap i a la fi, amb aquest matrimoni protegeixo els meus interessos i el meu honor. I a més, amb un home com Fabrizio sé que puc conservar la meva llibertat. Qui és que truca a la porta?
6: Mirandolina!
1: Ja és aquí la fera.
6: Mirandolina, obriu-me.
1: Obrir-li? No sóc tan ingènua. Què desitja, senyor cavaller?
6: Obriu-me.
1: Tingui la bondat d'anar a la seva habitació i esperi'm allà, que ara mateix hi vaig.
6: Però per què no voleu obrir-me?
1: He d'atendre uns clients que acaben d'arribar. Faci'm el favor, vagi a la seva habitació. Ara mateix hi vaig jo.
6: Està bé, me n'hi vaig. Però si no veniu, us em penedireu.
1: Si no veniu, us em penedireu. Oh, me'n penediria jo si hi anés. Les coses es compliquen cada vegada més. Ui, com me'n surto jo d'aquesta? Posant-hi remei, si és que n'hi ha. Se n'ha anat, a veure? Sí, se n'ha anat. M'espera a la seva habitació. Però no hi aniré. Ei, Fabrizio! Ai, i si ara Fabrizio es vol venjar de mi i no vol? No hi ha perill. Amb les meves maneres, amb les meves carícies, cap home no se'n pot resistir, encara que sigui de pedra. Fabrizio!
7: Que m'heu cridat!
1: Veniu aquí. Vull confessar-vos una cosa.
7: Sóc aquí.
1: El cavaller de Ripafrata està enamorat de mi.
7: Ja me n'havia adonat.
1: Sí? Us n'havíeu adonat? Oh? Doncs jo no m'hi havia fixat.
7: Que ingènua, que no us n'havíeu adonat. Però no heu vist la cara de sòmines que feia mentre planxàveu? I la gelosia que em tenia?
1: Ai, com que tu, sense malícia, no dono importància a tot això. En fi, m'acaba de dir unes coses que... La veritat, Fabrizio, m'han ultratjat. M'han fet tornar vermella.
7: Ho veieu, ho veieu. Això us passa perquè sou jove i esteu sola, sense pare, ni mare, ni ningú. Si fóssiu casada, això no us passaria.
1: Ah, sí, teniu raó. Ja he pensat de casar-me.
7: Recordeu-vos del vostre pare.
1: Sí, me'n recordo. Et truquen.
7: Qui és?
6: Obriu-me.
1: El cavaller.
7: Què vol?
1: No obriu, espereu que jo surti.
7: De què teniu por?
1: Oh, estimat Fabrizio, no ho sé, tinc por de perdre el meu honor.
7: No patiu, jo us defensaré. Sortiu per aquella porta.
6: Obriu-me, per Déu, obriu-me.
7: Què vol, senyor? Per què feu tant d'enrenou? Això no es fa en una casa decent.
6: Obre aquesta porta de seguida.
7: Maledici, no hauria de fer cap disbarat. I si m'enfronto i perdo? No hi ha cap home per aquí? No hi ha ningú?
4: Què passa? Què és tot aquest soroll?
7: Senyors, els ho prego. El senyor cavaller de Ripafrata vol forçar aquella porta.
6: Obre'm o la tiro a terra. Obre'm aquesta porta d'una vegada.
4: Ai, si se tornen boig. Marxem, compte d'aquí. Obriu-li, home, obriu-li. Precisament hi vull parlar.
7: Obriré, però li suplico que...
4: No patiu, nosaltres som aquí.
5: A la mínima que pugui m'escampo la boira, jo.
6: On és? On és, per Déu, on és?
7: A qui busca, senyor?
6: On és la mirandolina?
7: No ho sé.
6: Desgraciada. La trobaré.
4: Amb qui us les teniu?
5: Cavaller, nosaltres som amics.
6: Déu meu. I per tot l'or del món voldria que se'm notés aquesta feblesa.
7: Què li vol, senyor, a la mestressa?
6: Tu no n'has de fer res. Les meves ordres s'han de complir i vull que em serveixin. Per això pago els meus diners. I ara juro per Déu que aquesta dona se les tindrà amb mi.
7: Vostra senyoria paga els seus diners per ser servit en coses lícites i honestes. Però no per això ha de pretendre, vostè perdoni, que una dona de ser...
6: Què dius tu? Què en saps tu? Tu que t'importen els meus assumptes. No t'hi fiquis, eh? Jo ja sé les ordres que ella ha de complir.
7: Anar a la seva habitació. Són aquestes les ordres?
6: Fes-te'n brètol o trenco la cara aquí mateix.
7: Sembla mentida.
4: Tu, cara. Vés-te'n.
6: Vés-te'n d'aquí ara mateix.
7: Us dic, senyor, que m'hi...
4: Fora! Fora, nosaltres la defensarem. Però no hi ha de fer res aquí. Un criat com tu, no. Vés-te'n.
7: Desgraciats. Em venen ganes de fer un disbarat, però m'embat.
6: Mala pècora. Fer-me esperar a la meva habitació.
5: Què dimonis li passa?
4: Però que no ho veieu. Està enamorat de la mirandolina.
6: I ella perdent el temps amb Fabrizio. I parlant amb ell de matrimoni.
4: Ara és el moment de venjar-me. Senyor cavaller, de les febleses dels altres no està gens bé riure-se'n quan es té un cor tan fràgil com el vostre.
6: Què voleu dir?
4: Sé quina és la causa del vostre neguit.
6: Senyor Marquès, vos l'enteneu? Sabeu de què parla?
5: Jo, no, i ara, amic, jo no en sé res.
4: Parlo de vos, que amb l'excusa de no poder suportar les dones heu provat de robar el cor de la mirandolina, robar-me'l a mi, perquè ja era una conquesta meva.
6: Què diu ara, jo?
5: Jo no dic res, no dic res.
4: Adreceu-vos a mi, digueu-m'ho a mi, a la cara, que potser us fa vergonya haver-vos comportat d'una manera tan abjecta.
6: El que a mi em fa vergonya és continuar sentint les vostres paraules sense dir-vos que mentiu.
4: Em dieu mentiria a mi?
5: Ai, la cosa es complica.
6: Amb quins fonaments vos podeu dir? El comte ja no sap el que es diu, ja no ho sap.
5: Jo no m'hi fico, eh? Jo no m'hi fico.
4: Sou vos el mentiré.
5: Me'n vaig.
6: Com que se'n va, vos us quedeu aquí també.
4: I ara passarem comptes.
6: Sí, passarem comptes. Senyor Marquès, doneu-me la vostra espasa.
5: Vinga, calmeu-vos tots dos. Estimat comte, a vos, què se us en dona que el cavaller estimi la mirandolina?
6: Que jo l'estimo? No és veritat. Qui digui això menteix.
5: Aquest comentari no ha sortit de la meva boca, eh? No sóc jo qui ho ha dit.
6: Qui, doncs?
4: Ho he dit jo. I ho mantinc. I no em feu cap por.
6: Senyor marquès, doneu-me aquesta espasa.
5: He dit que no.
6: Vos també sou enemic meu?
5: Jo sóc amic de tothom.
4: Això és indignat.
6: Per l'amor de Déu, ja n'hi ha prou.
5: Vinga, vinga, vinga. Esteu massa encès. Sí que en sap greu tot això, eh? Molt greu.
4: Sóc jo qui vull compensacions.
6: Vinga, traieu l'espasa.
4: Ara mateix, si voleu.
7: Atureu-vos! Atureu-vos, senyor!
1: Atureu-vos, senyors meus, atureu-vos!
6: Maleïda!
1: Ai, pobre de mi, heu tret les espases!
5: Veieu, per culpa vostra!
1: Com que per culpa meva?
4: Aquí el teniu, el senyor cavaller. Està enamorat de vos.
6: Jo, enamorat? No és veritat. Mentiu.
1: El senyor cavaller enamorat de mi? Oh, no, senyor comte, vostè s'equivoca. Puc assegurar-li que s'equivoca de totes, totes.
4: Vos també. És que us heu posat d'acord.
5: Se sap, es veu, es veu.
6: Se sap? Què és el que se sap, senyor marquès? Què és el que es veu?
5: Dic que quan... se sap, quan no és, no es veu.
1: El senyor cavaller enamorat de mi, ell ho nega. I negant-ho en la meva presència, m'avergonyeix, m'humilia i em fa conèixer la seva constància i la meva feblesa. Confesso la veritat, que si hagués aconseguit d'enamorar-lo, hauria pensat que feia la proesa més gran del món.
4: Sí, clar.
1: No es pot esperar d'enamorar un home que no pot veure les dones, que les menysprea, que les odia, que les considera inferiors.
4: Això, sí.
1: Senyors meus, jo sóc una dona lleial i sincera. Quan he de parlar, parlo. I no puc amagar la veritat. He provat d'enamorar el senyor cavaller, però no ho he aconseguit. És veritat o no, senyor? Ho he intentat, sí. I no n'he tret res.
6: No puc parlar.
4: Ho veieu? Se t'avala.
5: No té valor per negar-ho.
6: Vos no sabeu el que us dieu.
5: Però per què sempre us les teniu amb mi?
1: El senyor cavaller no s'enamora. Coneix les nostres males arts, l'astúcia de les dones. A les paraules no hi creu. De les llàgrimes no se'n refia. Dels desmais se'n riu.
6: Així doncs són falses les llàgrimes de les dones. Són mentida els desmais.
1: Com? No ho sap o fa veure que no ho sap?
6: Déu meu, algú que és capaç de fingir d'aquesta manera mereix que li clavin un punyal al cor.
1: Senyor cavaller, no s'exalti, que aquests senyors diran que està enamorat de debò.
4: Sí, ho està. Si no ho pot amagar.
5: Se li veu els ulls?
6: No, no ho estic d'enamorat, ja n'hi ha prou.
1: Senyors, la prova d'amor més infal·lible és la de la gelosia. I qui no pateix gelosia no estima de debò. Si el senyor cavaller m'estima, no podrà suportar que jo sigui d'un altre. Però ell ho suportarà. I ara ho veuran.
6: De qui voleu ser, vos?
1: D'aquell a qui em va destinar el meu pare.
7: Parleu de mi, potser?
1: Sí, estimat Fabrizio. En presència d'aquests cavallers, us dono la meva mà.
6: No pot ser. No pot ser amb aquest. Això és massa, no puc suportar-lo.
4: Si es casa amb Fabrizio, vol dir que no estima el cavaller? Sí, caseu-vos-hi. I us prometo 300 escuts.
5: Mirandolina, val més per dalt a la mà que una grua en l'aire.
4: Això.
5: Caseu-vos-hi ara mateix i us dono aquests 12 ducats.
1: Gràcies, senyors. No necessito dot. Com a dona, no sóc gran cosa. No tinc cap encant, cap empenta. Sóc incapaç d'enamorar persones de tan alta categoria. Però Fabrizio m'estima. I jo ara, davant de tots vostès, m'hi caso.
6: Sí, maleïda. Casa't amb qui vulguis. Sé que m'has enganyat. Sé que dintre teu sents el plaer del triomf per haver-me humiliat. I ara veig fins a quin punt ets capaç d'arribar per posar a prova la meva resistència. Com apaga dels teus enganys. Mereixes que et clavi un punyal al pit. Mereixes que t'arrenqui el cor per ensenyar-lo a les dones frívoles, a les dones que enganyen perquè els serveixi d'exemple. Però això seria humiliar-me el doble. Fuixo dels teus ulls. Maleixo les teves carícies, les teves llàgrimes, les teves mentides.
3: Tu m'has fet conèixer el poder infaust que té el teu sexe sobre nosaltres, els homes. Tu m'has fet aprendre, a costa de rebaixar-me, que per vèncer el teu sexe no hi ha prou de menysprear-lo, no. El que hem de fer és defugir-lo. Sí, defugir-lo. I jo espero no trobar-te mai més. Espero que no ens trobem mai més, em sents? Mai més!
4: I mira, que digui ara que no està enamorat.
5: Si em torna a dir mentiré, paraula de cavaller, que el desafio.
1: Callin, senyors, callin. Se n'ha anat. I si no torna, si tot s'acaba aquí, podré considerar-me afortunada. Per desgràcia, pobre home, he aconseguit d'enamorar-lo. I jo m'he posat en un compromís no gaire agradable. No em vull saber res més. Fabrizio, vine, vine aquí. Vine, vine, estimat. Dona'm la mà.
7: La mà? A poc, senyora. Us dediqueu a enamorar la gent d'aquesta manera i us penseu que jo em voldré casar amb vos així com així?
1: Au, vinga, beneit. Ha estat per broma, per caprici, per amor propi. Era jove, estava sola, no tenia ningú que em controlés. Quan estigui casada, sabré comportar-me.
4: Ai, mira, Dolina, tant si sou soltera com casada, continuaré sentint el mateix per vos.
5: I compteu també amb la meva protecció.
1: Senyors meus, ara que em caso, no vull protectors, no vull enamorats, no vull regals. Fins ara m'he divertit i he fet mal fet i m'he arriscat massa i no vull tornar-ho a fer mai més. Aquest és el meu marit.
7: A veure, a poc, senyora.
1: Com que a poc? Què passa? Quin problema hi ha? Vinga, doneu-me la mà.
7: Abans m'agradaria fer alguns pactes.
1: Pactes? Quins pactes? El pacte és aquest. O em dones la mà o te'n vas a pastafang.
7: Us donaré la mà, però després...
1: Però després? Sí, estimat. Sí, seré tota teva. No pateixis. No dubtis de mi. T'estimaré sempre. Seràs el meu amor.
7: T'he, estimada, t'he, ja no puc més.
1: Un problema menys.
4: Mirandolina, sou una gran dona. Porteu els homes allà on voleu amb una facilitat.
5: Però qui se li pot resistir amb aquesta gràcia que té?
1: Si és veritat que encara em volen concedir algun favor, senyors, els en demano un per acabar.
4: Endavant.
5: Parleu, parleu.
7: I ara què coi els demanarà?
1: Com a mostra del seu afecte, els prego que es busquin un altre hostal.
7: Ai, gràcies a Déu. Ara sí que veig que m'estima.
4: Està bé, sí. Us entenc i us admiro. Me n'aniré. Però sapigueu que allà on em trobi, continuareu tenint el meu afecte.
5: I jo me n'aniré per complaure-us, però allà on vagi, compteu amb la meva protecció.
1: M'agrada que em facin aquests compliments, sempre que no vagin més enllà dels límits de l'honor i la decència. Ara que canvio d'estat, vull canviar de costums. I vostès, senyors, treguin profit de tot el que han vist per prevenir i protegir els seus cors. I si alguna vegada estiguessin a punt de dubtar, a punt de cedir, a punt de caure, pensin en les malifetes que han après i recordin sempre l'hostalera.

Fins aquí l'Hostalera, de Carlo Goldoni. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova representació de teatre radiofònic.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Bona nit. Bona nit.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I'm John Lennon and I tell you that here in Europe you're listening to Radio VilaSacra.
3: Tanca els ulls.
4: La notícia seleccionada de Ràdio VilaSacra.
5: Onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. Desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants, Laura Zurriaga.
6: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pasqual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
7: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
6: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
7: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
6: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
4: A Ràdio VilaSacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
8: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
9: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi en aquest problema estructural.
4: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Ani Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens agrada.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
4: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
5: Tria Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
6: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
7: Pizza Pazza!
6: Ja tens Pizza Stop. Pizza Pazza, pizzas, cuina italiana i mediterrània, pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells, Avinguda Riells 47, l'Escala, 972-77-44-41. La pizzeria de les Pizza Stop i molt més.
8: Gent que és feliç fent feliços els altres.
9: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
10: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
11: A Figueres, avinguda de Roses 35.

0: Dani.
1: Ahora te explicaré una historia.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Can Baladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
2: Hola, sóc la Clara Gardella. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
1: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Amb qui parles? Què feies escrivint whatsapps de matinada? Has llegit els meus missatges i no m'has respost. Són només alguns exemples reals de dues noies, una assetjada per un estudiant de l'institut que amb prou feina es coneix i amb qui parla per Instagram, i l'altra pel seu xicot que li controla els horaris i que li fa crides d'atenció constants a través del mòbil. Són adolescents, els falten recursos per gestionar-ho, sovint se senten violentades per aquests missatges, no saben si han de continuar converses que les fan sentir malament i acaben acceptant psicològicament que estan com en deute amb l'altra persona com si li fallessin. I passa amb els adolescents, com Alerta Save the Children, però tampoc se n'escapen els adults. Els mòbils i les xarxes es poden convertir en trenyines de control on apareixen les pròpies inseguretats i la por de no ser prou interessants. I no és només el control a distància, també hi ha parelles que cometen la deslleialtat de revisar el contingut del mòbil per trobar-hi possiblement allò que no gosen preguntar. Tota forma de control acaba sent perjudicial i portada a l'extrem pot acabar amb violència, primer psicològica i després física.

0: no?
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
2: Bona nit. És l'hora del pati.

0: diu Chirimiri en català. Chirimiri, per anomenar la pluja fina, és un nom molt bonic, però no està adaptat en català. És a dir, per molt que ho diem, no existeix la grafia adaptada en català Chirimiri, amics inicial. I realment no ens cal, perquè tenim un munt de noms per fer-hi referència. Plubisqueig, pulcim, plugim, burrim, ximxim, pèl de gat, cotellim, enganyapastors. I aquí és quan ens posem tendres i realment pensem que el mot onomatopèic del basc Chirimiri està molt bé, però no ens cal. És que Chirimiri és tan graciós. A veure, també tenim un ximxim que ve d'un so i és una onomatopeia. Què més voleu? I vosaltres, com en dieu de la pluja fina? Chirimiri, chirimiri, chirimiri, chirimiri, chirimiri, chirimiri, chirimiri.
1: Un viatge en el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El mes d'agost, més temps lliure i menys rutines és un còctel perillós per a la canalla i també la seva relació amb el mòbil en particular i les pantalles en general. De mitjana en tenen un amb 11 anys. Una porta un món irreal i també pervers. Una de les últimes pràctiques que preocupa els experts que els joves utilitzin el xat GPT com un psicòleg. Cristina Martín.
2: Un fenomen que afecta sobretot adolescents d'entre 15 i 17 anys. No tenen referents, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir aquests buits. Una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia Francesc Perandreu, president de CENCAS, l'associació Centre Català d'Addiccions Socials.
3: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim. S'està generalitzant.
2: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial.
3: No tenen referents, no existeixen els referents. Aquesta soledat, aquesta sensació de soledat, l'omplen en base a una pantalla.
2: Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple.
3: Si els pares no són capaços de donar alternatives, si els pares no són capaços de frenar, el nen no frenarà, evidentment que no frenarà, clar que no frenarà.
2: Superada la pandèmia, encara queden cicatrius d'aquells mesos. Van pujar els casos de menors de 25 anys addictes al joc, les compres compulsives, el consum de pornografia en joves o més xarxes de cites i sexe. Un increment que encara es manté en el temps perquè es necessita ben poc, un mòbil i accés a internet.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.
4: Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.

0: Hola, amigues, com esteu? No és una pregunta. Benvingudes al nou paradigma. Som a punt de començar una cosa que farà història, però que potser no se'n parlarà tant com del temps o del trànsit.
1: I qui vol parlar del temps o del trànsit?
0: Doncs mira, qui? A mi, no, qui d'aquí o d'aquí? No, si a mi, si a mi m'ho preguntes ara, jo et responc. Pues no en tinc ni idea qui vol parlar del temps o del trànsit, però... No, ja t'ho estic dient. No, ja està. Però abans de parlar de qualsevol cosa, donem les gràcies, sobretot a la nostra patrocinadora tècnica.
1: L'avi de la llama Stone!
0: Bravo!
1: Avi,
0: que tenets, eh? No és una persona gran o no tan gran, perquè hi ha avis.
1: Bueno, també li
0: avis...
1: podem dedicar a l'avi de la, a l'avi de la, de l'avi,
0: a l'avi de la, a l'avi de l'avi.
1: Per què no?
0: Sí, sí, però per, cas... per dedicar-ho no, però dediquem-li a ella,
1: a
0: l'avi no tenim el gust no ni el plaer. El nou paradigma el fem la Judit Martín i la Natza Ferrer, dues dones que no som belles ni som joves, som invisibles.
1: I com mola ser invisible,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, amigues, passats els 40, tot són poders màgics.
1: Cosa que no pot dir a Harry Potter, que no ha passat de la vintena.
0: No ha passat de la vintena? Quants anys deu tenir el Harry Potter?
1: Mira, no,
0: que,
1: no,
0: que
1: jo
0: no sóc d'aquestes
1: no
0: d'haver
1: vist. Jo
0: tampoc. Vist el...
1: Mira, jo no he vist ni el tràiler de la primera pel·lícula.
0: Ah, ni el tràiler, home,
1: no,
0: jo el tràiler sí que he arribat. Però què és això? Un podcast del Harry Potter?
1: Ni idea.
0: No, hòstia, Judit, això no és un podcast del Harry Potter.
1: Que... No sé, és que jo no sé si tu...
0: No, home, és un podcast... No,
1: que
0: no, no, senyor, no, no, no, no és un podcast del Harry Potter.
1: No,
0: el nou paradigma és el vostre podcast de referència per tenir temes de debat, temes polèmics, o per tenir temes que us facin més ràbia que una pel·lícula doblada.
1: A veure, maldita sea, ¿qué tienes en contra de los dobladores? Vamos.
0: No, específicament.
1: Lo acabas de decir.
0: No, de les pel·lícules...
1: Dímelo a la puta cara,
0: no,
1: vamos.
0: No, si t'ho dic a la cara, no cal que sigui puta, però a mi no m'agraden les pel·lis doblades, no, no m'agraden.
1: ¿Y por qué?
0: Perquè...
1: ¿Qué tienes en contra de nosotros?
0: No tinc res en contra, però no m'agraden, no me les crec, em costa molt...
1: ¿Qué problema entrar... tienes con nuestras voces? Es que...
0: Que igual estan una miqueta forçades pel meu...
1: Yo hablo así, ¿qué problema tienes conmigo? Es que tienes un problema conmigo, entonces. Es un problema personal. No. Yo hablo así en mi vida cotidiana.
0: Ja, però jo...
1: Maldita sea.
0: Sí, no, ja, doncs, escolta, deu ser bastant interessant tenir una conversa llarga amb vostè.
1: Os odio a todos vosotros, ¿de acuerdo? No tenéis ni idea de lo que significa vivir así.
0: Ja.
1: Tener que...
0: Sí, perdoni una cosa, és que el seu drama ara mateix, sap què li vull dir. Passen coses estranyes aquí.
1: Molt
0: però
1: estranyes.
0: El que es dirà aquí, Judit, estem d'acord que no pot quedar-se aquí, ha de sortir a les vostres cases o pisos o minipisos o tendes de campanya i expandir-se per l'univers. Nosaltres no ens hi posem per poc, no? És que,
1: no.
0: Que ho escoltin quatre... No, no, ni quatre, no. 4.000 milions.
1: Milions de persones.
0: 4.000 milions de persones.
1: Sí.
0: Això sí. A nosaltres no ens digueu res perquè nosaltres som invisibles, això per una banda, i portem taps a les orelles per no sentir-vos, perquè si volguéssim sentir-vos, hauríem muntat una cooperativa, eh?
1: Però què dius?
0: Com que què dic?
1: I això, això... És que no t'estic escoltant.
0: No, Judit, tu sí que m'has d'escoltar a mi. Estava jo ara... És que el que no... El que no
1: però a veure,
0: fer, aquí has d'escoltar... O sigui, tu
1: jo,
0: a mi m'has d'escoltar.
1: Jo t'he escoltat a tu, però
0: a
1: tu no m'estaves escoltant, llavors.
0: No, jo tu no t'estava escoltant, però perquè estava parlant per, jo, perquè era, ara era,
1: ara no
0: era un tros
1: perdona,
0: que no...
1: És que ara no t'estava escoltant
0: no,
1: jo tampoc.
0: Tu,
1: què vols dir?
0: Tu no has d'escoltar els altres.
1: Quan?
0: A mi...
1: Quan t'he d'escoltar? Ara no t'estic escoltant.
0: Però
1: jo,
0: si
1: ja,
0: no, però és que si ara no m'escoltes no podem tirar endavant.
1: A veure, un moment, però avui de què parlarem?
0: Ara, doncs ara t'ho explico. Ara mateix veus si era fàcil arribar a un acord.
1: Pues és que no me'n dius, és que t'estic preguntant
0: sí,
1: tota l'estona.
0: Sí, però a mi no em cridis, que t'he dit moltes vegades que a mi la gent que crida em posa molt nerviosa. Bé, avui dues científiques com tu i jo parlarem d'un tema, com sempre, del que no en tenim absolutament ni idea. Parlarem concretament de... Medicina!

0: No, no entrarem en anàlisis de cançons. Sempre s'ha parlat molt de malalties, és un tema que agrada, però estarem d'acord que des que el primer món pateix una pandèmia que la cosa s'ha desbordat, bueno, no, en general sí. no es parla de malalties, només es parla del coronavirus.
1: Jo no em penso vacunar.
0: Vostè no es pensa vacunar.
1: No em penso vacunar perquè no. M'han dit que no es senten vacunes. El canvi a la meva.
0: Potser no li aniria malament.
1: No, perquè sempre m'han dit que tinc la meva mamaca. Sempre m'han dit que tinc la meva mamaca. I m'ha quedat dir... I m'ha quedat dir... Dic-me, escolti, que em té canviant la meva, eh? Tu has de ser maquinat? S'ha maquinat o no? S'ha maquinat. Estic preguntant. Hòstia.
0: Jo m'he vacunat, jo sí que m'he vacunat.
1: Hòstia, s'ha maquinat perquè contestin. Hòstia, que no m'ha preguntat contestant, hòstia. Jo m'ha...
0: A veure.
1: Jo no em penso maquinat. Hòstia. Hòstia. No, no em penso maquinar perquè no em canvia la meva. I a més sempre se m'ha dit que tinc la meva molt maca.
0: Però qui li pot haver dit que té la meva?
1: Però, tia, la meva vostè, família.
0: La seva família.
1: Els meus fills amics.
0: Sí, vostè no treballa...
1: Totes les panelles que ningú...
0: Escolti...
1: Sempre m'han dit que tinc la meva molt maca. Hòstia!
0: No, és que no la trobo maca, la seva veu. És,
1: Vostè se m'ha quedat?
0: Jo m'he vacunat.
1: No ha canviat la veu?
0: No,
1: jo
0: no he notat cap canvi pel tema.
1: Segur vostè s'ha escoltat amb el tos?
0: Sí, no he vist, jo no he vist cap diferència. A veure, tampoc m'estic escoltant tot el dia, però no he vist cap diferència, no?
1: Però és que vostè no, però serà que ha canviat la veu, jo no em penso la veu.
0: No sé què
1: em dius. Jo no em penso, m'ha quedat... Ja està, hòstia! Ja està, no hi ha canviat la veu, hòstia! Oh, m'ha quedat la veu que tinc, hòstia! Ja està! Deixa'm pau, tu!
0: No sé, però...
1: Deixa'm pau, no m'ho he vacunat, ja està!
0: Però si ha sigut vostè que diu que no es vol vacunar, jo què sé? No, bueno, doncs a mi què em diu?
1: Va, i en compte amb atenció que he canviat la veu. Hòstia.
0: Bé, a veure, realment ja ho veiem, aquest és un tema molt polèmic, les vacunes sí, les vacunes no, i és possible que a hores d'ara ja hi hagi moltes més persones a Catalunya que discuteixin per aquest tema, que si per es parla català
2: sí,
0: a Catalunya,
2: sí,
0: vull
2: si
0: dir
2: no...
0: que ja sí, que sí, va, en fi, però continuem parlant de la medicina en general, ara que tothom és epidemiòloga, el que hem d'acceptar és que no som infal·libles, això reconeguem-ho, perquè per una societat madura no ha de saber que no som infal·libles, que hi ha malalties i que morirem, que s'ha avançat molt, que la vida s'ha allargat,
2: però
0: que acabarem morint. Això és una cosa que és que anirà molt millor tenir-ho present que no tenir-ho present.
2: Sí, però Natza, és podcast d'humor, no de mort.
0: Ja.
2: Sí, no, ho dic perquè sempre és com un tema
0: que m'acaba sortint.
2: És que va sortint, no, que vas traient.
0: Ja.
2: No és que vagi, perquè mira, si surt, surt. Si surt, surt. Això és tenint clar.
0: Sí.
2: Però és que ho treus tu sempre.
0: Però avui estarem d'acord, Judit, que clar, parlant de malalties i tal, jo és normal també que pensi més en la mort que en altres moments, no? Que això és una cosa que...
2: D'acord. Sí, sí.
0: Ho acceptes.
2: No, ho accepto, però només aquí perquè parlem de medicina.
0: Perquè, no tornaré.
2: Després no em diguis, si un dia estem parlant d'ocells o de bolets, diguis, no, perquè hi ha bolets que són
0: que
2: mortals.
0: Verinosos i et poden...
2: O hi ha ocells que
0: sempre,
2: maten
0: sí,
2: i que són rapaces.
0: Bueno, però és que la vida i la mort estan allà, Judit, tota l'estona.
2: Tira.
0: Bé, sí, doncs dèiem que abans de morir haurem anat unes quantes vegades a veure la metge, i dic la metge perquè ja hi ha moltes més dones que homes que estudien medicina, i també et dic que quan hi havia més homes que dones era perquè les dones no ens deixaven estudiar, eh? Però bueno,
2: sí?
0: Sí, no, home, que com...
2: I ara de coses que estic a aprenent amb aquest podcast.
0: Sí, doncs la cosa ha anat així, o sigui, la falta d'accés de les dones dones als estudis, és un tema que
2: no
0: en parlarem...
2: No perquè fossin més tontes, en parlant... era perquè no els donaven accés.
0: No, home, no,
2: accés,
0: que em sembla mentida que siguis una dona, jo a vegades apuntar. També m'ho pregunto. Bé, apunta-ho, que et quedi clar aquesta lliçó, però d'això en parlarem un altre dia, vale. I ara estem parlant d'això, de les
2: sí,
0: vegades que hem d'anar a la metge.
2: Passa.
0: Sí.
2: Passa!
0: Sí.
2: Home!
0: Sí que ja ens coneixem. Doctora Lázaro.
2: Doctora Lázaro. Sí, senyora, metgessa. Metgessa,
0: metgessa. Metgessa,
2: metgessa. Sí. Yaiza!
0: Com? Què li ha dit?
2: Yaiza, Yaiza. Yaiza, Yaiza.
0: Ah, Yaiza.
2: Sí, Yaiza és la teva.
0: Ja no hi ha la Laura.
2: No, que
0: ja ha marxat, sí.
2: Yaiza, cierra la puerta. Cierra la puerta, cariño.
0: Sí.
2: Cierra la puerta, cariñite.
0: Quan les tracta malament, perquè les tracta malament, aquesta, i ara és pitjor.
2: No, però no!
0: Carinyo, no, o sigui, espera, carinyo, ja està rebent, que ja està rebent.
2: Ja hi ha, carinyete, sí, pots cerrar la porta?
0: Sí, ja la... Ja...
2: No, no, no, però no, la, no, hombre, no, la porta del falco.
0: Sí.
2: La porta, no, hombre, o sigui, jo... Però què, no, jo no entenc... Ja hi ha,
0: no,
2: decisió, la
0: porta. Però ja està, ja està.
2: La, puer, no la passa, porta, sí. No me queda la porta esa, perquè no puedo ir al lavabo. Hostia! O bé, per favor, cierra la puerta. Ahí, esa no, esa. Ya está, vas a ver, cariño. Te digo, cierra la puerta. Ves a otra puerta. Hay dos puertas. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro. Sí, vale, vale, vale. Siempre digo, cierra la puerta, que puede. Esta, esta no. No. Ya, ya, ya. De verdad, te digo que es la puerta, es la puerta. A ver, ya,
0: perdoni, doctora, és que jo no tinc tot el, tot el matí. Per favor, doctora, va.
2: Està complicada, mira, mira, sí. Mira, mira, pum, pum. A la puerta, ¿sabes? Se cierra, ¿sí? Entendemos el mecanismo, entendemos el mecanismo. Cerrar ahí. Pues cierra.
0: Prou.
2: No sé, que tengo que ir otra vez.
0: Doctor.
2: Idiota.
0: Deixi ja d'insultar a la gent. És que no, no, no, és que és que estic,
2: bueno,
0: no.
2: Jo no sé d'on surt aquesta...
0: Bueno, jo no sé d'on surt vostè amb aquesta falta d'educació amb la gent.
2: No.
0: Doctora, sisplau. Doctora. No, ja està, és que no podem parlar de res al final. Ara sí, justament avui, que vostè és doctora, estàvem parlant del tema de medicina i es pot a cridar aquí.
2: La privacitat del client, client, client, metge.
0: Sí, bueno, la privacitat, sí, sí, però bueno, no, sí, no hi ha ningú. Sí, no, sí.
2: Això és la primera cosa. A mi, quan estudies primera medicina, que et diuen en la porta tancada. Aquí hi ha confidencialitat
0: no
2: entre
0: veritat,
2: client,
0: no.
2: Present,
0: sí,
2: i
0: però, metge. Sí, però no té tant...
2: Sí, no, és així, sí. Codi ontològic.
0: Sí,
2: ja està?
0: Sí.
2: Vamos a ver.
0: Sí.
2: A ver, Lana, sí,
0: pasó la cara, sí, que me...
2: no. Oye, pero no te sabes. Oye, sí, no. Ya, ven. Aquí no, aquí.
0: Venga, aquí ya está. Os...
2: Vale. Pues puja tu.
0: No, no, si estic bé.
2: Està bé?
0: No,
2: jo m'he aixeta, eh?
0: Sí, és que no sóc molt alta, tampoc. Però
2: puja,
0: vostè
2: puja.
0: Tampoc... No, deixi'm.
2: Alta. Vale. Venga, vamos a ver. ¿L'han operat?
0: Ostres.
2: ¿L'han operat,
0: pues,
2: vostè?
0: Pues després d'això potser sí. No, no m'han operat. No,
2: no, no, no, no, no. Bueno. Has sofert alguna reacció a l'anestèsia?
0: No.
2: ¿Anestèsia? No.
0: No, no, sí, no,
2: vale. No, és al·lèrgic a algun medicament?
0: No, que, bueno, no, que jo sàpiga. Quin? No. No, que no, jo sàpiga,
2: vale.
0: No.
2: Te, vale. I ha pres alguna droga? Cannabis, cocaïna? No, no, no.
0: Bueno, a veure...
2: No, sí o no? Ara, avui?
0: No, avui, avui,
2: avui. Beus alcohòliques? Beu habitualment?
0: Sí, bueno. Quantes? Quantes? Bueno, quantes?
2: Depèn, una ampolla?
0: Bueno, depèn, no, no.
2: Una ampolla al dia?
0: No,
2: una ampolla al dia.
0: No, home, una ampolla
2: pressió,
0: al dia.
2: No. Té pressió al dia?
0: No, no, no, tinc la pressió no, baixa, baixa.
2: Baixa, baixa, baixa,
0: tinc,
2: vale,
0: sí,
2: vale.
0: Sí.
2: És fumadora?
0: Sí, no? Ex.
2: Vale, ja, va. I te fas servir coixí?
0: Com si faig servir coixí?
2: Fas servir coixí? A dormir?
0: Home, sí, no, però sí, sí que faig...
2: No, no sé, avui vaig parlar amb idiotes. A veure un moment.
0: Sí, però ara aquesta pregunta...
2: Cosí?
0: Sí.
2: Faig servir o no?
0: Sí. Que
2: sí o no?
0: Sí.
2: Hòstia, però el que estàs dient...
0: Sí.
2: Maca,
0: bueno, m'ha sorprès aquesta pregunta.
2: A veure, com ets? És
0: un coixí allargat, no és molt...
2: Allargat? Per favor, em pots treure-hi més
0: bé? A veure, jo dormo amb un llit de matí.
2: Un metro, dos metros, llarg, pots treure-hi 5 metros?
0: És que jo té aquestes mesures no li sabia.
2: 5 metres, 5 metres, no. Fas servir un coixí de 5 metres.
0: No, 5 metres, ah, perquè era més llarg
2: del voltant. Hòstia, ja, vinga, vaig per favor, que sí, més gent espera. Per favor, surt d'aquí, aixequi-se, foti el cas, home. Tanca la porta! Idiota.

0: Oh. Quanta agressivitat, no? Que té aquesta doctora, cada vegada està pitjor aquesta dona.
1: M'ha deixat una mica... Sí, trastocada, eh?
0: No, no, uf, a mi m'ha donat un mal rotllo. En fi, tornem a parlar de medicina, si és possible. La medicina és aquella ciència de la que tothom, qui més qui menys, en té algun coneixement, però afortunadament hi ha qui estudia la carrera sencera per tenir uns coneixements molt més concrets. A veure, que jo dic una cosa, Judit, jo no he estudiat, però una mica sí que puc fer diagnòstics perquè sóc filla de metge i això ja...
1: O sigui, però els estudis no s'hereten genèticament, no?
0: No, ja ho sé que això no s'hereta, no.
1: Vale.
0: Però quan tu has conviscut amb gent que porta bata blanca, tens aquella cosa de poder parlar amb més autoritat. Vull dir, a casa, que pensa tu que a casa meva hi havia el vademécum, saps?
1: El què és això?
0: És un